0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim a la tertúlia dels Dimecrous, en el que doncs analitzem tot el que passa durant la setmana. I bé, ja sabeu que doncs tenim especial predilecció doncs per conèixer moltes coses del món animal, i quan ens toca als humans doncs busquem aquelles coses doncs més aviat del món animal, però de humà, no? De veure de tot això. I un tema que volia treure, l'altre dia em va passar, i volia veure, fer una petita enquesta aquí als Dimecrous i cada oient a casa seva que digui també una mica la seva, i és el per què hi ha la tendència, perquè hi ha tantes ganes a complicar el cartellet de a quin lavabo he d'anar quan vaig a una cafeteria,
1: complicadíssim,
0: a un bar, el que sigui, no? És a dir, a mi em té totalment desequilibrat aquest tema, perquè mira, si és una cafeteria, allò que estàs fent un cafè amb llet, un croissant, doncs allò que dius, mira...
1: Un croissant.
0: Un croissant, sí, però jo un croissant, o el que sigui, doncs un dònut, el forat del dònut, que ara els venen a 8 euros pràcticament el forat del dònut, tot està pujant massa de preu, em sembla, Igual, sigui, demanar un croissant, un croissant i un cafè amb llet, seran 12,28, però escolti, què està passant aquí? Escolti, de què està fet aquest croissant? L'ha fet a mà vostè, sol, només hi aquest? Com va això? Perquè està pujant molt la preu.
1: Té polvos d'or?
0: Clar, té... Bueno, doncs, clar, dius, quan veus els preus, dius, he d'anar al lavabo, perquè t'estàs d'això amb tot, no? I vas cap allà i dius, a veure un moment, deixa'm mirar la silueta aquesta, a veure si se suposa que té una mica de curva, no? Que també és allò que dius, per què no posa... homes, dones, clar, perquè és que s'ha de ser sensible, que posin una llista molt llarga de tota la gent que pot anar, homes, cis, plis, tris, sí, el que vulgueu, però que jo sàpiga on he d'anar. O sigui, a mi, jo no vull entrar en polèmica, jo simplement vull saber a quin he d'anar, per no equivocar-me, per no ficar la pota, perquè jo el tema pictogrames no el porto bé, o sigui, no hi he entès mai els dibuixos, i si anés a on d'allò, vostè que ve aquí, dic, miri, no ho sé, uso el comodín del públic o de la llamada, perquè em costa. Llavors, clar, que m'ho posin més fàcil, perquè, insisteixo, si estàs fent un cafè amb llet, mira, no és problema, però aquesta gent que va als bars a hores que potser ens està escoltant des del bar mateix, i està, que porta unes quantes cerveses de més, que no té molt de temps per triar quina porta d'entrar, quan li entra l'apretón, quan li entra l'urgència, diguem-ne així, no? Urgències, en aquell moment, doncs no està per desxifrar un jeroglífic de a quin lavabo ha d'entrar. Us heu trobat allò de dir, no, mira, entro aquest i m'és igual?
2: Sí, n'hi ha que són complicadíssims. Que és que no saps, perquè veus allà un dibuix fet de palets,
0: sí.
2: I dius, i això què és? Un senyor, una senyora, jo puc entrar aquí, no puc entrar? Jo optaria per una mica les emoticones, l'albergínia i el préssec, que són molt identificatives.
0: Sí, m'agrada molt el
2: a WhatsApp.
0: Sí senyor.
1: Mira, a la Universitat de Vigo van
0: ficar una cluïsa o un... van ficar una vieira allà i...
1: No, que va, eren pals. Eren tots pals. I no s'entenia res. Clar. Semblava, saps allò, los tres en raya i quatre en quadrado i no sé què. Bueno, no s'entenia res.
0: No ho fan senzill.
1: I tothom s'equivocava. I al final van tenir que posar un paper a sota.
0: Clar.

0: Clar.
1: Homes i dones.
0: Homes i dones, tu, i ja està.
1: Dic, bueno, escolta'm, i a més li van pagar un paston al dissenyador, que no vegis.
0: Veus, aquí...
1: Després tenia que posar un paper...
0: Jo li...

0: seria exactament la berenjena, per entendre'ns.
1: L'albergínia és
0: universal. L'albergínia. I això, un presseguet...
2: Perquè hi ha llocs que, ja, que tenen els lavabos que són ambidextros, no?
0: Sí.
2: Llavors no pots fer res. Llavors tu entres, a mi em va passar...
0: Ja.
2: Vaig anar amb una cosa de...
0: I no et van preguntar si eres el Virginia o Préssec?
2: No, unes bodegues.
0: Clar.
2: I estàvem fent la visita i tal, i dic, bueno, sí, vaig al lavabo mentrestant, perquè hi havia bastanta gent, dic, vaig al lavabo.
0: Sí, després faran tots la cata i això la gent tindrà, li entraran les ganes. Sí.
2: Obro una porta i me'n trobo un senyor d'esquena.
0: Oh, imagina't.
2: Ai, perdon.
0: Bueno, encara que te'l vas trobar d'esquenes, perquè si te'l trobes de frente, saps què vull dir? O gira a saludar. És quan la cosa es pot complicar molt.
2: Ja, i sí. Llavors surto i dic, m'he equivocat, no?
0: No, clar. Clar,
2: i
0: clar.
2: Em diu una cosa, no, és que són, no hi ha sexos.
0: És berenjena i préssec al mateix temps, al Virginia.
2: No, ara hi ha una llei europea, a sobre m'han de ser la cateta, clar.
0: Imagina't, a sobre. ¿No se ha enterado usted de la nueva ordenanza europea de baños unisex? ¿Eh? Pues mire, señores, no, porque...
2: No. O sigui, per això et dic que les emoticones estaria molt bé, David Morales.
1: Jo veus? És que...
0: Portem-ho al Parlament, portem-ho a Estrasburg, això.
2: A més, una mica així com...
1: Mira,
2: com
1: perquè sigui tot més de fruites, sí? En lloc de l'albergínia, el plàtan i el préssec.
0: Plàtan i préssec, ho veig bé.
2: Clar.
0: Sí, perquè
1: i si són mixtos... Una Macedònia.
0: Una Macedònia. Sí. O raïm, no? Així perquè... Sí, ja ho veig. Cadascú que tregui el vi per on vulgui. Doncs sí, no, està bé, s'ha de... Vull dir, perquè és que si no el problema, si t'equivoques, a més quedes com d'això, de dir, però no ho has vist, que està claríssim, no, si ho hagués vist claríssim no hagués equivocat, que diu el clàssic, no? Bueno, són aquestes coses que a vegades per complicar-ho, però clar, avui dia, per no ferir sensibilitats, doncs cada cop ens posen més difícil la informació, però em vaig quedar pensant, dic, perquè anava amb marge, perquè si hagués anat la cosa més justeta, no hagués sabut a quin havia d'anar. Bueno, són les coses modernes que ens anem trobant. Jo insisteixo en el tema del preu dels croissants i tot això. Bé, crec que ja està arribant a unes xifres. Se'n parla molt del preu de l'habitatge, i és veritat, és un drama. Però el preu del croissant, jo crec que no s'està parlant prou. Se'ns està anant de les mans. O sigui, pensem que per exemple, un cafè amb llet, no? Et pot costar ja... 1,80, 1,90, 2 euros. Un croissant, 1,70. 1,70 un croissant? Sabeu el que és això? És una barbaritat. Són 250 pessetes.
2: Sí, tu fas com jo.
0: És que tenim una edat, saps què vull dir?
2: Jo també calculo en pessetes perquè dic, és que no m'ho puc creure.
0: Un croissant, 250 pessetes...
1: Amb això, més.
0: Pràcticament era l'entrada d'un pis.
1: Et diré més, sisplau. Deixeu de proposar fer sopars de tapeo.
0: Clar, veus? Mira, un bon tema.
1: Perquè
0: aquest,
1: al final
0: també.
1: Amb els sopars de tapeo, sí? Pagues una pasta,
0: sí, senyor.
1: I et quedes amb gana.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Algú ho havia de dir.
2: Sí.
0: Algú ho havia de dir.
1: Perquè al final es demanen algunes tapes per compartir.
0: Sí, fem unes tapes per compartir, que tu per prudència n'agafes dues.
1: Clar. Exacte.
0: Per prudència.
2: Hi ha alguns que tenen les mans més àgiles.
0: Aquí està. I aquí, si haguéssim de... és a dir, si això fos cert, que aquesta teoria digués, no, així per compartir, cadascú es paga el seu, doncs jo pagaria per un tros de patata que he agafat.
2: Clar. O sigui,
1: I mitja croqueta.
0: I mitja croqueta. Pagaries per això? Però no, és que és difícil de partir aquestes croquetes, i veus que no l'ha partit simètricament, que no. Hi ha concursos televisius, que jo ho he vist a internet, de partir pretzels per la meitat, i es veu que hi ha a Alemanya, hi ha gent que ho clava, saps? Que vull dir que el parteix per la meitat i ho comproven de pes, i claven el mateix pes. Pues qui parteix les croquetes ja et dic jo que no, que sempre és difícil, perquè la primera croqueta... Això, aquests temes és que a mi m'enerven. La primera croqueta es parteix bé, perquè el ganivet està net, Marta. Però clar. Aquell ganivet va agafant tros, va agafant la textura de la croqueta. I cada cop parteix pitjor la croqueta. A part que va agafant ceps, pollastre, pernil, ja no saps aquella croqueta de què és, perquè el ganivet ja ha contaminat tota aquella substància. I no, ho partim amb les mans, sí,

0: les teves mans, vull dir, són molts programes amb la Marta González Peláez i ja no acceptem que algú parteixi
1: les mans, no, perquè les mans no
0: guaixi, guaixi.
1: Ningú ha de tocar res, no, això de que la gent... No, tinc la, bueno, és igual, no, t'ho dono la mà, no és igual.
0: No.
2: A banda
0: no
2: que cada, per cada croqueta et cobren 2 euros, i per aquí hi ha mitja croqueta.
1: Aquesta és una altra.
2: Que tu t'has menjat, això ha costat 1 euro.
0: Sí.
1: Aquesta és una altra, és que una croqueta, que abans era res... És que és tot tan car.
0: 2,50, 3 euros et pot sortir la croqueta, eh? Si és de cosa, si és elaborada, si és d'autor, la croqueta.
2: Eh? Per això, deixem d'anar de tapeo. Sí, demanem primer, segon i postres. I acabes pagant el
0: menú
2: mateix.
0: Complet. Totalment d'acord. Sí, senyor. Menú complet, sí. I cadascú que es trigui el que li agradi. I menjarà bé, perquè menjarà, 1, el que li agrada, i 2, la quantitat que és estipulada. Clar. Tothom menjarà igual. És que diu...
1: Això de compartir...
0: No.
1: Aquí, no, la solidaritat no existeix.
0: T'has sobrevalorat, lo de compartir.
1: molt sobrevalorat.
0: Està
1: molt,
0: absolutament sobrevalorat. Aquí sí. Cadascú... Escolta, o pagues el que menges, és a dir, que hi ha un comptador, hi ha una persona o una IA que va comptant quant tros de croqueta t'has menjat i quantes braves, eh? Que jo molts cops hem demanat unes braves i per mi ha sigut brava, ha estat una.
1: Sí.
0: I si a més no et poses salsa, ja m'explicaràs, no?
1: Està ja tota revenida.
0: Clar, que està la cosa seca, que te la menges i perds aigua, o sigui, has de beure perquè has perdut líquids.
1: No, se't queda a la gola.
0: Es queda mig camí. Es queda com si fos un nou continent dins el teu món, perquè d'allà no es mou. Que has d'avisar a Desatascos Jaén perquè et tregui aquella croqueta que és...
1: El Bristol!
0: El Bristol crea una nova categoria de la sequedat que t'ha agafat.
2: Has de tocar el Bristol Institute.
0: El Bristol Institute, exacte. I que vinguin aquí a catalogar-ho, això. I clar, tu dius... Com, a quan m'ha sortit? I dius, mira, no ens ha sortit car. No, clar, no és car en comparació de que a 10 euros per persona, però quan penses el que has menjat per 10 euros, és que t'has menjat el que diu el David, un tros que no arribava a mitja croqueta i una brava i una oliva.
2: 10 euros és si vas a un lloc molt baratet, eh?
0: No, perquè sí, 10, 15, 20, el que sigui.
2: Jo de vegades m'he trobat pagant pràcticament 30 euros...
0: Mare meva!
2: ...per unes tapes compartides, que m'he quedat amb gana i he pensat...
1: Has menjat
2: jo...
1: 2 tapes
2: clar,
1: i una
0: has
1: copa.
0: Has pagat 30 euros per menjar tapes i quan has arribat a casa... Has obert la nevera? Sí, senyor. Això és
2: això
0: així,
2: m'ha passat.
0: Això és
1: jo,
0: així,
1: jo alguna vegada que he anat així, que la gent diu, però anem així, tal i qual, bueno, jo he fet alguna cosa que al principi em donava una mica de tall, però després vaig pensar, no, o sigui, ja el panoli ja no ho faig més, ho sento moltíssim.
0: Sí.
1: Llavors vaig agafar el camarer i li vaig dir, miri, jo, com que hi ha coses que no menjo, perquè soc intolerant i tal, doncs a mi em fa un compte a part.
0: A mi em fa un compte a part. I s'ha acabat el compte, el cuento, en aquest cas, eh?
1: Sí. Llavors, dic, em posa doncs, una ja li demanaré jo les coses i tal, no? Bueno, això molt bé, però què ha passat? Em porten a mi el meu i... Ai, i això per què ho has demanat tu? Dic, no, és que jo moltes coses d'aquí no em menjo. I això ja, jo ja ho he demanat a part i ho pago a part.
0: Jo pago a part.
1: Oh! Quina poca solidaritat.
0: És que especial que ets, que diferent. I a sobre tenen els nassos de voler tastar el teu.
1: Sí, a sobre això.
0: Que és així?
1: Sí, totalment.
0: Això és així. Ai, deixa'm tastar. Clar, quan saben que tu no pots tastar el seu.
1: Clar.
2: I són els típics que demanen el Vicar.
0: No, exacte. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Això és veritat.
1: Sí, senyor.
0: Sí, sí. Jo seria... Bueno, traig el vino de la casa. Però no, vamos a tomar, clar, aquella gent que li agradaria beure vins cars, però no ho fas mai quan surten ells. No. Aprofiten els dies que hi ha molta gent i diuen, hoy nos vamos a dar un capricho. No, escolti, clar, perquè paguem tots, perquè està subvencionat pel fons de comissions Next Generation. Clar, això ho paga Brussel·les.
1: Sí,
0: això,
1: sí.
0: Clar, això quan... aprofitant els fondos, eh?
1: Jo me'n recordo una vegada amb una associació que estava, que anàvem un cop cada...

0: mes i mig o així a dinar.
1: Sí?
0: Hi havia un que li agradava molt el cava, bevia bastant, i bueno, el cava, tot el que sempre demanàvem una copa pel final.
1: Sí.
0: I bueno, i a vegades ens quedàvem una mica de sobre taula i tal, no? I aquest, bueno, doncs ja un dia demana una ampolla de cava després per prendre i tal. I llavors jo dic, ui, no, a mi no m'enxamparàs, ho sento, perquè em va enxampar una vegada, dic, a mi,
2: no,
0: aquesta vegada. I llavors em diu, dic, no, no, gràcies, no, jo ja no vull, ja, però no tinc prou, perquè a més ara tinc que fer una cosa, tinc que marxar i tal.
1: Tenia una cosa, les coses de la...
0: Total, que bueno, hi havia dues persones més i ell, érem quatre en total, sí. I total, que em demana una altra ampolla. I dic, ui, això s'està posant de color hormiga.
1: No, clar.
0: Total, que, bueno, ja
1: això s'està posant de color hormiga, m'agrada molt, Marta. És preciós. És tan elegant.
0: Sí. Total, que, bueno, jo m'aixeco ja, dic, jo me'n vaig. I, bueno, doncs va, marxem. Ai, espera, que demano el compte i paguem. I, bueno, jo, com que jo he pagat el dinar, perquè el dinar el pagàvem cada un nostre, pues, dic, bueno, molt bé. Bé, i em diu, dividim entre quatre. Dic, no, perdona, jo no he provat el cava i t'he dit que jo no bevia cava.
1: Sí.
0: Home, és que quan anem... Jo, dic, no, perdona, ho sento moltíssim, però no.
1: Sí.
0: A mi la gent jeta no la puc. Sí. Mira, jo soc molt generosa, però la gent jeta és que no puc.
1: És molt interessant, això que dius. I...
0: Clar, i llavors un d'ells em diu, oh, és que jo tampoc he begut, però clar, i clar, fes el que vulguis, tu mateix. Sí, jo de segur no penso pas ni un euro, vamos,
1: no, està clar.
0: Ja t'ho dic. I encara que després igual me'n vaig a un joc i me'n prenc una copa, si vull jo. Però sí, sí. No em dóna la gana, això que m'obligui. Primer, perquè ho ha demanat i ni siquiera ha dit, escolta, em prenem una copa. No, li he dit que no. I la segona ho demana i a sobre pensa que li pagarem nosaltres el nombre. No, ho sento molt, però no.
1: Sí.
3: Que després hi ha una altra qüestió també, ja que parlem de diners i del moment de pagar, sí. És quan es fa un sopar amb molta gent, per exemple aquest sopar que us comentava de divendres passat,
0: sí.
3: En el que érem unes 35 persones més o menys,
0: sí.
3: Clar, en el moment que van portar el compte van dir que no es podia pagar per separat.
1: Ostres!
3: Clar, avui dia que no portem diners en metàl·lic...
1: Sí.
3: Un company va haver de fer el pagament i després tots li vam haver de fer un bízum.
1: Clar,
3: jo crec que el bízum li ha rebentat, bàsicament.
1: Sí, sí.
3: Perquè després de rebre 30 i pico bízums, doncs, no sé, el banc, potser ara el tenen en una llista de mafiosos o alguna
1: cosa. Té una inspecció d'Hisenda ja. Això li cau de seguida. Sí.
3: I, clar, la qüestió és aquesta, és que avui dia ja no és tan senzill com fa uns anys que, més o menys, tothom portava diners en metàl·lic.
0: Sí.
3: Sempre hi havia aquella persona que mai no portava diners en metàl·lic,
0: sí.
3: Que després algú li havia de prestar i després no ho tornava mai.
1: Sí, sí.
0: No, mai canviava, sí. Jo me'n recordo d'una persona que sempre portava 50 euros per anar a esmorzar i deia, no, és que no em canvien, ja he pagat una altra... I un dia li dic... Ja pots anar a canviar, perquè t'hem pagat no sé quantes vegades nosaltres a esmorzar i tu sempre has de canviar el bitllet. O sigui, ja pots canviar avui el bitllet.
1: Sí, sí. Això em recorda el Charlie Reixac. Jo l'he escoltat, estant en una mateixa taula, dir, o sigui, jo anava sempre amb 1.000 peles. El teu deia, jo sortia de casa amb 1.000 peles i, escolta, anava cobert. I diu, ara són 10 euros. Perquè, clar, jo pensava, clar, perquè tu et convida tothom. Clar, clar, per això li duraven aquelles 1.000 peles o els 10 euros. Clar. Perquè, clar, tothom el convidava. Perquè, home, Charlie, tu no... Va, què et prens, saps? Perquè és un tio que cau genial. Sí. Però, vull dir, em va fer... Jo, i assenyalava a la butxaca de la camisa, de dir, jo, 10 euros, o sigui, vaig cobert. I jo pensava, clar, és així. Però hi ha gent que tira una mica de la...
0: Clar, això que diu el David Morales és veritat. Hi ha gent que després tu li pagues i adiós que te vaya bien, eh?
1: Sí.
0: Ja t'he vist.
1: No, i que escolta, que et pot fer un problema. Tu imagina't que l'altre dia hi ha un article, no?, que deia, diu, lo que Hacienda más vigila si te haces bizum, i que te pongan préstamo, nómina, tal. Tu imagina't que vas a un sopar i pagues tu amb la tarja i la gent et fa bizums. I per mala gaita et comencen a dir préstamo, devolución, saps? En l'assumpte del bizum, eh? I això són 20 euros o 30, és igual. Però molta gent de cop i volta diu préstamo...

0: nòmina, col·laboració, el que sigui, i tal, i ja t'has buscat un problema. Vull dir que, ojo, cuidau, amb tot això.
1: No, mira, jo ara quan vaig en grup, porto diners de tota mena. Ja t'ho dic. T'ho dic perquè estic tan cansada de que em prenguin el pèl.
0: Sí, sí, portes iens i moneda. No, però lliures esterlines, sí. Diu, perquè no saps mai on acabes la nit.
1: En sèrio, perquè la gent té tant morro.
0: És veritat,
1: És que això m'ho paga... A més, et diuen, això ja m'ho pagues tu, ja t'ho donaré. Perdona?
0: Sí, sí. Ja t'ho donaré.
1: Demana'm, per favor, no? Em pots pagar, sisplau?
0: Sí,
1: t'importa pagar-me? No, no,
0: sí,
1: no.
0: Sí,
1: tu m'ho pagues, ja t'ho pagaré.
0: Sí, sí. Ja t'ho, què vol dir, ja t'ho donaré?
1: Sí.
0: Ja t'ho donaré, és com lo de... Un dia hem de veure'ns, per fer un cafè, que saps que no passarà mai, això. Saps?
1: Exacte.
0: No ha passat mai. Mai ha conegut algú que s'hagi trobat amb algú que li hagi dit... Mira, vaig dir, ja ens veurem per fer un cafè, i el vam fer, aquest cafè. O sigui, no existeix aquest cas. I si és el cas, aquí a Nits de Ràdio li farem una entrevista. A aquesta persona i a la persona que ara estigui... que hagi comprat entrades per anar a un macrofestival d'aquests, tipus Cruïlla, Primavera Sound, tots aquests, vagi tots els dies i no comparteixi ni un sol history a l'Instagram. Si algú fa això, aquí l'entrevistarem i li donarem l'ovació que es mereix, perquè al final ens és una mica això. Bueno, apassionant, m'ha semblat molt interessant el tema aquest del d'això. Jo proposo des d'aquí...
1: Bueno, i després estan els que quan quedem,
0: sí,
1: arriben d'hora, i com que estan dos o tres,
0: sí,
1: demanen un vi,
0: sí, clar,
1: un vi més car.
0: Mentre esperen.
1: I després això ho paguem entre tots.
0: Sí, senyor. Ostres, aquesta ja és nivell pro, És a dir, és anar abans i... Està molt bé això,
1: És que no sé si us ha passat, però a mi m'ha passat.
0: No, no, jo només dic, jo solo el contador a partir de cero, a partir del momento en que he llegado,
1: Home,
0: lo previo no computa,
1: A més no agafen un vi normalet, no, el vi més car.
0: No, no, primer el car i ja quan ja estem tots, vino de la casa, sí, clar, vino de la casa servido ja, perquè, mare meva, tu, això és...
1: I aquests que han vist moltes pel·lícules i que porten, que diuen, bueno, això ens ho passes al compte de la taula,
0: sí,
1: i van amb la copa i tu dius... Perdona?
0: Sí.
1: Que dius, què s'ha cregut? És que
0: estic totalment d'acord. Mira, des d'aquí... No,
2: però llavors és quan tu has d'intentar recuperar el temps perdut.
1: Sí.
2: I a taula has de demanar moltes més begudes.
0: Sí, per compensar. Després la factura et surt a 200 per persona, però és igual. Però com a mínim s'ha equilibrat, perquè si no... És a dir, hi ha un preu aquí del que estem analitzant, jo crec que la conclusió bona seria... Hi ha un preu del que has menjat i begut... I després ja el preu que pagues.
1: Sí.
0: I no sempre es correspon, no?
1: No.
0: Normalment et toca, o sigui, tu has menjat i begut, però jo què sé, m'ho invento, per 9 en 22, perquè has menjat dos croquetes i tres braves i una oliva, i hi ha gent que ha menjat i begut com per 36... I tots acaben pagant 16, o 18. Dius, home, això no pot ser. Jo des d'aquí tinc una iniciativa... A veure si me l'aproveu i, sisplau, registreu-la, perquè després no sigui que es posi de moda i aquí no veiem un duro. En lloc d'anar de tapeo, jo proposo anar de tapereo. És a dir, portar-te el tàper de casa, cadascú amb el que vulgui menjar, si ets celíac, si ets vegetarià, si ets intolerant, el que vulguis. Cadascú es porta el seu tàper i es menja el seu tàper. I el que fas és... està en grup.
1: Clar.
0: I cadascú es porta la seva beguda.
1: Conversa i bueno, i espai.
0: Preu a pagar, 0 euros a repartir. Això, qui convida avui? Vaja, convido jo. A més, et dones la il·lusió. Nens, avui pago jo. Que és un total de 0 euros, perquè cadascú s'ha portat el seu tàper. Portes el que t'agrada. Sempre ho trobaràs bo, perquè si no sempre hi ha que dius, ai, doncs no estaven molt bé les braves aquestes. M'agraden més les del Bar Tomàs, perquè és el que hi ha un Bar Tomàs, que en deu haver molts, que sempre les braves típiques són les del Bar Tomàs. Deixa't estar del Bar Tomàs.
2: El Tomàs de Sarrià.
0: Clar, el Tomàs de... Sí, hi ha un Tomàs a cada barri. Hi ha un Tomàs de Sant Andreu, hi ha un Tomàs a Sants...
2: Jo he de dir que jo... prefereixo unes altres.
0: Veus? Doncs pues ja està, per això t'ho dic.
2: Unes altres.
0: No les del Bar Tomàs.
1: Molt bé, per què no?
0: Aquí cadascú es porta el seu tapereo i et menges, saps la proporció?

0: exacte, saps el que vols menjar, el que vols veure, quedes com un senyor i ningú s'enfada. I
1: després ja, hi ha, mira, en això de portar tàpers i portar coses, també hi ha els sopars que es fan a casa d'algú.
0: Sí.
1: Que dius, mira, aquest cap de setmana ens reunim a casa nostra i cadascú porta alguna cosa.
0: Sí, sí.
2: El trae, trae.
1: Sí, sisplau. Sí. Quan fem aquestes coses, tampoc no portem menjar en excés. Clar. Pensem que si anem un o dos, hem de portar l'equivalent al que menjaríem una o dues persones.
0: Clar,
1: no
0: clar.
1: Pensant el que menjaran tots, perquè llavors moltes vegades passa que aquell menjar que sobra, la gent després no se'l vol emportar una altra
0: és
1: vegada
0: veritat,
1: cap a casa.
0: És veritat, tens raó.
1: I queda a casa teva i passes una setmana sencera menjant restes. Quan sí, potser... Sí. Tu, bàsicament per no llançar-ho, perquè et sap greu. I sí, dius, sí, jo, és que jo no puc llançar el menjar.
0: Estic d'acord, amb aquesta, o sigui, amb aquesta apreciació de que un, quan ho prepara, no? Dius, a veure, jo he de portar tal cosa, no? Per exemple, imagina't una ensaladilla russa.
1: Clar,
0: per exemple,
1: quan
0: no?
1: Som?
0: Clar,
1: mira,
0: quan
1: doncs
0: som?
1: He de portar 8 racions.
0: Clar, vols dir que n'has de portar... I portes allà, bueno, que llogues un tràiler per portar l'ensaladilla fins allà i una grua per poder aixecar tot allò fins al lloc. Bé, penses, has pensat que la gent no es quedi amb gana.
2: Un congelador.
0: Un congelador, que la gent no es quedi amb gana. Tu imagina't això, no? I clar, de cop i volta comença a sobrar de tot i penses, ostres, és sap greu, eh? Però és la por a fer curt, eh?
1: Sí.
0: La por
1: sí,
0: a fer curt, ostres, això és...
2: Però hi ha gent que, mira, hi ha gent que és molt generosa,
0: sí,
2: d'acord amb tu, David Morales,
0: sí,
2: o altra gent que és més curteta.
0: Bueno, hi ha gent que és curteta en general, Marta. Però sí, t'ho compro.
2: Llavors
0: sí,
2: porten... com tot molt pesat i
0: sí,
2: comptat.
0: Sí,
1: de vegades
0: sí, sí,
1: et costa arribar a provar el que vols.
0: Sí, sí.
2: Per això t'ho dic,
0: sí,
2: perquè ja m'he trobat de tot.
0: Sí,
2: mira,
0: sí, sí.
2: Jo me'n recordo que estàvem en un grup de francesos que fèiem mal l'estiu, anàvem a la platja
0: sí,
2: i portàvem unes taules i cadascú portava una cosa i compartíem, no? I una d'elles...
0: Compartia la tovallola, d'altres el biquini, eh?
2: No, esclar, bueno, jo portava truita de patata, tal i
0: sí,
2: qual,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí.
2: I clar, la truita de patata, com que jo la feia... Perquè, teòricament, jo, cadascú portava coses més del seu, bueno, del seu estil francès i tal, no? I bueno, sempre... A mi no em sobrava mai, eh? Sempre s'ho agafaven perquè els agradava. Però hi havia gent que tu no podies tastar res, perquè eren quatre coses, però quatre coses comptades.
0: Sí, sí, sí. Portaré quatre coses, ja eren quatre.
2: Sí.
0: Eh?
2: I com et toqués allà una mica a l'altra punta de la taula...
1: Ja no arribaves.
2: Ja has acabat.
0: Clar, clar.
1: Jo reconec que sí, jo sóc de l'extrem contrari, jo acostumo a passar-me.
2: Jo també. Jo sóc
1: per exemple, fa 3 mesos, una cosa així, no sé quan fa més o menys, vam anar un cap de setmana amb uns amics a una casa rural i vaig fer croquetes. El cas és que jo no estic acostumat a fer croquetes. Va ser, mira, vaig experimentar fer croquetes. Mm. Vam sopar el primer dia. Vam sopar l'endemà i
0: clar,
1: encara van quedar croquetes per dinar l'altre dia.
0: Clar, clar.
1: I els meus amics sempre em recorden, mira, igual fa 20 anys aproximadament, havíem de fer una calçotada. I jo em vaig encarregar de fer la salsa.
0: Val.
1: Va, fem la salsa. Vaig portar dos tàpers, però no dos tàpers petits. Sabeu els tàpers aquells grossos?
2: Dos galledes plenes de salsa de...
1: Sí. Sabeu aquells grossos, grossos?
2: Sí.
1: Doncs em van sortir dos tàpers d'aquells sencers, grossos, fins a dalt.
0: Imagina't.
1: I els meus amics, encara fa més de 20 anys, i encara se'n recorden, i sempre cada vegada que diem anem a fer una calçotada, sempre m'ho recorden.
0: I què et diuen? Encara et queda salsa?
1: Sí, sí, sí, bàsicament.
2: Clar,
1: encara
2: clar,
1: tens
2: la congelada.
0: Clar, clar, t'ho imagina't, eh?
2: Sí, sí.
0: Ai,
2: però no, això és, però això és veritat, el tema de la de portar a menjar és complicat perquè s'ha de fer per tantes persones, una mica, i així més o menys la gent porta igual la mateixa quantitat, perquè si no és un rotllo, eh?
0: Sí, sí. No, Déu-n'hi-do. Doncs escolta, va, hem d'anar tancant la paradeta.
2: Hi ha un altre sistema,
0: sí,
2: que és la nit en blanc, que no sé si l'heu estat alguna vegada.
0: No, com és això?
2: Això és una organització francesa,
0: sí,
2: que fan en moltes ciutats. Ara, bueno, arrel de la pandèmia van deixar de fer-ho així més sovint. van a diferents ciutats i

0: Entonces, un dia a l'estiu, a la platja, tu has de portar-te... Tu portes tot tu.
1: Veus?
0: La condició és que vagis de blanc, vestit de blanc,
1: sí.
0: La taula i la cadira i tot ha de ser blanc i després tu portes el menjar, que vol, el sopar que vols.
1: Veus?
0: El que passa és que ha de ser tot en blanc.
1: I bueno, en blanc,
0: música i ball i tal. I després hi ha una, mira,
2: estic,
0: una barra...
2: Estic veient, ja. Marta, que aquest dissabte, dia 13, fan la nit en blanc de Sant Cugat.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Pues, bueno, pues jo vaig anar aquí a Barcelona, a la platja de... del... on està la... el, com es diu? L'hotel Arts i tot aquella part que es
1: sí,
0: va...
1: Sí.
0: Era molt maco, eh? La veritat és que estava molt bé. A més, bueno, coneix gent i és divertit, vaja. I això es fa a moltes ciutats d'Europa i a ciutats aquí es fa a Madrid, es fa a Barcelona. El que passa és que a Barcelona és més maca perquè està a la platja.
1: Clar.
0: Llavors és com més agradable, no?
1: Bueno, doncs però em bueno. Sembla estar...
0: Però portes el que tu vols, eh? Tu portes el teu cistellet, si vols sí, un sí, cistellet, sí. Una caixeta, el que vulguis, no?
1: Imagina't.
0: Et portes tot el que tu vulguis. Tu menges tu, si vols compartir amb algú, pots compartir.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí,
0: bueno,
1: sí, sí.
0: La cosa és que sigui, tothom vagi de blanc, vestit, i a més tot sigui blanc.
1: Molt bé. Doncs... Doncs pues mira, anotem la proposta. Per anar acabant, Marta,
0: digues.
1: Tens alguna cosa?
0: Sí, i tant, i tant.
1: Doncs endavant, David.
2: A Nits de Ràdio no tenim la nit en blanc, però tenim les coses de la doctora Marta González Peláez.
1: Sí, senyor. I tant, i tant, que les, i tant que les tenim. Marta, doncs vinga, una coseta, va.
0: Per bueno, tenim el cranc Yeti.
1: El cranc Yeti, eh?
2: El
1: és que, clar,
2: Yeti.
1: La setmana passada va ser el Pop Dumbo i ara és, ara tots buscant, tota Catalunya buscant, el cranc Yeti.
2: Ostres, sí. Que lleig és, pobret.
0: Sí, és
1: no
0: molt lleig.
1: No donem un que sigui molt. Bonic. És que, Marta, hem passat del Pop Dumbo, que era horrorós, al cranc Yeti, que sí. Jo aquí el veig com Kiwa Hirsuta.
0: Sí, Kiwa Hirsuta, sí, és que es diu així.
1: Kiwa Hirsuta,
0: Sí, això està, és un cranc que està, es va descobrir...
1: Pues encara és millor el nom, és més lleig encara que el nom, l'animal aquest.
0: A prop de fonts hidrotermals i destaca per les seves pinces que estan cobertes d'uns pèls, d'unes sedes roses i llargues.
1: És bueno, molt lleig.
2: Perquè la gent es faci una idea, sabeu aquelles plomes que es posen en els gerros de vegades? Una mica, que són...
1: Sí, senyor.
2: Doncs una mica així.
1: Sí, senyor. Són les plomes
0: sí,
1: dels gerros.
0: Sembla.
1: Que es posa al costat d'un pavo real, eh?
2: Exacte.
1: Es posa el pavo real i una d'aquestes, tu.
0: Clar,
1: i...
0: però és que a més aquests pèls que té, les utilitza per cultivar bacteris.
1: Molt bé.
0: I per alimentar-se dels bacteris, parlant d'alimentació.
1: O sigui, bueno. Es crea un ecosistema, no? És com si es fa una piscifactoria en els seus propis pèls. Vayan criando aquí. Que, saps, allò de... Nen, treu-te el dit de la boca, saps allò? Doncs el cranc aquest va xuclant de... Ara, també no sé com és capaç d'articular la pinça per arribar fins a la seva boca, perquè és molt més llarg la pinça...
0: Sí.
1: Saps què vull dir? No fa l'angle. No veig jo que faci l'angle.
0: És totalment diferent al cranc, diguéssim, normal.
1: Sí, sí. El cranc que dius, mira que bonic, no seria el cas.
0: Sí, sí, sí. A més, no es pot menjar, eh? Mm.
1: O sigui, això... No, clar. És més, no, diria, no se sap si es pot menjar.
0: És
1: perquè
0: el parent
1: ningú l'ha tastat.
0: De la família del cranc ermità.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Eh? Però, pel que veig, és de recenta descoberta, eh?
0: Sí, o sigui, sí, sí, sí.
1: Veus?
0: Per això ho he portat jo, per una novetat.
1: No, és que ens porta aquí la Marta coses... l'último grito en... Això el National Discovery encara no ha fet un reportatge sobre... No els hi ha donat temps a fer...
0: de l'estiu, i jo porto els balons.
1: No, clar. No els,
0: raros.
1: No els hi ha donat temps aquí a... O sigui, el cranc dels cocoters, és també el cangrejo Yeti.
0: Sí. A més, té una carència de pigmentació i els ulls atrofiats. O sigui,
1: veus?
0: Pobret.
1: No, clar, pel que ha de veure. Clar,
0: clar,
1: sí,
0: perquè
1: m'entens.
0: Al viure a l'oscuritat absoluta, pues,
1: sí, sí.
0: No tenen
1: no
0: coloració. I de... O sigui, més que Yeti, és una mica com el vi, no? És un cranc al vi.
1: El vi.

0: sí, sí. El vi de la casa seria, en aquest cas. Bé, no seria el vi més car, diguem-ne. És apassionant, és molt lleig. És que sembla això, com un peluix, és com un peluix de crac, no?
1: Que, perquè els peluixos donen una mica com de tendresa, no?
0: Sí, però sí. Sí. No, és més, saps què et diria que també són aquestes pinces? El que es posa a les mones de Pasqua.
2: Sí.
0: Què és això? És, a les mones de Pasqua hi ha els pollets que tenen un ull mirant a cada direcció diferent.
2: Com Letizia Sabater.
0: Sí, tenen els pollets Letizia Sabater i tenen el que són les plomes aquelles. Sí. Doncs aquelles plomes que mai saps ben bé perquè les posen, perquè sempre dius, ai, com hagi caigut un pèl d'aquests a la mona, lleig. Doncs que són els crancs, els pals de les pinces del cranc aquest, tu. És horrorós, o sigui, sí. És una cosa...
1: És horrible.
0: És horrible. Ai,
2: que estic llegint que el 2006 es va descobrir una segona espècie de gènere, també.
0: També sí. Tenim novetats, doncs. Última
2: però
0: hora.
2: M'encanta el nom que li van posar, perquè és molt de, no sé, de reggaetonero.
0: A veure, sí.
2: Kiwa Pura Vida.
0: Kiwa Pura Vida, eh?
1: Jo, Pura Vida, sí.
0: Ho porta tatuat, això. Mare meva, que també té de nom ucranià, no? Ucraïnès, no? Déu-n'hi-do. Jo estic rebent. No m'entra més informació ja al meu cervell. Ja hem proposat masses coses. Anem a descansar una mica. Bueno, la setmana que ve tens un animal ja per la setmana vinent?
1: No, tenia un truc per estalviar aigua al dipòsit de l'inodor.
2: Ah, mira.
0: Això per la setmana vinent.
1: Per la setmana. Tinc diverses coses.
0: Aguanteu, no feu pis fins la setmana vinent, perquè... clar, no, perquè és per estalviar i després ens ho expliques. La setmana que ve sabrem com estalviar en l'inodor. D'aquesta setmana ens quedem amb el cram.
1: També parlaré de diversos estudis de materials de construcció.
0: Molt bé. Molt bé. Pues serà premiari, no xargota, en aquest cas. Tot el que ens expliqui. La Marta González Felaez, a qui agraïm una setmana més que vingui amb nosaltres. Gràcies, Marta, i fins la propera setmana.
1: Que vagi molt bé. Bona nit a tothom.
0: I David, t'escoltem de seguida i en el tram despertador. Fins ara mateix.
2: Fins després.
0: I l'ovació que es mereix la Marta, home, clar que sí.
3: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
4: A Onda Cero Cataluña, la música.

Abril del 2005, Hamburg, Alemanya. Un estany en un barri residencial benestant de la ciutat. I de sobte, els gripaus comencen a explotar. I no és una metàfora, no és una exageració. Els gripaus, literalment, s'inflaven com globus i explotaven. Els seus òrgans sortien projectats, la sang esquitxava... Un cop, un altre i un altre durant setmanes. Més de 1.000 gripaus morts. Alguns residents locals descrivien l'escena com alguna cosa sortida d'una pel·lícula gore, de terror, de ciència-ficció. Gripaus inflant-se, retorçant-se durant diversos minuts, creixent i creixents fins que, de sobte, pum, esclataven. Els diaris alemanys van batejar l'estany com la piscina de la mort. I ningú no tenia ni idea de què estava passant.

Les autoritats ambientals d'Hamburg van entrar en pànic. Van testejar l'aigua de l'estany. Qualitat normal. Ni millor ni pitjor que la d'altres estanys de la ciutat. Van analitzar els cadàvers dels gripaus. Van buscar virus, bacteris, fongs... Res. Cap agent patogen identificable. Van considerar tota mena de teories. Potser els cavalls d'un hipòdrom proper havien infectat els amfibis amb un virus. Potser era un fong portat des de Sud-amèrica. Potser era alguna cosa a l'aigua que els tests no podien detectar. I després algú va suggerir la teoria més estranya de totes. Potser els gripaus s'estaven suïcidant. Suïcidi massiu, per evitar la superpoblació. Perquè segons aquesta teoria, els gripaus havien detectat que l'hàbitat estava massa ple i estaven autocorregint la situació. Aquesta teoria, per absurda que sembli, va ser considerada seriosament durant uns dies, fins que Frank Muschmann va tenir una idea millor. Muschmann era un veterinari de Berlín especialitzat en rèptils i en amfibis. Va recollir espècimens de l'estany d'Hamburg, va examinar els gripaus morts i vius i va trobar alguna cosa curiosa. Tots tenien incisions circulars idèntiques a l'esquena. Petites, prou petites per ser obra del bec d'un ocell. I després va trobar alguna cosa encara més estranya. Els fetges dels gripaus havien desaparegut. Totalment. No hi havia marques de mossegades ni esgarrapades. Així que sabíem que els gripaus no estaven sent atacats per un os rentador o una rata, que també s'haurien menjat el gripau sencer, va explicar Munchman. Clarament era obra de corbs, que són prou intel·ligents per saber que la pell del gripeu és tòxica i s'adonen que el fetge és l'única part que val la pena menjar. Corbs. Els culpables eren corbs.

Però espera, els corbs estan menjant fetges de gripaus. D'acord, això és desagradable. Però no explica per què els gripaus exploten. I aquí és on la història es torna realment fascinant. Perquè resulta que els gripaus no s'adonen que els estan picant. Els gripaus reben picades força sovint i, aparentment, el seu sistema nerviós no els avisa quan un ocell els està traient el fetge amb el bec. Així que els corbs fan la seva feina tranquil·lament. Piquen, extreuen el fetge, se'l mengen i marxen. I el gripau? El gripau segueix allà, sense fetge, sense adonar-se de res, fins que de sobte el seu cos detecta que alguna cosa va malament i aleshores entra en mode de defensa. Els gripaus tenen un mecanisme de defensa natural. Quan se senten amenaçats, s'inflen. Fan el cos més gros, més intimidador. És el que fan tots els amfibis quan tenen por. Però aquí hi ha el problema. Els gripaus no tenen diafragma. Tampoc no tenen costelles. L'estructura que aguanta els seus òrgans interns, el seu lloc és, bàsicament, el fetge. Quan el fetge desapareix, no hi ha res que mantingui els pulmons i els altres òrgans al seu lloc. Així que quan el gripau s'infla, els pulmons s'estiren fora de tota proporció i es trenquen. I els altres òrgans simplement surten expulsats. L'estómac, els intestins, el cor, tot surt projectat per l'orifici que els corbs han deixat a l'esquena del gripau. És una combinació letal. Corbs intel·ligents més mecanisme de defensa del gripau més anatomia sense costelles. Resultat: explosió.

0: vet.
1: I això no passava només a Hamburg. També hi havia informes de gripaus esclatant en un estany prop de l'Asby, al centre de Jutlàndia, Dinamarca. El mateix patró. Les mateixes incisions circulars. Els mateixos fetges desapareguts. Els mateixos gripaus inflats i esclatats. Estava passant a diferents llocs al mateix temps. I la pregunta era, per què ara? Els corbs i els gripaus havien coexistit durant mil·lennis. Per què de sobte els corbs havien descobert aquesta tècnica? Mutschmann tenia una teoria. Els corbs són intel·ligents, aprenen ràpidament observant altres corbs com aconseguir fetges. Un corb havia descobert el truc, havia ensenyat a un altre corb i aquest a un altre. I de sobte tota una població de corbs a la regió d'Hamburg havia après que els fetges de gripau eren un menjar fàcil i nutritiu. Era coneixement transmès culturalment entre ocells, tradició culinària corbina, podríem dir-ne. Els treballadors ambientals locals estaven horroritzats. Heidi Meyerhofer, una biòloga, va ser citada pel diari Hamburger Morgenposten dient: "És horrible, els gripaus esclaten, les entranyes es llisquen cap a fora, però l'animal no mor immediatament, continuen lluitant durant diversos minuts." Diversos minuts, imagineu, un gripau sense fetge inflant-se, rebentant amb els òrgans sortint i encara viu, encara conscient, retorçant-se, durant minuts. És una de les morts més grotesques que es puguin imaginar. I estava passant per centenars. Els veïns del barri es queixaven. L'estany, que havia estat un lloc agradable per passejar, s'havia convertit en un escenari de massacre amfíbia. Els diaris sensacionalistes alemanys ho van cobrir amb titulars esgarrifosos. La piscina de la mort, l'apocalipsi dels gripaus, el misteri dels gripaus explosius.

Les autoritats d'Hamburg van aconsellar als residents que s'allunyessin de l'estany fins que es pogués determinar la causa. Hi havia por que fos alguna cosa contagiosa, alguna cosa que pogués afectar els humans. Perquè si els gripaus estaven explotant per un virus o un patogen desconegut, qui sabia què més podia passar? Però quan Mutschmann va presentar la seva teoria dels corbs, les autoritats finalment van poder respirar tranquil·les. No era un virus, no era un contaminant a l'aigua, no era radiació, no era un atac terrorista biològic. Eren només ocells intel·ligents amb gana de fetge. El perill per als humans era zero. El perill per als gripaus, en canvi, era considerable. Mutschmann va assenyalar que això no era realment únic. No és únic, passa en una zona urbana, i això és el que es fa espectacular. Per descomptat, és alguna cosa molt dramàtica, va dir. El que volia dir, en realitat, és que els corbs probablement havien estat fent això en zones rurals durant anys, però que ningú no ho havia notat. Perquè qui va caminant pel bosc comptant cadàvers de gripaus? Hamburg, en un estany d'un barri residencial, amb gent passejant els gossos cada dia, 1.000 gripaus morts no passen desapercebuts. El que ho va convertir en notícia no va ser el fenomen en si, sinó el lloc on va passar. Si hagués estat en un pantà aïllat, ningú no s'hauria assabentat. Però en un barri benestant d'una gran ciutat alemanya? Això surt als diaris. I aquí ve la part més irònica de tota la història. Després de setmanes de pànic, de teories estranyes, de testos d'aigua, de recerca de virus desconeguts, de debats sobre suïcidi massius de gripaus, la resposta era ridículament simple. Ocells menjant fetges. Cap pel·lícula de ciència-ficció, cap conspiració, cap patogen misteriós. Només la cadena alimentària funcionant de manera lleument més grotesca del que estem acostumats. Els corbs havien descobert que els gripaus tenien fetges deliciosos i fàcils d'extreure. Els gripaus, sense adonar-se'n, deixaven que els hi extraiessin i després, quan finalment s'adonaven que alguna cosa anava malament, el seu propi mecanisme de defensa els matava. És Darwin a la seva manera més cruel. Un mecanisme de defensa que en circumstàncies normals salva vides, però que en aquest cas concret, amb aquesta combinació específica de factors, causa la mort. Evolució sense misericòrdia.

El fenomen va durar diverses setmanes i després, tan sobtadament com havia començat, va parar. Potser els corbs van marxar a un altre lloc, potser els gripaus supervivents van aprendre a tenir més cura, o potser simplement es van acabar els gripaus a l'estany. Ningú no ho sap del cert. El que sí sabem és que la primavera del 2005, a Hamburg, més de 1.000 gripaus van morir de la manera més absurda i horrible imaginable. Rebentats per la seva pròpia resposta de por, després que uns ocells intel·ligents els robessin els fetges. I que durant unes setmanes, abans que s'aclarís el misteri, la gent d'Hamburg va pensar que estava vivint l'inici d'una pel·lícula de terror. Resulta que només era la naturalesa, sent, com sempre, més estranya i més brutal del que cap guionista podria imaginar.

0: Temps per la història. A Nits de Ràdio ja sabeu que un cop per setmana ens agrada viatjar. Tenim una tardis particular per viatjar amb el temps, que és el nostre benvolgut historiador Òscar González. Òscar, bona nit.
1: Molt bona nit. Haurem de pagar drets d'autor per la tardis.
0: Sí, totalment, però bueno, poso tardis TM i així ja s'entén que és registrada. A veure, amb aquesta música que estàvem escoltant, no sé jo si bueno, he hagut de mirar amb dos cantons d'on estic fent ràdio per si sortia alguna serp, perquè tenia por, però no, em sembla que és més medieval això, una mica.
1: Sí, això és medieval i sembla, doncs, amb aquestes gaites i companyia, doncs sembla que si, com si anéssim a Galícia, però no anem a Galícia, anem molt, molt prop de casa nostra, aquí a Barcelona,
0: sí.
1: A la Barcelona del darrer terç del segle XII, i ho fem a través d'aquesta tardis nostra que tenim, i amb la mà tenim una novel·la històrica que s'ha publicat enguany, que la tenim en castellà i en català. Jo he llegit l'edició castellana, però és igual, el text és el mateix. Es titula El juicio del agua, el judici de l'aigua, en català. En castellà ha publicat per Grijalbo, en català ara mateix no sabria dir-t'ho, però si de cas li preguntem a l'autor, que és Juan Francisco Ferrandiz. Molt bona nit.
2: Bona nit. Responent a la teua pregunta és Rosa dels Vents.
0: Fantàstic.
1: Ah, no, Rosa dels Vents. Sabia jo que em deixava alguna dada.
0: Fantàstic. Doncs benvingut a Nits de Ràdio. Gràcies per viatjar amb nosaltres, perquè si la novel·la històrica té alguna cosa que la fa especial és aquesta possibilitat de conèixer no només personatges, sinó situacions, i és una manera de viatjar que ens agrada a tots i que per sort funciona molt bé, oi, Òscar?
1: Doncs sí, i més si de tant en tant et sorprens, perquè jo ja saps que tinc manies amb la novel·la històrica.
0: Sí. És amor a dir.
1: Espero que el Juan Francisco no s'ho prengui malament, perquè hi ha novel·les i novel·les.
0: Correcte.
1: Però quan el nostre David Morales ens va comentar que tenien la possibilitat d'entrevistar l'autor d'aquesta novel·la, El judici de l'aigua, El juicio del agua, però jo vaig dir, sí, per què no? Perquè a més és Barcelona, edat mitjana, finals del segle XII, i la trama era interessant. I la veritat és que, i això t'ho ha de dir Juan Francisco, la vaig començar divendres per la tarda i la vaig acabar un dilluns, és a dir, la vaig devorar, que és una novel·la molt, molt entretinguda, i és una novel·la extensa, són 660 i pico pàgines. És a dir, que ja t'has guanyat el meu respecte, perquè m'has entretingut durant 3 dies i mig, que avui en dia amb novel·la històrica de tant en tant em costa bastant,
2: Pues el primer que t'he de dir és moltíssimes gràcies, perquè de veritat que els historiadors, molts tenen aquest sentiment trobat, no?, en la novel·la històrica, per una part... Tothom sap que una novel·la històrica no és història i no és el lloc on s'ha d'aprendre la història mitjançant llegint novel·les. El que ens proposa la novel·la és una experiència diferent, és un viatge en el temps per gaudir i, el que has dit tu, per entretindre's. A partir d'ahir, si tenim un poc més de coneixements del context o podem disfrutar un poc d'imaginar com era aquella època, millor que millor. Però la finalitat fonamental del judici de l'aigua, del juicio de l'aigua, és entretindre i que la gent passi una bona estona, no? I això és el plantejament principal.
1: La primera pregunta que et faré...
0: T'he de dir, perdona, deixa'm afegir que si és difícil guanyar un Òscar de Hollywood, aconseguir un Òscar González de novel·la històrica és molt difícil, Per tant, té molt de mèrit això,
2: Val. molt bé.
1: Bueno, no serà per tant, Però bueno, sí que és veritat que jo sóc bastant crític amb la novel·la històrica dels darrers anys, així que en aquest sentit, doncs aquí no tinc res a dir, al contrari. Estic molt content perquè és una novel·la que m'ha entretingut molt, però moltíssim, amb totes les andances, i mai millor dir-lo d'andances, d'aquest Robert de Tramontana. Però la meva pregunta és... Què fa un valencià escrivint sobre la Barcelona medieval?
2: Pues aquesta pregunta me la feien en la novel·la anterior, que era La terra maleïda. Aquella novel·la, jo parlava de la Barcelona al segle IX, aquella Barcelona en la frontera, en el Llobregat, és a dir, pràcticament aïllada, condenada a desaparèixer pràcticament per els continus atacs. I ahir, que va ser una història que a mi em va apassionar i la vaig voler descriure, Però el que va passar és que al llarg de la documentació que jo anava manejant, anava adonant-me

0: que són els que portaran després aquesta prosperitat i aquest comerç? Respondre a aquesta pregunta és la que em va a mi reconnectar amb el meu passat. Jo tinc formació jurídica, però és cert que a nivell literari jo em dedicava més a novel·la històrica, a trames, a fets històrics, però el que vaig trobar és recuperar aquell antic estudi del dret, i és el que dona resposta a molts dels interrogants de l'edat mitjana, i és un poc el que també m'agradaria explicar si anem xerrant en aquesta nit.
1: Interessant.
2: Doncs sí, perquè a més, la meva segona pregunta és, i cito textualment de la nota de l'autor, és l'edició castellana, la història del derecho es la gran ausente en los tratados generales de historia. Sin embargo, muchos eruditos consideran que nada ejerce una influencia mayor en la civilización occidental que la Biblia, Aristóteles y el Corpus Juris Civilis. Y la pregunta, sobre todo para Luyen, es ¿qué es el Corpus Juris Civilis?
0: Pues ahí está, es decir, ese es el nom que li van posar els glossadors, és a dir, a l'edat mitjana, aquell antic dret dels romans, el Código Justinianeo, és a dir, el dret romà que va recopilar l'emperador Justinià, ja a finals de l'imperi, recopilant tot el coneixement jurídic que s'havia anat fent al llarg de segles i condensat. Aquest dret és un dret que tècnicament és prou perfecte, podríem dir, perquè de fet les legislacions actuals segueixen basant-se en aquest dret. El primer que fa un estudiant de dret quan arriba a la facultat és té l'assignatura de dret romà. És a dir, és el dret que en el que es basa avui dia. Aquest dret, a l'edat mitjana, sobretot a l'alta edat mitjana, havia desaparegut i havia sigut substituït per un altre dret consuetudinari, un dret basat en les proves, en les ordalies. De fet, els usatges de Barcelona estan en aquest tipus de proves, no? De l'aigua freda i tal. Això té una resposta que és sempre la resposta del que ens passa a la humanitat. És a dir, en una època en la que hi ha estabilitat, pues, el dret tot millora, però en una època en la que regís la violència, al final la violència acaba impregnant totes les facetes de la vida. Sabeu que en un moment de guerra ningú té assegurada la vida, és a dir, en qualsevol moment la vida una fletxa perduda acaba amb nosaltres, és a dir, aquesta sensació de que tot és efímer passa al dret i, per tant, ja no cal saber la veritat davant d'un procés, el que cal és posar en mans de Déu que Déu trie, no?
1: Inclús tenir més velocitat, no? Tenir més celeritat en poder resoldre ràpid, no?
0: El que passa és que el que recupera en el segle XII, que és la cosa més fantàstica i és un poc el que els historiadors de dret es queixen, que no li s'ha donat suficient importància a la història general, és que recuperar aquest dret no suposa simplement recuperar un vell text de romans, sinó que suposa canviar la manera de jutjar i que de nou els jutges es centren en les proves, es centren en els testimonis i deixen de banda altre tipus de rituals per arribar a una conclusió. Aquest procés ens du a una cosa molt clara, i és el que diem els abogats, la seguretat jurídica. I de fet, la història ens demostra que en el moment en el que aquest dret es va expandir a tota Europa, va arribar als regnes, va arribar, per supost, a Catalunya, poquets anys després ja vem com va construint-se la flota mercant, és a dir, ja vem com es produeix una expansió comercial, es produeix una evolució i de fet en les llibres d'història això sol passar desapercibit, és a dir, passem de l'edat mitjana, dels nobles, del feudalisme, de sobte ja trobem les ciutats, l'increment de la burgesia i tal, però què passa? I és a dir, per què es produeix aquest vot, no? Però aquest vot en part ve donat per el dret, no? El dret dona seguretat jurídica i en quan tenim seguretat jurídica jo ja m'arriesgo a agafar el meu vaixell, omplir-lo d'àmfores d'oli i anar-me'n a una altra porta comercial. Perquè sé que tenim unes regles del joc que hem de respectar, no? I són detalls que ens han fet evolucionar.
2: A la teva novel·la, tu el dret romà, els personatges l'anomenen constantment, el que és el corpus iuris civilis, l'anomenen constantment el ius comune, o sigui, el dret comú, perquè a diferència del, diguéssim, del dret privat. I aquesta recerca del ius comune, aquesta recerca a partir del descobriment, i no vull fer massa spoilers de la novel·la perquè per tal que el lector s'ho vagi trobant i gaudeixi amb les moltes andances que hi ha en aquesta novel·la, doncs aquí

0: Ius Comune el trobem a partir del Digestum Justinianeu i el trobem també en aquesta diferència que hi ha entre el dret romà i el dret consuetudinari que comentaves, que és un dret consuetudinari sobretot d'origen germànic, visigòtic. Llavors, el que trobem és aquesta dicotomia entre que els nobles defensen sobretot les sobiranies que provenen d'aquest dret consuetudinari, mentre que els nous sectors econòmics, especialment la burgesia, i ho expliques molt bé, i una cosa que no tapo de micro és que la novel·la està molt ben explicada a nivell de dret, és a dir, que jo soc profan la matèria i més enllà de coses que he après als cursos d'història, la carrera, doctorat, etc. Doncs hi ha moltes coses bàsiques que potser fins i tot els que tenim una llicenciatura en història de vegades ens falta comprendre, i la veritat és que la novel·la en aquest sentit és molt didàctica en aquest sentit. Doncs això, trobem aquests nous autors, nous actors, millor dit, que són la burgesia, la naixent burgesia, que troben en el dret romà, en aquest ius comune, doncs diguéssim, aquesta seguretat jurídica, com deies, que és la que permetrà que els negocis puguin funcionar.
1: Així és que jo, això va ser la resposta per a mi, és el que vos explicava al principi. Quan estava fent la documentació em va sortir un dubte, per a mi era resoldre un misteri, el per què passem a eixa baixa de mitjana i comencem a caminar cap a la modernitat. I la resposta estava ahí. I la resposta la tenen dues coses. Una, eixe ius comune, eixe dret que ampararà els negocis i ampararà precisament a la classe social que impulsa les ciutats, l'artesania. I una altra cosa que també es produeix coincident en aquell i probablement relacionada, i és la pau i tregua del rei. Sí. La pau i tregua és un altre concepte, a més un concepte molt, molt arraigat al dret català. Ja va començar amb l'abat Oliva, la pau i tregua de Dios, no de Déu, que va impulsar l'Església a partir del segle X, pues, tractant de protegir pues, els monestirs, certes llocs, certa gent d'ells, i durant uns certs dies a l'any, durant uns certs moments, uns certs llocs estaven protegits. Però el que passa és que al segle XII ja això és insuficient. I es produeix un fet històric de primera magnitud, que és la pau del rei. És a dir, el rei, el comte de Barcelona, assumeix que és una tarea d'estat el aconseguir la pau al seu regne. I és la pau i tregua de Fondarella és la primera que el comte de Barcelona, el rei d'Aragó, firma ell i ofereix, no?, als seus súbdits. Òbviament, no tots els nobles van respectar, però és aquest pas, són aquestes petjades que dona la humanitat que dius, este és el camí, no? Per tant, tenim per una banda, com hem dit, el ius comune, aquest dret que ens empara i unes regles del joc més perfectes, ja no són costums ni coses rares, i per altra part un poc de pau. I ja sabem que si hi ha pau i n'hi ha seguretat, doncs n'hi ha prosperitat, no? I això és el que ens passa al segle XII. Jo crec que en aquest moment es produeix un verdader renaixement de la humanitat i jo el que he fet és donar-li forma d'aventura, forma d'història, forma de trama, per contar-ho, no? I és el llibre que teniu a les mans, evidentment.
2: Fantàstic.
0: I és que, a més, el tema de la recuperació del dret romà, que és un dels pilars, diguéssim, de la teva novel·la, un altre element molt fonamental que està constantment present a les pàgines de la teva novel·la és que estem en una societat eminentment violenta. Sí. I una violència exercida sobretot per aquesta noblesa que emparada en aquest dret, diguéssim, consuetudinari, en un dret que gairebé han privatitzat, per dir-ho a moltíssimes cometes, doncs el que trobem és aquesta lluita que hi ha, i ho comentaves també, ho mencionaves abans, aquesta lluita que hi ha entre aquesta noblesa que no vol perdre l'exercici del poder / la violència i aquesta diguéssim, poder central, aquests fonaments del que serà l'Estat, que en aquests moments està ressorgint per tota Europa, aquest estat que després de la caiguda de l'Imperi Romà s'havia disgregat en principats i que en el cas, per exemple, aquí de Catalunya, després de la conquesta islàmica, la reconquesta franca a principis del segle IX, el nomenament dels comtes francs, primer són els comtes francs i després veurem com sorgeix aquest casal de Barcelona, d'aquests comtes de Barcelona, Urgell, etc. I que portarà cap a la primacia d'aquest comte de Barcelona que després del casament de Ramon Berenguer IV amb la princesa aragonesa,

0: doncs, serà també rei d'Aragó. Llavors trobem aquesta quicotomia que tu expliques molt bé a la novel·la entre la noblesa violenta i aquesta, diguéssim, aquest paper, diguéssim, mediador de la monarquia, de la flamant monarquia que està sorgint i que en darrera instància també no deixa de ser el paper del propi estat.
1: Sí, mira, ja ho has explicat molt bé. Jo volia afegir alguna sèrie de dades, ja que estem també parlant a aquest nivell. Hi ha un estudi molt, molt interessant fet a Catalunya i és que revela una cosa molt sorprenent, i és que durant un segle pràcticament, des de mitjan el segle XI fins mitjan segle XII, quasi finals, a Catalunya desapareixen pràcticament les sentències. És a dir, de fet, hi ha algun cas documentat que el noble de turno, davant d'un pleit amb el monestir de no sé on, s'alçava del pleit i se n'anava tot enfadat, dient que no estava dispost a reconèixer el poder dels jutges, que els jutges depenien del comte, no? Del comte de Barcelona. Desapareixen les sentències i prolifera un altre tipus de document, que són les querimoniae, que són les queixes. És a dir, hi ha molta documentació, sobretot els monestirs, que són els que han conservat documents de l'època. Les querimoniae són queixes de pagesos, queixes pues, d'abusos, de ràtzies, pues, d'això, que arribaven grups de nobles al mas i arrasaven tot, o de fet els agafaven i els tancaven al castell, i si no pagaven un rescat no els soltaven. És a dir, aquest tipus de violències eren els que es produeixen. Per què? Per què? Pues jo penso que un dels motius és que a mesura que la frontera de l'Àndalus va anant-se'n cap al sud, tota aquesta casta de gent, de nobles, ells vivien de la guerra, eren senyors de la guerra. Durant els primers segles dels comtes catalans tenien la guerra al costat de casa i tots els anys tenien les seues campanyes i agafaven els botins i bueno, el que replegaven del comte. Però, clar, a mesura que la frontera va anant-se'n cap al sud, pues ja ja han de fer les expedicions més complexes. I, clar, per a mantindre l'estatus, la família noble de turno, pues de vegades no tenien més remei, no, o agafaven els cavalls, agafaven les espades i anaven als masos i arrasaven. No? I aquest clima de violència és precisament el que també es trasllada al dret, no? És molt curiós com en els usatges de Barcelona, i això està, i es pot dir, els ciutadans, fins a certa quantitat monetària, no sé dir ara exactament quina, podien fer valdre el seu dret i els seus testimonis amb la paraula. Però a partir de certa quantitat, i no sembla que és molt elevada, ja calia defendre la seva veritat a bastonades, no? En una batalla de bastons que diuen, és a dir, jo la reflexe un poc literària en el llibre, però són aquestes coses que les llibres dius, serà possible això? Pues sí, era possible, no? I això és el que canvia, i canviar, contar això, o sigui, contar com es va fer aquest canvi, que estic segur que no va ser fàcil, perquè evidentment els privilegis que tenien els nobles, i això passa avui en dia, qui té un privilegi no el vol soltar, això no és de l'edat mitjana, això és humà, de l'humà. Pues evidentment seria una lluita, jo penso que èpica, no? Aixos estudiants que van anar a Bolònia, van tornar a Catalunya i van traure eixa llum, no?, que estava naixent, i eixa manera de jutjar, pues era la història èpica que jo pues volia anar contant, no? I ja veu que, bueno, pues sumen moltes cosetes, però per a mi eren interessants contar-les.
0: Tu el que fas a la novel·la és agafar un personatge fictici, que suposo que és fictici, encara que començo a tenir dubtes, que és el Rubén de Tramuntana, que està molt ben construït, la veritat. Val a dir que la novel·la del Juan Francisco apareixen moltíssims personatges històrics, moltíssims conceptes, comentava això de la Pau i Treva de Fondarella de 1173, per exemple, com diguéssim, com a primera fita, apareixen monarques, de fet apareixen també monarques que no són catalans, com per exemple Alfons IX de Castella, de Lleó, apareixen també el rei Alfons II al cas aquí d'Aragó i comte de Barcelona, la seva dona, la Sanxa de Castella, apareixen jutges de l'època, jutges que a més són molt coneguts pels historiadors del dret català. Sí, aquí tenim tot un tapís de personatges històrics que està aquí recolzant el personatge principal, que suposo que és fictici, oi, Juan Francisco, el govern de Tramuntana,

0: Sí, efectivament. Jo el que volia era almenys tindre la llibertat de... Jo tracte de ser el més respectuós amb la història possible, no? Pese a que el que jo faig és novel·la de ficció, novel·la històrica, però no vull prendre'm excessives llicències. Per tant, preferia en aquest cas quedar un personatge fictici per jo poder-lo manejar i dur-lo un poc cap ací, cap allà. Jo és cert, aquesta novel·la, el que la llisca veurà que és una novel·la viatgera, és a dir, es menegem per Barcelona, però anirem a Jaca, anirem a Lleó...
1: Sí, molt viatgera.
0: El que jo volia, el que pensava, un poc per donar-vos un símil, jo pensava en la novel·la del metge, de Noah Gordon, que suposo que coneixereu, perquè és pel·lícula, és musical, a part del llibre, en el sentit de ese personatge que va a la recerca d'una ciència mèdica millor i va viatjant. Sí. Jo veia en la documentació que passava una cosa així al segle XII, és a dir, hi havia llocs on el dret havia millorat tècnicament, no? Sí, hi havia llocs com, per exemple, Jaca, on els no, dins de les muralles, nobles i ciutadans eren igual davant dels tribunals, cosa que, per exemple, en Barcelona no passava. Jo volia això.
2: És que, de fet, perdona, just el que està passant avui en dia amb moltes coses, com ha sigut el cas aquest de la vacuna del coronavirus actualment, és que la capacitat d'estar interconnectats tots els llocs del món, tots els científics, tots els investigadors, ha fet avançar molt més ràpid que si haguessin estat doncs incomunicats els uns dels altres. Per tant, això que ens estàs dient té tot el sentit del món, no? Vull dir que segur que hi havia indrets on hi havia més coneixement d'una cosa, d'una altra, i per tant algú que pogués viatjar i anar recollint informació doncs era dels més savis del món.
0: Efectivament, i això és el que jo volia construir, un personatge que anara fent un viatge iniciàtic i anara mostrant-nos millories, no? Com es podia millorar i com es podia defendre al que estava en posició més dèbil, no? I evidentment aquest camí és el que d'alguna manera fa el nostre personatge, que també viatja a molts llocs de Catalunya, és a dir, al llarg de la novel·la coneixerem Olèrdola, coneixerem el castell de Montsorí, coneixerem el monestir de Ripoll, és a dir, són trànsits, no es detenim massa en cada lloc, però sí que ens passen aventures i coses, i anem veient com va evolucionant el personatge, i anem nosaltres també entenem més coses, no? I per una part, veiem aquest trànsit històric d'aquell dret més, podríem dir, més primitiu, més ritualístic, a un dret més tècnic, que és en suma és en eixes paus i treva i en eixe ius comune està l'embrió dels drets humans, perquè agafes de vegades textos sobre els drets humans, estudis i assajos, i en allò de preliminars o antecedents que ningú llit, no, salvo algun friqui com jo, ahir ho diu, no? Diu, quan diu antecedents, no, els drets humans són molt més recents, la seva construcció teòrica, però els seus precedents, és a dir, l'aroma eixe del ser humà de tractar de defendre el més dèbil ve de molt més lluny, no? I trobem aquestes coses com a antecedents, i era preciós el poder-ho traslladar a la gent i dir, senyores, que la lluita per la justícia no és una cosa d'ara, és una cosa de fa diversos segles, i de fet diu prou, ens deixen prou mal lloc a la gent a la societat del segle XXI, que hem deixat passar 800 anys i encara no hem aconseguit, no? una justícia com toca, no?
2: Correcte. Però bueno. Sí, sí. Òscar?
1: Sí, comentaves aquests viatges que fa el personatge principal en Gordon de Tramuntana, que suposo que deu tenir moltes milles acumulades, perquè no para de moure's, no para de moure's per tota la península ibèrica. Ara, el veiem aquí també, hi ha dos centres espacials on ell viatja, que és un lloc, ja ho has mencionat abans, que és Jaca, amb l'escola d'allà, l'escola jurídica de Jaca, amb els foristes, i l'altra, on dediques també una gran part de la novel·la, és a Bolònia, amb l'escola de Bolònia i els glossadors. Explica'ns una miqueta què és el que et va cridar més atenció d'aquests glossadors.
0: Sí, els glossadors és fonamental en l'origen d'eixe nou dret que recupera, i també fins i tot en l'origen de les universitats. Ens traslladem a Bolònia, a l'Alma Mater Studiorum. Allí s'havia produït uns anys antes un fet quasi miraculós, és a dir, almenys està envoltat en llegendes, no?, com totes aquestes coses, i és que en una invasió a la ciutat d'Amalfi,

0: que està molt prop de Nàpols, els pisanos, els de Pisa, pues, quan acumulen el tresor, arrasen amb la ciutat, el que, bueno, qualsevol invasió, i troben una caixeta de plata. I bé, es tira allí damunt del montó d'objectes valuosos i se ho emporten en els vaixells cap a Pisa. Quan fan recompte, el que es troben dins d'aquella caixeta és, desgraciadament, un llibre. Dic desgraciadament perquè, segons la llegenda, pues, evidentment li van fer poc cas, no? El que es van preferir més la caixeta de plata que un vell manuscrit, un vell pergamí. I allò va quedar allí olvidat a una biblioteca fins que un estudiós, un monjo, Irneri, li dien, així n'ha quedat, descobrís que el que hi ha ahí és l'antiu dret dels emperadors romans, no? Un dret que pràcticament, tal com estava, havia desaparegut, s'havia diluït en normes, en costums, però el que era en si l'essència d'aquest dret havia desaparegut. I ell és el que crea l'escola de glossadors. Diuen que auspiciat per Matilde de Canosa, una noble italiana molt, molt important. Però bueno, tot forma part de les llegendes. El que sí que ja sabem cert és que al segle XII trobem grups d'estudiants que acudixen a Bolònia a aprendre un dret molt estrany, molt complex, que era ese ius comune, no? Ese corpus iuris civili està fragmentat, es dediquen durant anys a recopilar altres parts, que també és en la novel·la, no? Una part que recopila. És dir, però el que tenim a Bolònia és, consiguem una font de coneixement. Aquesta gent es dedica durant molt de temps a glossar, bien glossar, perquè glossar és fer anotacions al costat del text original. Ells feien explicacionetes en frases, aclarien alguns conceptes. Estem pensant que el llatí del segle XV no és el mateix llatí del segle XII i ells també tenien els seus problemes de traducció. I per això es diuen glossadors, perquè van glossant i tractant d'entendre pues, coses com, per exemple, que ningú està per damunt de la llei, que la llibertat és cosa inestimable, que el dret, la justícia, és donar-li a cada un el que li pertoca. Tot això està en el digesto, és a dir, està en aquestes lleis, i tot això és el que ells van traduint, van ensenyant als alumnes que van acudir a poc a poc de tots els regnes d'Europa, i tot aquest coneixement tornarà a cada un dels regnes i ens portarà a aquesta nova llum, no? I, bueno, pues això és a dir, l'escola de glossadors de Bolònia és com un focus que, pum, s'encén en l'obscuritat aquí a la mitjana i ens il·lumina tots, no? A poc a poc. I això anirà evolucionant, però és l'origen, no? L'origen, i era fantàstic també un poc que el nostre personatge viatjar allí, que, per cert, sempre ho dic, no puc evitar, coneix a una dona que li diuen Betizia Gossadini, que està estudiant, i ho dic, perquè de fet ho posa en la nota històrica del final, perquè és un personatge històric, és a dir, està inspirant un personatge històric, que és Betizia Gossadini. Jo en la novel·la és Novella Gossadini, perdoneu. Però aquesta Betizia Gossadini, uns anys després, estudia dret i dona classes en Bolònia de dret. O almenys així està documentat, i és aquestes coses tan meravelloses que també mereixen tindre la seva novel·la, o almenys tindre una part de novel·la, no? com en este cas.
1: Que bo.
2: Sí, justament t'anava a preguntar per aquesta novel·la Gozzadini, que està basada, ho comentes al final, en Betizia Gozzadini, que és un personatge una miqueta posterior, i és clar, és que és un personatge femení que sap de lleis, que sap de dret, i clar, és una cosa molt, molt, molt estranya, i com deies ara mateix, molt extraordinària en aquesta ciutat de Bolònia, aquesta Europa de finals del segle XII.
0: Efectivament, i ja podem entendre pues, que era una Betizia Gossadini, és a dir, el personatge històric que ja, com m'has dit, és un poc posterior, és de mitjan del segle XIII, però em venia molt bé perquè no se n'anem molt d'anys, i jo volia destacar les dones s'haurien pas, no? De fet, i sap, no? És a dir, el segle XI, XII, les dones tenien molts més drets que tindran després del segle XV i XVI, és a dir, però en aquell moment es va donar un fet extraordinari, i jo volia també pues, que aprofitara, no sols com a argument en la novel·la, sinó que aprofitara per anar donant a entendre a la gent pues, el paper clau que han anat tenint dones al llarg de la història. No? I si bé no han pogut ser tan nombroses com han sigut els homes, però estan ahí, i sempre que hi ha alguna,

0: pense que també és important, no?, que la conegam i diguem els mèrits, no?, perquè evidentment una cosa és el capritxet d'estudiar, que podem entendre, però és que a Betit se la trobem, segons diuen les cròniques, donant classes de dret anys després, és a dir, sent professora de dret a la Universitat de Bolonya, bé, pues, això no ho aconseguís qualsevol, no?, i bueno, pues era una cosa curiosa de manifestar i de compartir.
1: Fantàstic tot el que estem aprenent a través d'aquesta novel·la, d'aquest El juicio del agua, de Juan Francisco Ferrandiz, amb qui estem conversant, i amb Òscar González. Fem una petita pausa i de seguida tornem per saber molt més de tots aquests personatges i aquest període de la història. De seguida tornem amb més Nits de Ràdio aquí a Onda Cero, Catalunya.
2: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
3: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
4: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Seguim a Nits de Ràdio i ho fem a la secció de història que sempre ens porta l'Òscar González, avui tot parlant de la novel·la El juicio del agua, una novel·la de Juan Francisco Ferrandiz que ens està explicant en top detall doncs, les peripècies, el context de la, històric d'on es basa la novel·la i la vida i obra dels seus personatges, oi, Òscar?
1: I aquest Robert de Tramontana, que acumula mitges, com deia, el veiem...
0: Té la Platinium, té la targeta Platinium, té.
1: Aquest senyor pot volar on vulgui perquè té mitges acumulades per tot, per diverses vides. Doncs en molts dels seus viatges, perquè el Robert de Tramontana no para quiet, és un cul inquiet allà perseguint les fonts del dret romà d'aquest lliure comune, el veiem, per exemple, viatjant a Lleó, i a viatjar a Lleó el 1188, que és l'origen de les primeres corts pràcticament europees, les primeres corts europees i el prototip del que seria el parlamentarisme, que serà a Lleó allà 1188, a les primeres corts, i després el tenim també, i això també és curiós perquè tu el que fas és que en Robert de Tramontana sigui el que trobi per primera vegada aquesta Donatio Constantini, que Lorenzo Valla denunciarà com una falsificació tres segles després, gairebé tres segles després, però tu ja el poses allà com a la mà que té aquest document que en aquella època podia ser molt poderós.
2: Pues això respon a un text, una tesi doctoral que jo vaig tindre a les mans en italià, que em va costar horrors poder-la desentranyar, i el que concluïa aquell estudiant era que és probable que la falsificació fora feta a Bolònia, saps? Fora feta, no sabem exactament en l'època, però una de les versions fora feta a Bolònia, és evidentment que era una falsetat, però és cert també, a mi em va vindre molt bé fer servir això, perquè precisament el descobriment d'aquest dret va provocar un conflicte i de fet, jo em decante per el jus comune, per el dret civil, però hi ha una altra vessant del dret, que és el dret canònic, que també té una explosió en aquella època. I és que ho veus, és a dir, quan compares i ho estudies el dones compte. En el moment en el que es troba un dret que antigament va ser fet per un emperador, ahí qui trau pit és l'emperador del Sacro Imperi i els reixos, perquè diu, mira, és a dir, això ens justifica i es legitima. I estem en una època en la que es lluitava per el domini del món, era el conflicte entre el papa i l'emperador, no? Qui estava per damunt, no? Qui tenia que coronar aquí. I per tant, en aquest moment l'Església es veu un poc de dir, mare meva, sí, estava jo imposant-me, no? El poder espiritual estava imposant-se sobre el terrenal i ara de cop de repente surt un dret més perfecte i més per un emperador, és a dir, i ells pues, van... És a dir, aquest conflicte estava, no? I a més anirà recorrent també el segle XII, el segle XIII, i a mi venia bé un poc, no? Perquè que apareguera aquest document, és a dir, forma part de la trama per això, perquè segons es creu, aquest document va estar copiat allí, no? O el van fer en algun taller d'allí, i jo, tota la trama és ficció, això ho dic, però bueno, aquest document, com bé saps, va existir, segles després es sabia perfectament que era fals, però bueno, la Iglesia va estar jugant durant un temps, no?, amb la possibilitat de ser la heredera de l'imperi romà, no? Si això haguera sigut així, pues evidentment l'Església hauria estat per damunt de tot, saps? De manera indiscutible i per tota la eternitat. Mm-hmm. Això era una cosa que, bueno, que va donar molt de joc i dona pa molt, no? En l'edat mitjana, sobretot en aquells segles.
1: I és que la novel·la del Juan Francisco planteja moltíssims escenaris, moltíssims temes. Hem comentat aquesta recuperació del dret romà, el tema de l'escola de Bolònia, els foristes de Jaca, i tornant al tema de la violència, aquesta violència nobiliar en aquesta Catalunya del final del segle XII, doncs el que trobem també és la idea de fons

0: dels mals usos, de la violència que fan servir els nobles contra els serfs de la gleba, que els obliguen a adherir-se a la terra, mai millor dit, i que no podien redimir-se, i trobem aquesta violència endèmica que també és molt interessant com la planteges al llarg de la novel·la.
1: Sí, efectivament. Ahí no, solen tendir, no, sobretot un poquet per aquesta sensació humana de buscar el maniqueisme, no? Sembla que els nobles ho feien per pura crueltat. No és real. És dir, els nobles el que tractaven era de protegir la seva font d'ingressos, no? Per tant, d'alguna manera, tenien que tindre aquesta gent agafada a la terra i en unes condicions pues, prou complicades per a poder abandonar-les, no? Sobretot el que va ser a la Catalunya vella, no? D'ahir els mals usos i el que passa precisament en aquella època, que també reflexa en la novel·la, no és perquè les remences, això durarà, com sabeu, més segles, és dir, però passa una cosa que és una cosa jurídica i és la possibilitat de redimir-se. Aquesta possibilitat de pagar-li al noble i anar-se'n cap a la ciutat de Barcelona, això és una cosa també, això és un joc jurídic, per dir-ho d'alguna manera, a veure si em sé explicar, és dir, fins a aquest moment, per els documents que jo estava estudiant, és dir, sols era potestat del noble l'obrir la mà i dir, te'n pots anar, o sigui, si em pagues, però a partir d'aquest moment, n'hi ha una sèrie de sentències, sobretot venen d'Itàlia, curiosament, i jo jugo un poc en això, en les quals, considerem els jutges, li donen la raó al ser, de dir, si pagues, tens dret a anar-te'n. No és el mateix que dir, si el senyor vol i pagues, tens dret a anar-te'n. Ese canvi, aquesta possibilitat de poder pagar i que el noble, pues, bueno, tinguera que acceptar-ho, o almenys tinguera la justícia en contra, és un canvi també històric, no? Molt tímid, molt petit, però que obrirà la porta a que poquet a poquet els remenses puguen, molts d'ells, anar-se'n, no? Després, ja anys, segles després, vindran les guerres de remensa, n'hi haurà molt més conflictivitat, però almenys aquesta possibilitat va començar a donar-se, no? I era un poc el que jo volia contar, no? Com, malgrat la situació en la que estaven, es van produir una sèrie de cosetes que permetien certa esperança, no? De llibertat o de poder buscar-se la vida a altres llocs amb més prosperitat.
0: I també hi ha un tema que planteges, o sigui, potser una miqueta de passada, amb nom tan detall, però també el planteges, que és, i també ho mencionaves abans, que és aquesta noblesa que en el regnat d'Alfons el Cas, doncs diguéssim, no hi ha grans avançaments en les conquestes contra els musulmans, doncs clar, alguna cosa han de fer, per dir-ho en poques paraules, clar, com focalitzar aquesta violència, aquest ofici de les armes, pels quals ells es consideren que són els velatores, dintre del triple ordre medieval clàssic dels velatores, els que fan la guerra, els oratores, els monjos i eclesiàstics que preguen a Déu, i els laboradores, els treballadors, els camperols que conreen les terres i de les quals és part és el fruit de la riquesa d'aquests velatores. Doncs hi ha un tema que són els tornejos de cavallerescos que dona la sensació que són tornejos cavallerescos que tu planteges aquí a la novel·la, gairebé clandestins.
1: Sí, per a mi va ser revelador un assaig que vaig llegir de microhistòria ja fa un temps, que era Guillem el Mariscal, sí, que va ser un guerrer anglès, és a dir, que anava per estornar, un campió, podríem dir que va ser un campió, no? I aquest assaig detalla molt bé tot aquell món cavalleresc. I era sorprenent, perquè era un festeig que es feia i en certs llocs era clandestí, perquè arran d'Europa, sobretot a França, estava molt de moda, era pràcticament com la Champions League, és a dir, allò, quan hi havia un partit, quan hi havia un torneig, allò congregava moltíssima gent, de fet es feia com apareix en la novel·la, n'hi havia alguns que pues, el noble organitzador pues, triava una aldea, no?, per fer-ho més emocionant, perquè hi hagueren cases i hi hagueren, saps, i lluitaven, bevien, jo què sé. Però evidentment en la zona de la península ibèrica els reixos no volien. No volíem, però...

0: perquè, clar, nosaltres teníem l'Andalus davant i ja estava la croada contra l'Islam, no? I aquests campions que anaven a aquests tornejos, pues moltes vegades acabaven lisiats, no? Ah. Perquè pues, pues lluitaven, caien del cavall, s'arreaven jugaven amb armes, i així solien ser clandestins, no? I en aquest assaig es deixa caure, per això, molts jocs que es feien de manera un poc clandestina, però a mi el que jo volia representar amb aquesta escena era un poc com els nobles, en el segle XII, anaven a la seua, no? I ells tenien no sols els seus privilegis, sinó també el seu, com siguem, el seu esquema mental o el seu món ideal o idealitzat en el qual ells es movien, no? Una de les coses que crida molt l'atenció és totes les novel·les cavalleresques, quan es parla d'ajudar al dèbil o de socorrer a la dama en apuros, en realitat mai estan parlant del dèbil, estan parlant d'altre noble un poc més dèbil, no? És a dir, ells se ho guisaven i se ho menjaven entre ells, i els serfs, és a dir, els pagesos, eren simplement els proveïdors dels aliments, els agricultores, no? Entonces, jo també volia un poc, en aquesta novel·la que anem a parlar de justícia i de drets, que vegueren més privilegiats un poc pues, com es movien i com pensaven, no? És a dir, a mi no m'agrada jutjar aquella actitud des del punt de vista d'ara. Pense que cada un és fill del seu temps, ells arrastraran eixes coses, sí, com nosaltres, sí, també arrastrem les nostres, sí, no? Probablement d'ací 5 segles veuran coses que estem fent ara i diran, mare meua, quina gentola, no? Sí. Quina gentola. És a dir, que és així, simplement sí que resulta curiós al lector del segle XXI pues, totes aquestes coses, no? Com aquests tornejos, aquesta vida que ells duien, i evidentment per a mantindre aquesta festa, per dir d'alguna manera, d'anar cap a si, lluitar, les armadures, les escuders, feia falta molta pasta, molts diners. Si no anaven a les guerres, aquests diners d'on eixien? Doncs, pues, evidentment, pues, dels pagesos, d'arramblar en el que podien, de pujar impostos, d'exigir mitjançant els mals usos tot el que podien, parts d'herències, i era així, i es vivien depredadors que dos segles abans eren herois, eren els que van crear els estats catalans, i dos segles després pues, són un poc rèmores que estan ahí, i però bueno, és el pas del temps, no? Mm-hmm. Per sort, un poc el que comptes és la vinguda de nova gent que vol canviar les coses, no? Entre ells, pues, este personatge que és Robert de Tramontana.
1: Com l'oient barra lector pot, diguéssim, ser conscient del que estem parlant des de fa una estona, doncs són molts temes els que apareixen en la teva novel·la. També, per exemple, i així ho mencionaré una miqueta passada, el tema, per exemple, de la cultura trobadoresca, d'aquesta companyia roja, d'aquesta trup gairebé teatral d'espectacles, d'entreteniment, amb la poesia, amb diguéssim, esports també una miqueta així, amb el tema dels ganivets i companyia. Doncs veiem aquí que hi ha una cultura també que va viatjant pels camins de Catalunya i d'altres territoris de la península ibèrica en aquesta època, doncs que també mostra, diguéssim, altres elements i que també estan molt presents en la teva novel·la, com és això de la poesia trobadoresca, els entreteniments, el teatre, diguéssim, són com una mena de fonaments de teatres, companyies teatrals en moviment. O sigui, jo, llegint aquesta companyia roja, estava constantment pensant en la teva novel·la, amb aquella pel·lícula del Fernán Gómez, de El viaje a ninguna parte, amb aquesta trup de còmics, perquè també aquesta companyia roja no deixen també de ser això, ballarins, còmics, etc. Max, fins i tot.
0: Així és, jo em vaig enamorar de Salomé en un article que es titulava Salomé en el camino de Santiago. Jo em vaig quedar sorprès, però em va cridar el títol i al llegir-lo pues, era un estudi en el qual anaven eixint les representacions, als capitells de les esglésies romàniques d'un personatge que és Salomé, no? I l'historiador el que expressava era que pese a que s'inspirava en aquella Salomé bíblica, no?, de la que va demanar el cap de Sant Joan després de ballar davant d'Herodes, però en el que representava probablement era a joglareses que passaven ballant i bueno, pues, anaven deixant un poc aquest sabor, no?, en la gent i en l'imaginari col·lectiu, i això pues, va anar traslladant-se a la pedra i anaven apareixent ahir.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dimecres 3 de juny i a la ciutat volem treure pit de Catalunya, i és que som la comunitat on es realitzen més trasplantaments de ronyó, més de 1.300 l'any passat. De tot plegat en parlarem avui, que és el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits. Abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic, i aquí al meu costat Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia, bona hora.
1: Gerard Sant, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Anna Utiel, bon dia.
4: Bon dia.
1: Vinga, tinc ganes de saber més coses del papa. Robert, expliquem curiositats del papa?
2: Més et diré que... sí.
5: Habemus papam. Leonem decimum quartum.
6: Lleó 14. El papa visita Catalunya.
2: I per què es diu Leonem Decimum Quartum?
1: Això és el que vull saber.
2: En llatí es diu així, en català es diu Lleó 14, o Leon 14.
1: És complicat dir-ho en llatí, eh?
2: Leonem Decimum Quartum. Hauríem de parlar en llatí un altre cop, penso, no?
1: No.
2: I dir allò de rosa, rosa, rosa.
1: Fins aquí, eh?
2: Fins aquí, ja està.
1: Vinga, i per què es diu?
2: Escolta'm, a veure, per saber, per anar pel món...
1: Alea Jacta Est.
2: Clar, per anar pel món hem de saber... totes les frases que ens ha deixat la història de Roma.
1: Carpe diem.
2: Carpe diem.
1: És que m'ha vingut una altra.
2: No, carpe diem, perdó, no vull escombrar cap a casa, però els diumenges fem un programa en aquesta casa, a les 6 del matí, ja que té un lema que es diu Mens sana incorpore sano. Frase acunyada pel poeta romà Juvenal al segle II.
1: No tenim temps avui i a sobre me l'estàs omplint.
2: El papa Robert Prevost, que es diu Robert Prevost, va triar el nom de Lleó XIV per vincular el seu pontificat a la doctrina social de l'Església i per marcar un compromís amb la justícia laboral a l'era digital. Ha volgut fer una picada d'ullet al seu antecessor en el que fa, pel que fa als noms, que és el papa Lleó XIII, que va ser Vincenzo Gioacchino Pecci, un italià nascut el 2 de març del 1810 a Carpineto, una ciutat situada al sud de Roma. Va ser escollit el 1873, papa, i des de principis del seu pontificat va haver d'enfrontar importants canvis polítics i socials de l'època. El principal, la segona revolució industrial, la gran revolució industrial. Va rebre el nom de papa dels pobres, dels obrers. Defensava la redistribució de la riquesa per als més necessitats i feia suport als sindicats de l'època, era sindicalista. Mira. El papa Lleó XIII...
1: Cap...
2: sí.
4: El papa sindicalista.
2: El papa sindicalista. Era el cap de l'Església Catòlica fins al 1903. Va establir les bases del pensament social catòlic modern, sobretot amb la seva encíclica Rerum Novarum,
1: en
2: llatí, Renovarum, que abordava els drets dels treballadors i el capitalisme a les portes de l'era industrial, de la revolució. Revolució com la que estem vivint en l'actualitat, però aquesta en l'àmbit digital. I aquí és on es fixa Robert Francis Prevost, que busca aplicar un enfocament humanista i ètic per protegir la dignitat humana davant la revolució tecnològica i de la intel·ligència artificial. A més, vol cridar l'atenció sobre el futur del treball i la bretxa digital al món modern.
1: Doncs molt interessant com canvien, eh? Les èpoques i els papes,
3: sí,
1: i la seva visió és sorprenent. Ja sabem una miqueta més sobre el papa que ens visitarà d'aquí res.
3: Està molt bé aquestes pindoletes.
1: Sí, està
3: Robert,
1: molt bé, està molt bé.
2: Gràcies.
1: He pensat que podríem canviar la pregunta del dia, Gerard.
3: No.
1: Quin sobrenom tens? No?
2: Home, seria meravellós.
1: No, hem caigut.
2: Si fossis papa, ho apuntarem un dia.
1: O si tu tens algun sobrenom, que et diguin d'una manera... No sé.
3: Aquesta setmana ja no la podem fer, perquè... Clar, divendres no, perquè hi ha el dilema, demà no, perquè...
1: Canvia-la ara en directe.
3: Perquè avui jo crec que està xula la
2: setmana que ve
3: la farem. Avui jo crec que sí, la deixem per la setmana vinent. I és que avui aprofitem un dia mundial per fer la pregunta del dia. Quin dia es celebra avui, entre molts d'altres? Doncs el Dia Mundial del Corredor.
1: Com canvia la pregunta... Depèn de qui la fa, eh?
3: Depèn de... Exacte, només per la música. Aquest Dia del Corredor és la cançó Running Wild de Airborne. Aquest Dia del Corredor es celebra per homenatjar els milions de persones arreu del món que surten a córrer per fer, doncs, el seu exercici diari o setmanal, depèn del temps que tinguem. I avui, doncs, preguntem pel vostre exercici habitual. I com que hi ha mil maneres d'exercitar-se, doncs volem saber què feu vosaltres per mantenir actiu el vostre cos.
1: Almenys sana, incorpore sana.
2: Exacte, mira, per aquí ho diem. Fa uns dies en Pitu Sitges, en aquell programa que t'he mencionat. Bones.

0: Mans, de diumenges de 6 a 8.
1: La pregunta, feu exercici habitualment? Si és així, quin exercici feu? Sortiu a córrer? Sou més de sortir a caminar per fer allò de les 4.000, 5.000 passes diàries que es recomana?
2: És un mite, és un mite.

0: que hi ha tantes maneres d'exercitar-se que volem saber, doncs, quina és la vostra. Respostes amb notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908. Feu exercici habitualment? Si és així, quin exercici feu? 676-760908.
1: Mira, avui em toca pilates, a mi.
2: Oh, mira.
3: Hem de dir que ara que arriben els mesos de més calor, és molt important
1: això
3: no sortir a fer running a les 3 de la tarda amb la calorada.
1: L'altre dia...
3: Hi ha gent per tot.
1: No, no, escolta'm, l'altre dia van posar un partit de meu fill a les 12 del migdia, diumenge.
3: És que
1: ja era horrorós, però al costat hi havia pistes de pàdel amb gent fent pàdel a les 12 del migdia amb la calorada que feia. Dic, sí, cabran rodons.
0: Jo he jugat partits de pàdel amb que més els cubiques... Sí, els vidres i tot fan de... Sí, amplificació de
3: pàdel. No és menor el que estem dient.
1: No és sant.
3: L'exercici físic que provoca un escalfament del cos més del que ja té, si us plau, no el faci a les 12 del migdia al passeig d'aquell del poble que té, que no...
1: Anna, tu què?
2: Jo m'he tornat a apuntar al gimnàs amb un nou intent de la meva vida. I he anat unes quantes setmanes seguides, aquesta de moment encara no hi he anat. No ho suporto, no m'agrada fer esport, no és el meu, però després et sents bé, això és veritat.
1: Sí.
3: Alliberes endorfines, et sents molt millor.
1: Les endorfines. Doncs vinga, i vosaltres, quin esport feu, quin us agrada, notes de veu, el 676-760908. Catalunya és la comunitat de tot l'Estat que més trasplantaments renals porta a terme. Els hospitals catalans van fer l'any passat 1.350 trasplantaments d'òrgans, una de les taxes més altes del món, amb 167 operacions d'aquest tipus per milió de població. Són dades que posem de relleu avui, que és el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits.
3: Una jornada que ha de servir per treure pit, per mostrar l'orgull del país que som. Això sí que és marca Espanya. Aquest país és líder mundial en donació i trasplantaments per 34 any consecutiu, 34 anys sent líders. El darrer, el 2025, s'han portat a terme 6.335 trasplantaments. Es fan 8 donacions diàries i 17 intervencions al dia. I tot gràcies a un sistema, a un engranatge que funciona com un rellotge suís.
1: Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Trasplantaments. Què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: En un dia com el d'avui és molt important explicar això, explicar a la ciutadania que som un país generós, no?
4: Sí, sí, exacte. I sobretot és un dia per honorar els donants, perquè si això és possible és perquè hi ha moltes persones i les seves famílies que han accedit a dir sí a aquesta donació i, per tant, és el dia de l'any que els hem de posar a la primera línia de l'agraïment i del reconeixement.
3: Els donants són molt importants. Recentment hem conegut alguns casos que són molt destacables respecte a això que deia vostè i que ens ajuden a veure la importància de la donació. Parlem en primer terme del cas de la Carme, una dona que va poder recuperar la cara gràcies a un trasplantament de teixits històric al món després de la donació d'una altra dona que va sol·licitar la prestació d'ajuda per morir. Tot plegat es va fer al Vall d'Hebron, on és cap de la unitat de cremats, el doctor Joan Pere Barret, que explicava aquest procés fent una petició i una reflexió.
5: Avui m'agradaria doncs, que les seves cròniques versessin sobre la història de la donant, sobre la coordinació de trasplantaments, els coordinadors, no?, que fan una tasca diària silenciosa i anònima, donant confort a famílies en el pitjor moment de la seva vida i vida a d'altres que estan esperant un òrgan per poder reanudar la vida que estan perdent.
1: I això és el que volem intentar fer avui, aquest un petit homenatge a tots els donants, com deia el senyor Tort. Senyor Tort, què important és la donació de teixits, no?
4: Bueno, i la de teixits en parlem poc, perquè és un tant més desconeguda, però numèricament és molt més gran que els òrgans. De pensar que aquí només a Catalunya l'any passat vam tenir vora 3.000 donants de teixits i que ja van haver-hi quasi 16.000 malalts que es van beneficiar d'aquests teixits. O sigui que al final l'impacte sobre la salut dels teixits és enorme. Si bé no hi ha una vida en joc normalment, però clar, que millora la qualitat de vida és de moltíssima gent.
3: Fixin-se que fins i tot es fan donacions de tendons que serveixen per tractar persones que tenen problemes amb els tendons, esportistes, no, per exemple, senyor Tort?
4: Sí, esportistes n'hi ha molts. Sí, de tendons diguem-ne que no donem l'abast, que tants com se n'entenen de les donacions, tots tenen de seguida sortida amb pacients de moltes patologies, però hi ha molta també patologia esportiva.

0: aquí.
1: Tot plegat ho dèiem...
0: Però penseu, potser el més, perdó, el més conegut, potser, en els teixits, el més conegut dels teixits, habitualment, són les còrnies, els ulls, que és la donació més important. Que a Catalunya, només a Catalunya, cada any se'n fan més de 1.000 de còrnia. Per tant, i clar, es necessiten més de 1.000 donants.
1: Clar.
0: Per això, en parlem poc del teixit, però l'impacte és gegantí.
1: Tot plegat, dèiem, en començar a funcionar gràcies a un sistema molt ben articulat i també gràcies a una consciència col·lectiva molt elevada, però amb tot, senyor Tort, encara queda camí per recórrer, hi ha marge de creixement?
0: Sí, hi ha molt marge de creixement, en teixits molt, perquè és una donació, diguem-ne, més senzilla que la dels òrgans. Els òrgans, ja ho hem vist sempre, que hem d'anar molt de pressa, els òrgans tenen una duració molt limitada fora del cos humà, i és molt específic, un donant molt concret, per un receptor molt concret. Els teixits tenen una altra velocitat, tenim 24 hores després de la defunció per tenir els teixits, després es processen al banc de teixits, i per tant, i això ens permet, sobretot aquest temps després de la mort de la persona, que es puguin fer donacions en molts altres llocs, no només als hospitals que tenen programes de trasplantament, que es pot fer donació de teixits en molts llocs. I, per tant, aquí molt marge de créixer. I amb els òrgans, bé, estem en un nivell molt òptim a Catalunya i a Espanya, però creiem que sempre es pot millorar una miqueta.
2: Recordem que les donacions s'han de produir en l'àmbit hospitalari perquè la mort s'ha de produir a dins del centre hospitalari per poder mantenir aquests òrgans que deia el senyor Tort, tenen una vida curta després per implantar-se en altres persones, els pacients receptors, no? Com convenceria vostè una persona, senyor Tort, que ens estigui escoltant, que es debati sobre si donar els seus òrgans o no pel fet de fer-ho?
0: Bé, l'element més bàsic, si hi ha elements de caràcter, diguem-ne, moral, de dir que siguis una persona que vulguis fer un bé a un altre, desconegut. Però després hi ha un element, si tu vols, molt prosaic, però que és real, que és que aquests òrgans s'autodestruiran, diguem-ne. No serviran per res, s'enterraran o s'incineraran. Llavors, pensar que puguin funcionar amb una altra persona que està malalta i que li puguin donar uns anys de vida molt bons que en principi no té, home, jo crec que falten pocs arguments per dir que val la pena.
1: Totalment. Ens quedem amb aquest missatge. Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Trasplantaments, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
3: Això és la ciutat.
1: Atenció ara als amants del jazz i de la música en general, perquè la Fundació Catalunya La Pedrera torna amb una nova edició del Talents Jazz, un festival de música amb el que la Fundació reforça el seu compromís amb el talent i amb la creació musical i que es podrà gaudir tots els divendres fins al proper 31 de juliol. Per saber-ne tots els detalls tenim amb nosaltres el Jordi Feixa, que és el coordinador d'aquest projecte. Jordi, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Com definiries l'esperit del Talents Jazz i què representa avui per als joves músics emergents?
5: Sí, mira, el projecte Talent Jazz surt d'una idea de la Fundació Catalunya La Pedrera quan, sobretot arrel de la pandèmia, ens vam donar compte de que qui ho passaria més malament eren els músics joves, no? Els estudiants, els que encara estaven a la seva època acadèmica i tenien que fer els seus primers passos a lo que és el món laboral, a poder tocar en directe als jocs. Sí. Aleshores, el que volem és que sigui un festival que sigui aquest trànsit entre l'aula i l'escenari en viu, no? I pensem que just és el moment en el qual han de sentir-se segurs de que poden, no?, desenvolupar-se la seva carrera professional, que puguin desenvolupar el seu talent i que puguin desenvolupar la seva música. Per tant, pensem que aportem un gra de sorra petit, si tu vols, però important i per donar un cop d'ànim, no?, també amb aquests joves músics.
1: A més, tenim novetats aquest any. Neix la primera Big Band Talent Jazz. Com va sorgir aquesta idea i què aporta al festival?

0: Hem de dir que és una de les coses que més il·lusions fa des de la Fundació Catalunya de la Pedrera. No és gens fàcil, perquè les tres escoles doncs, tenen les seves dinàmiques i tot i que han treballat amb alguna vegada en projectes en el qual han estat implicats les tres escoles, és la primera vegada a Barcelona que treballen d'aquesta manera tan conjuntament. Què vol dir? Que hem creat una Big Band amb alumnes de les tres escoles, hem creat una Big Band amb directors de les tres escoles, un per cada escola, i a més hem volgut que l'assaig es faci a una de cada d'aquestes escoles. Per tant, això fa que sigui un projecte 360 graus, que impliquin el que significa treballar amb altres músics d'altres escoles que després probablement al món, no, quan ja siguin músics consolidats, treballaran junts perquè no entenen. Però aquest és un primer pas. Jo crec que a nivell de ciutat jo crec que és un esdeveniment d'aquestos que, sobretot a nivell musical, que quedarà marcat al calendari, no?
1: Imagino que no ha de ser fàcil fer que aquest festival sigui realment una plataforma de projecció per a aquests joves, no? Com ho feu? Com ho aconseguiu des de la Fundació?
0: Sí, jo crec que això hi ha un tema, crec d'inici, que és molt important, que és que treballar-los amb l'ecosistema musical. És a dir, nosaltres no és que la Fundació té una idea i treballa sol i diu, anem a fer això, sinó que treballem escoltant què és el que ens demana el propi ecosistema musical i el que ens demanen les pròpies institucions musicals. Per tant, això ja és una garantia d'èxit, perquè no és un projecte que neix del no-res, sinó neix d'escoltar i de veure que aquests músics estan molt bé, és a dir, treballar o estudiar a una escola de música superior és un lloc on els protegeixen molt, on aprenen moltíssimes coses, però també han de començar a veure que això s'acaba, no? Que són 4 anys. Clar. I que després s'hauran de buscar la vida doncs, tocant en directe. Per tant, donar els primers passos, perquè amb aquest festival no només és que els programem, sinó que també els significa doncs, afrontar un concert en directe davant un públic que ha pagat una entrada per vindre'ls a veure, també a gestionar, perquè tots els músics cobren, que siguin estudiants, tots cobren, i tots, per tant, ja han d'aprendre que han de fer factures, que han de ser o autònoms o a través d'alguna associació de músics. Per tant, ja els preparem, és un aprenentatge també per cap a aquesta vida, professional. I després també és un altaveu, no? El fet d'haver tocat amb un festival tan important com és el Talent Jazz, per ells, pel seu currículum, també és un prestigi. Per tant, també ens agrada molt donar visibilitat amb aquests noms i que se sentin a gust. Per tant, jo sempre dic que aquest és un festival viu que va creixent en funció de les necessitats del sector.
1: Descobrir aquests joves talents ja és un pla fantàstic. Proposem el llaç vermell, perquè és clar, en un escenari únic, com és la Pedrera, una nit d'estiu.
0: Totalment.
1: No es pot demanar més. Per què és tan especial que has vist en directe un concert com aquest?
0: Primer perquè la música en directe sempre és una cosa... sempre una cosa excepcional. Jo sempre ho aconsello. I el jazz en concret, jo crec que la gent escoltar discos a casa és molt important, però quan tu tens davant teu, a més amb l'escenari del Terrat, és un primer que és un lloc magnífic, un lloc únic al món, no? El Terrat de la Pedrera és únic al món, jo crec que és, i aquí basta que ho diguem nosaltres, però és probablement el terrat més especial del món. A sobre tens els músics molt a prop, i el que és sentir, no? Veure un noi o una noia tan joves, amb aquest talent, tocar davant teu també és una experiència total. A més, quan vens al Talent Jazz tens accés a una part de l'edifici que pots fer una visita, és a dir, tens el temps primer d'entrar, visitar una mica les golfes, visitar el terrat, després una copa de cava per acompanyar o sucs o aigua, el que cada un que vulgui, i tens unes vistes meravelloses de tot Barcelona, l'horari és a les 8, és a dir, obrim portes a les 8, el concert és cap a les 8:40, tens aquest moment en el qual el sol comença a caure i aquest, no, aquest sunset, aquest vespre preciós que dona llum a la terrassa. Per tant, pensem que l'experiència és completa amb tot, i a sobre serveix per donar visibilitat amb aquests, no? quan ve algú amb aquests músics, quan ve algú espectador i veu la qualitat d'aquests músics, queda meravellat, no? De dir, sempre que ve el concert i molt públic s'apropa dient, uau, que bé que toqueu, perquè moltes vegades són composicions pròpies, vull dir, no és simplement els estàndards, sinó que veuen de la tradició del món del jazz, però també aporten ja música que ells ja comencen a composar, comencen a relacionar-se amb fer les seves pròpies propostes. Per tant, és un moment molt, molt, molt especial.
1: ja us heu aconseguit.

0: I el que toca ara, com sempre, és veure qui és el que ens porten les portades de les principals revistes del Cor amb el David Cervelló. David, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
2: Ah, no l'escoltem.
0: Ui, David, no t'escoltem.
1: Veu un dos.
0: Ara sí, David.
1: No, que deia que tot lo bé que es pot estar suant.
2: Sí, clar, fa molta calor.
0: Bueno, aquí l'estudi fa una mica de fresqueta, eh?
3: Sí, que s'està bé, tu.
0: Amb l'aire...
1: Sí,
0: una mica s'està...
1: Vosaltres esteu bé.
0: Sí. Vinga, què porten avui les revistes?
1: Sí. Tot a Flores aclara cómo se encuentra tras la alarma por su salud. Bueno, és que, escolta, els anys van passant, eh?
0: Mm-hmm. És veritat que ho vam dir aquí la setmana passada, que estàvem preocupats per l'estat de salut de la Pepa Flores... Entenc que està bé.
1: Sí. Bueno, com a mínim els aclara els temes aquests, perquè clar, sempre és complicat. Ojo, perquè pronto també ens porta l'último per a depilar-se en casa. Trobo que sí, que sempre pot estar bé.
0: Molt útil.
1: Sí. No, sempre estan bé aquestes coses. I atenció, perquè tenim un d'aquells d'Igual cuando lo leas, perquè tenim Iker Casillas, primeres fotos con su nuevo amor.
0: Home. Ah, és una mica...
2: Iker Casillas sí. Se ha tragado sí mismo, un poquito.
0: Una mica.
1: Sí. Bueno, és que també els anys van
3: passar. El futbolista que es deixa una mica sí, i normalment això, després de la carrera sí s'acaben deixant, doncs es nota molt.
1: Sí, totalment. Bueno, el que passa és que, bueno, és una mica el nostre Leonardo DiCaprio, també. També tenim, sí, Guillermo i Kate cuenten su divertido día a día con sus hijos.
2: Bueno, divertido.
1: I una cara de Jesús.
2: T'he de dir que el Louis, sí, el petit, el Louis, és molt divertit, eh? A mi em cau molt bé, és el meu preferit. I llavors hi ha la Charlotte, que també és molt, molt simpàtica.
3: Sí que de vegades denunciem que el titular no casa amb la foto, però aquí sí que s'estan partint la caixa tots, eh?
1: Sí. I, bueno, podria ser un anunci d'un dentista,
3: sí,
1: eh? Perquè surten
3: tant
1: tots així somrient amb unes dents que... Bueno, jo m'he hagut de posar ulleres de sol
0: sí
1: per poder... Sí, totalment. I atenció, Felipe VI, un rei cada dia més cercano i espontàneo.
2: Vaja. He de dir que... No sé per què li fa... O sigui, li sobraria la barba i li deixaríem només el bigotis, però cada dia...
0: Què dius?
2: No, dic que a Felipe VI...
0: No!
2: Felipe VI, si li treus la barba i només deixes el bigotis, Alfonso XIII bastante, eh?
0: Sí, però no, això ja no es porta. No.
2: Per què no?
3: El bigoti, only bigoti, està tornant,
0: gens,
3: eh, el mustre.
0: Ui, doncs no m'agrada gens. No,
2: per mi cada vegada és més Alfonso XIII.
0: Bueno, fixa't clar,
2: que té.
0: Seran família.
1: Alfonso XIII, home, Déu-n'hi-do. Sí, bueno, en fi. Doncs escolta, anem amb setmana, que aquí, sí, aquí tenim boda. Boda de la hija de Carlos Herrera i Mariló Montero.
4: Hombre, Rocío, señoras, señores, me alegro, buenos días.
0: Buenos días,
1: nos alegramos.
0: És igual que la seva mare, aquesta noia.
1: Sí.
0: És clavada, tu.
1: Sí.
0: Que fort.
1: Sí, per sort... Tacho,
0: sort que s'ha tallat,
1: doncs,
0: ara.
1: Sí, un problema.
3: El casament l'haurà obert així, Carlos Herrera, o no? Quan entra allà amb la seva filla.
1: Sí.
4: Hola, buenos días, buenos días, España.
1: Sí. Se casan, buenos días. Sí, pues Rocío Cruzet se casa en Nueva York con el financiero Charlie Sheen.
3: Sí, podria ser
0: Charlie Sheen,
1: eh? Estàs. No. Sí, dos hombres y medio. Sí, doncs escolta.
2: He de dir que suposo que deu tenir ja la vida bastant solucionada ja d'entrada. Rocío Cruzet ja té la vida solucionada bastant. M'imagino que el seu pare li deixarà una herència bastant considerable el dia que falti, que esperem que falti molt per això.
3: Clar, doncs,
2: però abans d'això...
3: No contenta amb això.
2: No contenta amb això, es casa amb un senyor.
3: Sí.
0: I per què es diu Cruzet?
2: Perquè la seva àvia es deia Cruzet, és a dir, Carlos Herrera es diu Carlos,
0: si no
2: Herrera
0: porta...
2: Cruzet.
0: Però això es pot fer, posar-te el cognom que tu et dona la gana?
2: És un nom artístic, ella es diu Rocío Herrera, però el que passa que com a nom artístic, que ell és model, es diu Rocío Cruzet.
0: Ai, mira, aquestes tonteries a mi em posen...
2: Bueno, doncs a mi em sembla maco, recordar la teva àvia, al
0: final.
2: Sí,
0: però és que no és el cognom de la teva àvia, és el cognom del seu pare, vull dir, que les dones no tenim cognom, sempre són cognoms d'homes. Ja està, la meva reivindicació feminista del dia. No riguis, Ismael Aparra, no riguis. Però hem de reivindicar aquestes coses. Això és masclisme, són micromasclismes.
1: A la foto també...
0: Mira, David Cervelló, fem una cosa.
2: Penjarem la línia.
0: Penjarem la línia.
2: I tornarem a agafar-la. I
0: tornem a connectar perquè s'està tallant tota l'estona.
2: Recordeu que estem a setmana, on estem veient en portada a Mariló Montero, la exdona de Carlos Herrera, amb la seva filla, Rocío Cruzet, que s'ha casat a Nova York amb un empresari que es diu, amb un financer que es diu Charlie Shane.
0: I veiem el Carlos Herrera molt content, ballant amb la seva filla. Buenos días. Suposo que quan van anar de l'església el convit va dir això de a los carromatos,
2: perdó,
0: no?
2: Home, sí, perdó, convit. Hem de dir que en aquesta fotografia, molt important això, en aquesta fotografia que hi ha en portada, on Carlos Herrera balla amb la seva filla, de fons hi ha la nostra companya, que a aquesta hora està en directe a Onda Cero Madrid 98.0, Pepa Gea, que és la parella actual de Carlos Herrera, amb qui està casat. Sí, ja es van casar a Nova York, per cert.
0: Mira, potser era el mateix lloc que la seva filla.
2: Tenen una cosa amb Nova York, que no sé què passa.
0: Doncs que és una ciutat ben maca, tu.
2: Pepa Gea, que si volen la poden escoltar a través de l'app, però no ho facin, perquè és millor aquest programa.
0: Home, sí, amb tots els respectes a la Pepa, eh?
2: Sí, clar, però, home, ja, per favor.
0: Aquí. David, t'escoltem ara?
5: Sí. Venga, sí. No sé què passa. He de posar més monedes al mòbil. Que no funciona. És que el meu va amb monedes. Doncs això que us deia, que també veiem a Pepa G, estupenda, sí, fantàstica. Sí, sí, sí. Doncs escolta, meravellosos, tu. Guapíssims tots. Exclusiva també setmana, l'escapada a Galícia de Sara Carbonero i su novio.
2: He de dir que m'ha emocionat molt quan va recordar l'altre dia la seva mare, li van entregar un premi i ella va recordar la seva mare. Ho està passant francament malament.
0: Clar, és que... És dur, perdona'm.
2: Ojo, novi de Sara Carbonero,
0: Sí, sí, ben guapo, tu.
5: Sí, no? Bueno, doncs escolta, molt
0: bé. Ríete tu de Casillas, eh?
2: Sí, home. Canviaste el oro por el... Com es deia, la Shakira, allò? Canviaste el...
0: Un Seat por un Ferrari...
2: Sí, l'oro por el cobre. No, el que s'ha canviat el cobre per l'oro.
0: Això no ho diu, la cançó.
2: Sí, que ho diu.
0: L'oro por el cobre...
3: No, deia algo de cotxe, de...
2: Sí, que ho diu.
3: Por un Twingo, no? O algo així, o per un...
0: Un Casio por un Rolex. Sí. Oro por cobre... Busca-ho, que no surt la cançó. Vinga, segueix, David.
5: Bueno, també tenia exclusiva les làgrimes de Jules Janeiro, o Janeiro, com vulgueu dir-li.
3: Janeiro, Janeiro, Janeiro.
0: Ah, però és la filla del Jesulín?
2: Sí.
0: Ui, per què plora?
2: Però penso, un nom tan maco com Julia, per què s'ha dit Jules?
0: Bueno.
5: Sí.
2: És que no entenc.
3: També és un nom artístic, sí.
5: És com un toro, no? Bueno, no... Bueno, pues això. I també tenim el Papa León XIV, tots els detalls de su visita a Espanya.
2: Per favor.
0: No em diguis que ve el papa, no ens havíem enterat. Ai, molt bé, molt bé. Tots els detalls aquí han de fer-ho.
5: Sí, bueno, anem amb Hola, tu. Hola, què tal?
0: Hola.
5: Entrevista exclusiva con la princesa Charlene de Mónaco.
3: Oh, en su...
0: La princesa triste, mamita.
5: Sí, no sería así. Nos habla de su pasión por el deporte, sus retos y sus obligaciones como princesa.
0: Bueno, ¿provee a España con el papi?
3: Sus obligaciones como princesa, bueno. A mí m'agrada.
5: Sí, sí.
3: I obligacions institucionals, home, i tal.
0: Jo no li canvio per les meves obligacions, que vols que et digui,
3: tampoc,
0: eh?
3: No.
5: Sí, sí. Aquí tenim, veiem més de la romàntica boda de Rocío Cruzet i Charlie Sheen, a mi m'agrada dir-ho
3: així,
5: en el corazón en el corazón de Manhattan.
0: Saps a qui em recorda aquest senyor? El Howard Wolowitz de Big Bang Theory, però en ros. No?
2: És futbolista, com es deia aquest?
0: El que diu que posar-se crema solar és dolent. El Marcos Llorente, jo crec que dius aquest.
3: O el Chigrinsky, és una mica Chigrinsky.
0: Chigrinsky no sap qui és el Robert.
5: És una mica, sí.
2: Sí, sí.
5: Sí, sí, totalment. Bueno, doncs escolta, que facin...
0: Que siguin feliços, tu.
5: Cosets, sí, sí, crucigrames i tot el que vulguin. Bueno, també tenim Pau Gasol amb la paraula. Sí, sí, sí. Me gustaría que el legado de mi fundador superior a mi legado como jugador. Aquest noi, tu, que este...
0: Home, doncs el seu llegat com a... Home, sí, sí. Com a jugador ja és ben gran.
3: Molt gran ha de ser la fundació, com perquè el seu llegat sigui... sigui més gran.
5: No, però...
2: Tenim serioses comunicacions avui amb...
3: Complicacions
2: amb la comunicació amb en David Cervelló, que no sé què li passa avui, no posar les monedes.
0: No posar les monedes i clar, crec que acabarem repassant nosaltres les revistes. David, t'escolto?
5: No.
0: No, no t'escolto. T'escolto fatal. Intentem recuperar la connexió i si no, Robert, què veiem a Lectures? Doncs mira, la nostra amiga, tot
2: encanta. M'encanta la portada de Lectures perquè Mercedes Milà, avui és la protagonista, la portada de Lectures, diu Mercedes Milà, sincera e il·lusionada, doy gracias porque ahora estoy muy bien. Per què diu això? Ha ofert una entrevista en un podcast que presenta Carlota Corredera, que es diu Menudo Cuadro, sí. I allà ha explicat que ho va passar molt malament a l'etapa final de Gran Hermano, per això va deixar Gran Hermano.
0: Va estar molts anys.
2: Amb una depressió molt gran.
6: ¡Calla!
2: Sí, ui, no, no. I diu, i això que ganava, atenció, 60.000 euros per programa.
0: Què dius?
2: Però els diners no ho són tot, Míriam. No ho són tot. Això es demostra amb el que
0: la salut és el més important, deixa't
2: els diners. I estem amb el seu gos, el Milo, no es diu? Es diu
0: no Milo.
2: Es diu, no, Scott. Ah, Scott es diu, perquè va fer un programa a Movistar Plus que es deia Scott i Milà, i l'entrevistador era el gos.
0: Ah, que bo.
2: Sí, i és l'Scott amb la Mercedes Milà, i en aquesta portada ens explica que ara està bé després d'aquests moments de depressió.
0: David, ara sí, va, intentem per tercera vegada.
7: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
7: No, ara he pagat amb Visa.
0: Ah!
7: Clar, sí.
0: A veure si així aguanta més, tu. Escolta, la sí. Dua Lipa es casa, o que s'ha casat, vamos.
7: Sí, sí, sí, s'ho han passat dua pipa, s'ho han passat meravellosament bé. És que, a veure, tu imagina't a casa, O sigui, la Dua Lipa es casa amb Callum Turner. Callum i Dua, tu imagina't quins noms. Saps allò que fiques a la targeta, no? Sí. Callum i Callum
0: a la bústia,
7: Callum.
0: No?
3: Sí, sí, la targeta de boda devia ser divertida,
2: A mi m'agrada molt com va ella de núvia,
0: Dels anys 20, no?
2: Sí, m'agrada molt.
0: Sí, sí, sí. Molt guapa.
7: No, està molt bé això per evitar si vols que et donguin dos petons. Saps allò que estan passant?
2: La pamela, sí, molt ben
7: una
2: vist.
7: Pamela de... Home,
2: escolta'm que...
7: No, ningú s'acosta.
0: No.
2: Estava comentant jo que la portada la protagonitza Mercedes Milà, Merceditas, que ganaves 60.000 euros per programa en Gran Hermano. L'has dit?
6: Los chicos y chicas de la casa, 60.000. I poques són,
2: t'imagina't, bueno, ella diu, ho ha dit a l'entrevista, diu, i poco és per a lo que jo dava a l'empresa. Que això
0: home,
2: és,
0: això és veritat, sol
2: passar,
0: Això és veritat. Vinga, Alexia Putellas.
2: Sí. Ai,
0: Alexia. Que marxa.
7: Sí, sí, el emotivo adiós de la reina. Escolta, que emocionant ha estat tot aquest procés i que bé que ho ha dut, amb elegància.
3: Sí, sí, i tant, un bon comiat.
7: Això, molt bé.
0: Ilan Wintour. Totalment.
7: I així és. Sí, Anna Wintour. Anem a fer un Wintour? Doncs tu imagina't, la mujer más poderosa de la moda, tu.
0: Que es diu ràpid, això, eh? Aquesta és la que
7: sí,
0: està basada...
7: La mujer más poderosa de la moda, sí.
0: La pel·lícula...
3: El Diablo se viste de Prada,
0: no?
7: Sí.
0: Sí, sí.
7: Sí, sí.
0: Vinga, 10 minutos, què tenim?
7: Parlant de Prada... Sí, 10 minutos tenim Mbappé i Esther Expósito, Passión en Ibiza, tu.
0: Ja s'ha recuperat del tot, ja pot tornar a viatjar amb l'Expósito, sense que
2: m'encanta ningú... M'encanta la banda sonora aquesta, posant de la Parra de fons, Estic molt emocionat ara mateix. Aquesta és la cançó que va portar a Eurovision, al darrer festival a França. Sí.
3: No té ni idea, l'Isma.
0: Ha filtrat per cançons franceses i aquesta és la primera que li ha sortit.
2: No m'ho puc creure que hagis fet això, Isma.
0: Ai.
2: Doncs és el darrer tema que França va portar a Eurovision.
0: Amb lo content que estava el Robert, que pensava que havies pensat en ell, tu. Ai, de veritat.
3: Que lesionat se'l veu a Mbappé,
0: Sí,
2: de fet, va anar-hi un noi que s'assembla a l'Mbappé.
0: Ah, sí?
2: Sí.
7: Molt, molt. Doncs és com a Nostre Expósito, que a més aquests dies està molt en el candelabro, que en deien.
2: Està expuesta,
7: la caseta del...
0: Sí.
7: Està expuesta, sí senyor, perquè, clar, se la va veure ballant d'una forma molt recatada. Sí.
0: La casita, no? Estava així.
7: Sí, anava jo movent-se una micona i clar, tot això que, bueno, en fi. El mateix dia, deia molta gent, Deia Mbappé el mateix dia guanyava un altre Champions, tenia l'Esther Expósito ballant amb el Bad Bunny.
3: Sí, sí,
7: dues
3: derrotes.
0: I fer-li ojitos a l'altre,
2: La casita, la casita aquesta del Bad Bunny és la casita dels ricos,
3: El francés
2: no?
3: Tuvo una mala tarde.
0: Bueno, tinc moltes
2: coses. No hi ha gent pobra, no, aquesta casa?
0: No. Si no ets algú, no hi vas. Escolta, ens has tornat a colar a la Mia, a la revista Mia, aquesta setmana.
7: Sí, perquè m'hi estic afeccionant.
0: Sí, ja ho he vist.
7: Mia, plan cuerpo, sí, plan cuerpo de diet. I posen a Paz Padilla. Bueno.
2: No,
7: perdona. Saps què ho dic?
2: Posen a Paz Padilla.
0: Per un altre tema, la posen.
2: Posen a Paz Padilla després
7: Ja, bueno, clar, però...
2: després de 10 hores i mitja de retoc digital per part del retocador d'aquestes de portada, perquè clar, és, te diuen que és Anne Wintour també i també te lo crees. Saps què em vull dir?
7: Està bé, no, però m'agrada perquè tracten temes variats, com per exemple tot el que debes saber sobre el DNI electrònico.
2: Ah, mira, molt bé.
7: Bé tot això.
0: Com, sí. Això sí que és informació útil, tu.
7: No, sí. I també, sí, tacos d'alga nori i arroz. A mi m'agraden aquestes coses, tu.
0: Es portes uns, però, mira, un tàper d'alga nori,
2: com el titular, amb el titular de Paz Padilla, sí, que diu considero que ahora soy mejor persona que antes. Abrazo más, soy más bondadosa, incluso con gente que no conozco. L'Anna Utiel va anar a una presentació que hi havia a la Paz Padilla i diu que la va abraçar només veure-la. Ah, sí. Dic, cariño mío, mi amor, i la va abraçar.
0: Doncs això s'ha de vigilar, eh? Vull dir, tampoc normalitzem abraçar gent que no coneixes. No? Exacte.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. Tot i que nosaltres duem unes quantes hores acompanyant-vos, explicant-vos mil i una històries, com per exemple les que han vingut del dimecres, perquè estem passant del dimecres al ja dijous 4 de juny de 2026. David Morales, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tot i que ja portes per aquí una estona comentant-nos històries, visquent tot el que, totes les reflexions que hem fet avui, totes les propostes que hem fet avui, sobretot a l'hora de, si ara heu de fer dinars o sopars així de, doncs de veure-us uns quants. Jo li vaig donant voltes, això de dels tàpers i tot això, perquè jo... El tapereo, que li han dit, sí. Perquè en lloc de fer tapeo, doncs directament al tàper, perquè, escolta, cadascú, això és com l'electricitat, no? Això és com l'aigua, no? Que cadascú pagui en funció del que ha gastat, no? I a partir d'aquí, doncs, d'allò, perquè si no sempre... Així un verdaderament menja o beu allò que vol, no? En aquell moment... perquè si no ja hem vist que es generaven molts problemes, i és el que hem comentat avui la tertúlia dels dimecres, que si us l'heu perdut la podeu recuperar d'aquí unes hores quan pengin el podcast del programa d'avui. Però si hem de presentar en societat el 4 de juny, David, què podem dir? A veure...
1: Doncs mira, el 4 de juny concretament és el Dia Mundial de la Fertilitat.
0: Ah,
1: de dies mundials tenim aquest. Nacions Unides sí que va posar un dia que és el Dia Internacional dels Nens Víctimes Innocents d'Agressions.
0: Uh-huh.
1: I després, a Hong Kong, a la Xina i als Estats Units tenen dies per recordar les protestes de la plaça de Tiananmen.
0: Ah, sí? Ostres. El tanc aquell, que no l'oblidarem mai. Aquella situació... Jo venia reflexionant ara això que deies, el dia de la fertilitat, que algú sigui molt fèrtil, és un avantatge o és un inconvenient? Perquè, clar, depèn de com, saps? Es veia com un avantatge perquè, clar, la gent volia tenir fills, però ara avui dia no és tant això. O sigui, algú que sigui poc fèrtil quasi és un avantatge que té, no? De dir, no, jo és que l'escopeta no, saps? O no ho sé. No sé com...
1: Clar, és que tot depèn d'allò de... Todo depende del color del cristal con que se...
0: Sí, no, clar.
1: Aquí tindríem el mateix cas.
0: Bueno, en qualsevol cas, doncs, que qui ho vulgui ser, doncs que ho pugui ser, no? I que per això també els avenços científics, doncs, hi ajuden, a que això pugui ser d'aquesta manera. Dies mundials internacionals ja els tenim.
1: Tenim dies nacionals als Estats Units.
0: Home, doncs anem
1: a
0: veure...
1: Ja sabeu que m'agrada comentar-los, perquè tenen dies ben curiosos. Mira, avui celebren un dia que jo aniria als Estats Units només per celebrar-lo, perquè és el Dia Nacional del Formatge.
0: Veus, això està bé. I és un formatge diferent, depèn de l'estat, de Massachusetts, de Wisconsin, de Florida...
1: Jo crec que no, jo crec que cadascú bàsicament tria pels seus gustos, ja no per l'estat on es troba, sinó pels gustos.
0: Molt bé.
1: Tenim també que és el Dia del Corgi. Dels gossets, els corguis.
0: Ah, sí. Això la reina en tenia molts, de corguis,
1: sí.
0: Oi que sí?
1: Sí, la reina d'Anglaterra en tenia moltíssims. Sí, es va fer una pel·lícula, els corguis de la reina.
0: Els corguis, mare meva. Sí.
1: De fet, també, si és el dia d'un gos, també és el dia d'abraçar el teu gat.
0: Ah, mira, perquè no es posin gelosos, Que ben repartit està tot, sempre.
1: Sí. Això sí, es deixen, perquè ja sabeu que hi ha alguns gats que són bastant escarpets.
0: Sí, totalment, sí. Sí,
1: tenim
0: sí.
1: També que és el Dia Nacional de la Llum de la Lluna.
0: Ah, que és bonic això, Luz de Luna,
1: sí.
0: Mítica sèrie també. Déu-n'hi-do, bueno, és bonica la llum de lluna. A més, aquest any que hi haurà un eclipsi que la lluna taparà el sol. Hi haurà un dia d'aquests, Que tots els que hem sigut molt fans del Tintín, per nosaltres és un fet insòlit, és el que li va salvar la vida en una de les històries, o sigui que fabulós aquest esdeveniment que podrem veure, crec, a l'agost,
1: Sí.
0: En fi, ens queda algun dia?
1: Sí, un parell més. Mira, vinga. Tenim que és el Dia Nacional del Conyac i...
0: De la beguda, No del familiar.
1: Acabat amb ser.
0: Sí, no, bé, dius, que jo em porto bé amb el meu cunyat, bueno... I amb el conyac encara millor es porta, vull dir, perquè depèn, a vegades si els fa molt llarga el sopar o el dinar, en fi. Bueno, i què més tenim?
1: Doncs mira, tenim que és el dia, atenció, de la solterona.
0: Val.
1: Però, com a curiositat, clar, jo volia saber això de solterona, sí? Si era correcte en català, perquè clar, em sonava una mica estrany. I és veritat que el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans no el recull, val, però sí que els portals del que és la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals l'accepten com una cosa així una mica més col·loquial.
0: Val.
1: Però com hauríem de dir això de solteró o solterona en català? Concu o conca?
0: Concu o conca?
1: Sí, això és solteró en català, o sigui, és solterona en català.
0: És un concu o és una conca, la conca de Barberà, llavors en aquest cas seria la que no es casava allà.
1: Sí, exacte. Molt després bé. Hi hauria alguna altra opció que seria, per exemple, per dir solterona, Fadrina Vella.
0: Ai, Fadrina Vella m'agrada molt. Però Vella amb B baixa o amb B alta?
1: En aquest cas amb B baixa.
0: Amb B baixa, sí, clar.
1: Però sí, curiós perquè són aquelles expressions que les tenim ja...

0: més que internalitzades i ens surten directament, doncs. Si voleu saber això com és, Conco Conca o Fadrina Vella.
1: Sí, sí. Fantàstic. Fadrina Vella m'ha encantat, em sembla meravellós. Doncs això en quant als sants, ai, els dies, i ara toca els sants, a veure com ho tindríem, això.
0: Doncs mira, avui és Santa Noemí, és

passar tal dia com avui, 4 de juny del 2017. Manchester s'uneix en un emotiu concert benèfic anomenat One Love Manchester. Dues setmanes abans, el 22 de maig del 2017, una explosió a l'exterior del Manchester Arena just després d'un concert d'Ariana Grande va sacsejar la ciutat. L'atemptat reivindicat per l'Estat Islàmic va deixar 22 morts, molts d'ells joves, i 116 ferits. L'atacant Salman Abedi, un britànic de 22 anys d'origen libi, va detonar una bomba casolana plena de metralla a la sortida de l'estadi. L'impacte va ser devastador. Però Manchester no es va rendir. Ariana Grande, visiblement afectada, va suspendre la seva gira mundial Dangerous Woman Tour i va prometre tornar per honrar les víctimes. El 4 de juny, menys de dues setmanes després de la tragèdia, Ariana Grande va organitzar One Love Manchester a l'Old Trafford Cricket Ground. L'esdeveniment, amb 55.000 assistents, va reunir artistes com Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Katy Perry, Take That, Niall Horan, Little Mix, Pharrell Williams, Robin Williams, Liam Gallagher... Abans de començar, Marcus Mumford va demanar un minut de silenci en memòria de les víctimes de Manchester i Londres.

Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 4 de juny del 2017, que Manchester es va unir en un emotiu concert benèfic anomenat One Love Manchester per recordar les víctimes dels atemptats terroristes i recaptar fons per als afectats.

0: Segur que us ha passat, que esteu pensant, doncs, a veure, uns anireu uns dies d'escapada, no? I esteu en una popular pàgina d'aquestes de reservar hotels o així, i de cop i volta, just per allò que tu buscaves i just pels dies que buscaves, de cop i volta et surt una pantalleta que diu hay 560 persones buscando lo mismo que tu. I llavors tu et poses nerviós i no saps per què, no saps per quines raons. Ràpidament has de buscar i has d'aconseguir i has d'agendar ja aquella reserva. I és que hi ha molts processos que entren dins del per què anem a unes determinades webs, per què comprem a determinats jocs, i tot això té molt a veure, doncs, amb aquesta connexió que tenim, que va molt més enllà de l'eficiència. I per això, de totes aquestes tècniques, la gent que en sap, doncs, les estudia i les pots analitzar. I hi ha uns estudis recents que ha fet la UOC que ens revelen, que ens expliquen algunes d'aquestes estratègies, i per això en volem parlar amb una de les persones que ha fet aquesta recerca, que és la Imma Rodríguez. Imma, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Ella és catedràtica dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i investigadora del grup de recerca digital Business. I és que, clar, aquí el que veiem d'un dels estudis que heu presentat, que porta un nom meravellós, és que m'ha encantat en anglès i necessito dir-ho una mica a l'0.7, de dir el pumping up customer value with convenience OIE and personalization strategies in e-retailing, no? Això del e-retailing m'ha agradat molt, perquè clar, vol dir que el que sempre s'havia estudiat del retail, no? Del punt de venda, de l'empresa, del lloc, clar, ara es trasllada a webs, no? I el que durant dècades, no, es pensava de dir, escolta, com poses això a les estanteries? Què poses a l'aparador? Quins productes poses més a prop de la caixa? Tot això que estava molt estudiat, ho hem passat a la web i, per tant, també hem canviat totalment les estratègies, no?
1: Sí, algunes es conserven perquè són molt importants a tot arreu, perquè funcionen, perquè tenen conseqüències en el comportament de les persones, en les decisions que les persones prenen com a consumidores, i altres, en canvi, són noves.
0: Clar, aquestes que són noves, aquestes que tenen que veure, doncs, amb per què anem a unes determinades web i unes altres no, d'aquest estudi principal n'heu dit que n'hi ha com dues que serien les que destaquen més a l'hora d'una forma possiblement conscient e inconscient, perquè potser no, perquè, clar, per exemple, no, quan t'havies de desplaçar físicament a un lloc, doncs hi havia més elements, com el fet de que la botiga estigués a prop, per exemple, no, o que tinguessin més gènere, eren molts els condicionants, però clar, a la web estem tan a prop d'una botiga que està aquí al costat com que està a Nova Zelanda, vés a saber, no? Per tant, hi ha estratègies més específiques, i una d'elles heu vist que és el que l'anomeneu les estratègies de conveniència, és a dir, la facilitat de la compra, oi?
1: Així és, que és una estratègia que de fet prové dels entorns físics, és una estratègia que ha funcionat en moltes botigues, en moltes cadenes de la gran superfícies comercials, i que sobretot en la comercialització de productes de gran consum. Uh-huh. Què passa? Les persones consumidores ens trobem que hi ha aquests productes del dia a dia, aquests productes que s'han de renovar pràcticament cada setmana o cada mes a les nostres llars, aliments, productes d'higiene, productes uh-huh. de neteja. Aquests productes, comprar-los, bueno, no sempre ve de gust. Clar, per moltes persones això és una tasca. I és una tasca, és una obligació en la que es vol invertir poc temps. De manera que els establiments comercials, pues, siguin les botigues físiques o l'e-commerce o les botigues online, ha d'ingeniar-se-les perquè aquestes tasques, aquestes obligacions siguin el més lleugeres possibles, suposin les menors incomoditats possibles. Uh-huh. I d'aquí la paraula de conveniència, no? Uh-huh. Que en realitat és una traducció de l'anglès que no hauria, no és la millor, no és la, és la traducció literal de l'anglès, però no seria la més adequada, seria de comoditat.
0: De comoditat, de facilitat, no?
1: Facilitació, sí, exactament, sí. De facilitació.

0: Doncs traslladat això a les botigues online, en què es convertiria, doncs, en botigues amb un assortiment enorme de productes on puguis trobar realment, encara que tinguis unes preferències molt, molt específiques, allà trobes aquesta cosa tan especial que estàs buscant i molt ràpidament, d'una manera molt efectiva, i la reps a casa també ràpidament. La compra és segura, la compra és fàcil, la compra és senzilla, és intuïtiva. Això seria una estratègia de comunitat, de conveniència o de comoditat portada en l'entorn online.
1: L'altre que té que veure amb la personalització, hi ha molta connexió, perquè, per exemple, el que són les webs, per exemple, tipus Amazon, no? Per exemple, que també l'has estudiat com un cas d'èxit en el llibre que vas escriure, doncs, clar, tenen unes tècniques que estan molt ben pensades. Primer perquè determinats productes, aquests que ens comentaves, no? Que ens comentava l'Imma, de que potser no són els que fan més il·lusió, no? Com aquella cosa de col·leccionisme que vols, no? Vull dir que és una cosa més mundana, anem a dir així. Doncs el fet de que et faciliti, el fet de que puguis fer com que et renovi cada X temps, no? Que cada X temps tu vagi enviant, per exemple, en lloc de fer una compra, doncs que es vagi ja afegint, com si diguéssim, d'automatització. I per altra banda, el fet de tenir tant a la vista, doncs allò que ja has comprat prèviament, i que per tant, com que ho veus allà de seguida, és com molt més fàcil fer el clic i dir, mira, això i allò que venia a buscar, no? Una mica...
0: Sí, sí, és així. Has posat l'exemple d'Amazon i has mencionat que apareix en un dels meus llibres. Efectivament, jo acostumo a considerar que Amazon, al ser el pioner o un dels pioners en aquest camp i haver-ho fet bastant bé des del punt de vista marketingià, des del punt de vista d'entendre què és el que necessitava el consumidor i proporcionar-lo, doncs s'ha convertit en un estàndard. Al final... les coses que fa o que ha fet Amazon i la manera en què les ha portat a terme s'han convertit en un estàndard, una referència per moltes altres botigues. De manera que és difícil desmarcar-se o oferir menys prestacions, oferir menys agilitat, oferir menys informació que la que pot aportar una botiga com Amazon, que pràcticament, a més, ho ven tot.
1: Sí, exactament.
0: Gairebé tot allà.
1: Exactament. Que és una mica el que ens passava abans quan anàvem uns grans magatzems, no? Que ens desplaçàvem allà perquè sabíem que podríem trobar de tot, no? I ara doncs aquests grans magatzems doncs estan de forma online i per tant, com que tenen informació de nosaltres, és que nos espien el telèfon, no, escolti, que sap el que ha comprat, per tant, com que sap el que ha comprat li és molt intuïtiu saber què et pot oferir, no? I allò tan fantàstic i que també doncs fan d'allò de dir: la gente que ha comprado esto también ha comprado a veces lo altre, com vulguem dir, això em sembla que a tu t'agradarà. Clar, totes aquestes tècniques et donen la sensació, i per això m'interessa molt tots aquests estudis que heu fet, Imma, el fet de que el que estan fent és com que t'estan atenent, és a dir, que t'entenen, que saben el que vols. És com tenir una persona en el supermercat que t'estigués acompanyant tota l'estona. Reina, agafa aquesta llangonissa que t'agradarà, que és molt bona, que això sempre ens agrada. Que és una mica això?
0: Així és, exactament. Es captura tant... Anem donant, en els nostres moviments online, anem donant tantes petites informacions contínuament
1: sí.
0: Que amb això es pots construir una història sobre la nostra trajectòria com a persones consumidores.
1: Un model, no?, que es diu.
0: Un model de comportar sobre el nostre viatge de compres. I a partir d'aquí, doncs, utilitzar aquesta informació amb la finalitat d'oferir allò que, en principi, sembla que seria el que més t'hauria d'agradar o el que més necessites, no? Si l'encertes en l'anàlisi d'aquesta informació, vincules al client, efectivament, te'l guanyes,
1: exacte, se sent escoltat i per tant, doncs al marge de que puguis encertar més o menys, no?, amb aquella proposta que li facis, doncs et sents reconegut i fins i tot és una manera més d'allò de deixar-te portar, no?, una mica allò d'obrir a veure què m'ofereix, no?, que potser acabes doncs comprant una mica com passen els bazars, no?, que entres i sempre acabes comprant una cosa que no sabies que que necessitaves fins que l'has vist, no? I de cop i volta sigui un gatet que mou el braç o sigui unes tisores amb les puntes d'una determinada forma que et va bé, que et queda bé doncs, a la cuina on sigui, no? Per tant, això és normal que sigui així. A mi sempre m'havia fascinat de tot el que té a veure amb el neuromarketing, amb la neurociència, no? de diferents estratègies de fidelització que clar, veig que segueixen funcionant i que possiblement es combinen, no? Amb tot això que heu anat estudiant, com poden ser doncs lo típic d'acumular punts. Clar, jo per exemple que compro sabatilles d'atletisme a diferents webs, clar, la que al final m'està donant més punts, més d'això, i acabo anant més perquè tinc més tendència a dir, mira, així m'estalvio uns diners per les properes. Tot això està molt pensat, però és que és efectiu per l'empresa, però també pel client, no? I això és el que heu vist que és important que sigui així.
0: Sí, sí. És quelcom que en anglès es diu un win-win, sí. Tots guanyen, no? Uh-huh. I aquesta és la idea. Una de les coses que hem comprovat en aquests estudis, que es basen en unes mostres considerables de persones consumidores en dos països diferents, als Estats Units i a la Xina, doncs mostren efectivament això. Sí, sí, sí.
1: Mm-hmm. Per tant, és important que aquests mecanismes que fa que nosaltres connectem d'alguna manera, ja sigui per acumular punts o per descomptes que ens fan, no? A mi em fa sempre, mm-hmm. sempre m'ha fet molta gràcia aquest d'això de que connectes i just un dimarts a les 7:22 a la tarda, diu, just en una hora i 20 minuts terminen los descuentos. I dic, home, ja és curiós que un dimarts, just a aquestes hores, hi hagin el descompte. Però, bueno, tot això són tècniques que es poden fer servir per motivar-te, no? Com el que dèiem, no? Queda només una habitació per aquests dies. Ostres, va, correm i va, m'hi llenço, no? És a dir, que tot això fa que ens impliquem i que ens llencem molt més quan en determinades situacions ens ho pensaríem molt més a l'hora de comprar. Una mica com passa amb el supermercat, no? Allò de si vas a fer la compra abans o després d'haver dinat, no? Per exemple.
0: Sí, sí. Val a dir que les compres per impuls sempre han existit. Sempre hem comprat coses impulsats per la... coses no planificades. Correcte. Compres que hem decidit en el darrer moment quan ja ens trobem a la mateixa, a la pròpia botiga. Compres per impuls sempre han existit. Tot i així, si comparem la compra online amb la compra física en establiments físics, és en els establiments físics on la compra per impuls té una importància més gran.
1: Fixa't.
0: En termes generals, ara estic generalitzant.
1: Sí, sí, sí, no, però és interessant.
0: Perquè
1: sí,
0: totes les excepcions possibles, però en termes generals, comparativament, les compres online són compres relativament més planificades i on hi ha menys sorpreses, on hi ha menys impulsos del darrer moment. Això no vol dir que també es puguin produir i tu has mencionat recursos, estímuls que funcionen i funcionen molt bé per fer-ho. Mm-hmm.
1: Clar, i al final, clar, d'això que ens explica l'Imma, clar, quan no estàs en una tienda física sempre és més fàcil allò d'agafar-ho, no? Allò de poder agafar sempre pot funcionar millor, el que passa és que, clar, no? aquests packs o aquestes ofertes o aquesta fidelització ajuda això que vosaltres en els estudis parleu molt del engagement, no? Aquesta paraula que vindria a ser d'alguna manera la connexió, com la podríem definir el que ens porta doncs, a tornar, no? a una botiga online o una pàgina i confiar en ella.
0: Sí, és difícil de traduir l'engagement, traduir aquest terme al català o fins i tot al castellà també, presenta moltes dificultats perquè en anglès vol dir moltes coses, engagement, i les seves traduccions no capturen, diguem, tot el poder, tota la capacitat, tot el que reuneix aquest terme, no? Uh-huh. Podríem traduir per compromís, ho podríem traduir per implicació, però és una mica més que tot això. Què és l'engagement? L'engagement és un estat psicològic que té propietats motivacionals, és a dir, que impulsa la persona a fer coses, de manera, a més, sostinguda en el temps. No és quelcom instantani. Vale? Mm-hmm. I té, a més, diverses dimensions, és a dir, és bastant complexa, té diferents facetes. Uh-huh. Té una faceta cognitiva, és a dir, té una faceta d'esforç mental, de que en aquesta marca o en aquesta botiga o en això m'hi esforço, i dedico temps. Uh-huh. Vale? Té una faceta emocional, afectiva, d'estimació vers aquella marca, vers aquella botiga, una sèrie d'emocions de caràcter positiu que desperta el pensar en aquesta marca o el pensar en aquesta botiga. I té una faceta de comportament, d'esforçar-te per aquella marca. No només de tornar a comprar en aquella botiga o tornar a comprar en aquella marca, sinó també de parlar bé d'aquella marca quan demana opinió, o de fer algun esforç addicional per aquella marca. Si em demanen participar en una enquesta, bueno, doncs vaig a contestar aquesta enquesta perquè això m'ha agradat, però en això crec que haurien de millorar i potser aquesta informació els hi ve bé saber, no? Per exemple. Doncs això, tot això és l'engagement, no? Uh-huh. L'engagement no és, com a vegades es considera, d'una manera molt, molt restrictiva, molt limitada, que és fer clic en una cosa. Engagement no és fer clic. L'engagement és molt més que tot això. El que passa és que és molt difícil de mesurar l'engagement, no? Mm-hmm. I a vegades, bueno, una manera ràpida és dir, bueno, si m'ha fet clic és que està enganxat. Enganxat. Bueno, no necessàriament, L'engagement és molt més que això. És quelcom que fa que una persona se senti vinculada en el sentit positiu, connectada en el sentit positiu vers un establiment comercial, i que fa que pugui mantenir aquest vincle en el temps. Uh-huh. I llavors, en els nostres estudis, el que mostrem és que quan aconsegueixes que les teves iniciatives comercials despertin, aixequin engagement, doncs hi ha un retorn, hi ha un retorn per al negoci.
1: Mm-hmm. Per tant, aconsegueixes aquest compromís. Algun cop he llegit, he escoltat, que un cas molt, molt clar és el d'Apple, no? Que la gent està disposada, m'invento el 14, surt el 15, sí. I la gent vol el 15, sense haver mirat quasi les prestacions que tingui, no? Mentre que els que som d'ordinador normal, doncs si hem de mirar, doncs m'ho invento, entre un Dell, un Samsung o el que sigui, doncs ens anirem mirant les propietats que té, no? Entrarem molt més en el contingut perquè una o l'altra ens pot ser més igual, no? Per molt que t'hagi funcionat una, i això sempre és un factor que et faci, doncs que tinguis més ganes de seguir, perquè aquest m'ha anat bé, no? I l'experiència també és important. Aquí hi ha molts processos que fer que l'experiència, que fer que l'entorn sigui gratificant, és també important, no? És a dir, que estiguis a gust, doncs, imagino, doncs, amb els colors, amb el tamany de lletra, no ho sé, amb moltes coses que diguis, mira, més fàcil i m'ho passo bé, és una experiència que gratificant el fet de comprar-ho independentment de que em costi més o menys diners, no?
0: Uh-huh. Així és a dir, a part d'aquests elements més utilitaris, d'aquestes estratègies més funcionals utilitàries de les que hem vingut parlant, aquesta conveniència, no? o comoditat o personalització en la informació que jo proporciono, que el que fa en definitiva és facilitar-te la compra, hi ha altres aspectes que, com aquests que menciones, que més que facilitar-me la compra, el que fan és que la compra en si mateixa, per si mateixa, sigui més entretinguda, sigui més divertida, sigui més agradable i, bueno, doncs m'ho passo bé comprant.
1: Mm-hmm. Per tant, és una experiència, no? Igual que ara es diu que el que més es ven és l'experiència, no? En si, o fins i tot passen els macrofestivals, no? Que al final, més que escoltar millor o pitjor la música, estar més o menys davant, el que vols és estar, doncs, amb la teva gent i viure-ho, no? I això és important. Una última pregunta que volia fer, perquè, clar, d'aquest estudi que heu fet i degut a l'època en la que estem, la intel·ligència artificial treballa, és a dir, les empreses i el que expliqueu, doncs, a nivell de docència, necessiten, els és una eina interessant, la intel·ligència artificial, per deduir, per trobar aquestes pautes, aquestes conductes de compra?
0: Moltíssim. És una eina molt, molt útil per comprendre millor, d'una manera més completa, més precisa, més robusta, el comportament dels consumidors, el per què processar-les de manera adequada, efectivament.
1: Doncs ja sabeu, si us voleu dedicar a l'empresa, si voleu saber de vendes, si voleu saber què farà que el vostre producte pugui ser un èxit o no acabi d'entrar, doncs hi ha molts factors que cal conèixer i que estiguin, doncs, que sigui del que es tingui en compte, que no es miri cap a una altra banda, perquè això al final doncs és així. Jo sempre poso l'exemple d'escolta, Imma, el tema dels

0: huevos kinder aquests que donaven petits funcos dels Stranger Things. A casa, de cop i volta, entraven moltes ganes de menjar una xocolatina que no havíem menjat en temps. Vull dir que, clar, tot això està molt pensat, eh? Lo de, lo de les cosetes aquestes. Un altre dia en parlem, perquè és un món que m'apassiona, el com, fins i tot, sabia de supermercats que treien aquests productes a una determinada hora perquè sabien que els nens sortien de l'escola. Vull dir que fins a on podem arribar, és meravellós el món del màrqueting i poder-lo comprendre millor amb la Imma Rodríguez, catedràtica dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Moltíssimes gràcies, Imma, i fins la propera.
1: Gràcies, un plaer. Una abraçada.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

passar tal dia com avui, 4 de juny del 1984. Bruce Springsteen publica Born in the USA. Quan Bruce Springsteen va publicar Born in the USA, no només posava al mercat un nou disc, construïa un fenomen global. Amb més de 30 milions de còpies venudes, es convertiria en el gran èxit comercial de la seva carrera i en un dels àlbums més emblemàtics dels anys 80. A primera vista, el disc semblava una celebració del somni americà. El títol, la portada amb la bandera dels Estats Units i el to aparentment triomfal d'algunes cançons apuntaven en aquesta direcció. Però sota aquesta superfície, el contingut era molt més complex. Springsteen havia desplegat un retrat crític de la societat nord-americana, especialment de la classe treballadora i dels veterans de guerra. El tema que dona nom al disc, Born in the USA, n'és el millor exemple. Sovint interpretat com un himne patriòtic, en realitat explica la història d'un veterà del Vietnam que torna a casa i es troba amb l'oblit i la indiferència. Aquesta dualitat entre forma i fons va generar múltiples lectures, algunes fins i tot contradictòries.

Hola, sóc l'Esther Torres i sóc organitzadora professional. Avui us volia parlar dels beneficis de ventilar casa vostra. Sempre diuen que les àvies són sàvies i la meva en temes d'ordre i neteja ho era molt. Els divendres per la nit era el dia que em quedava a dormir a casa seva. Recordo aixecar-me els dissabtes d'hivern i tenir un fred que encara després d'anys recordo. Casa seva estava situada al Raval de Barcelona, en un últim pis d'un edifici antic, típic de la zona, sense calefacció i sota terrat. La combinació perfecta per convertir casa seva en un iglú urbà. Però si amb això no tenia prou, havia que afegir que tenia totes les finestres de casa seva durant una bona estona obertes. En aquell moment no entenia res, no imaginava com després de tenir un iglú urbà volia afegir més fred. I com que sóc una mica cotilla, vaig preguntar-li el motiu d'aquesta obsessió per ventilar. La contesta va ser molt clara. Ventilar la casa allargarà la vida de tot el que viu en ella. Encara que en el seu moment no vaig entendre res, amb els anys he pogut comprovar quanta raó tenia la meva àvia, com totes les àvies. Ventilar tota la casa nostra, com a mínim 10 minuts diaris, si vivim sols, i una mica més de temps si som més convivint, aporta grans beneficis a tot el que viu en ella. Un benefici, per exemple, un bon sistema de ventilació ajudarà a expulsar l'acumulació de contaminants, bactèries, humitats i olors desagradables, ja siguin corporals, de les nostres mascotes o de la cuina. Un segon benefici, els nostres interiors d'armaris faran més bona olor. Moltes vegades la falta de ventilació de casa nostra fa que dins d'ells hi hagi una olor pesada, doncs té molt a veure la ventilació de la casa. El tercer, evitarem la creació de condensació que ajudarà que els nostres mobles i objectes de casa nostra no es deteriorin. La nostra salut també es beneficiarà. Evitarem mals de cap, al·lèrgies, asma, erupcions cutànies i sinusitis derivades de la falta de ventilació. I per últim, una casa ventilada és molt menys sufocant i aclaparadora. Doncs ja veieu, feu cas a les àvies i aireu casa vostra si voleu millorar la vostra vida i tot el que viu en ella. Si voleu saber més, hauríeu d'entrar a la meva web, estertorres.com, i allà tindreu més informació.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar ja el dijous 4 de juny de 2026. Però abans d'acabar és un bon moment perquè expliquem alguna història que ens faci reflexionar sobre el que és l'ésser humà, amb les seves virtuts i amb les seves limitacions o excentricitats. A veure, què has trobat avui, David? A veure.
1: Mira, avui tenim notícia legal que ens arriba des d'aquí, des de les nostres fronteres, i que, sincerament, posa els pèls de punta del que una mica els tecnicismes poden arribar a fer. Parlem d'un cas en el que el propietari d'una clínica mèdica de Madrid tenia una treballadora que treballava a la recepció de la seva clínica. El cas és que la clínica estava situada en el mateix immoble on viu aquest senyor amb la seva dona, el mateix establiment, separats únicament per una porta amb clau. Tot va fer sospitar al propietari de la clínica que passava alguna cosa amb algun dels seus treballadors. I és que semblava que faltava alguna cosa a casa seva. Fins que un dia, a través d'unes càmeres de vigilància, va poder veure com la seva treballadora, la recepcionista d'aquesta clínica, entrava a les dependències de casa seva, travessant aquella porta que era amb una clau, entrava a la seva habitació, remenava els calaixos de les tauletes de nit i, finalment, aconseguia trobar diners i se'ls emportava. Què va fer aquest senyor? Va acomiadar a la treballadora. Ara la qüestió és que ells van negociar i van dir que, bueno, que l'acomiadava, però que, a canvi, ella acceptava el comiat, però que no la denunciaria. La cosa va quedar així, havia incorregut en una conducta greu, però ella ha decidit impugnar el comiat en via judicial.
0: Ai, ai, ai.
1: I el cas és que el tribunal ha reconegut que el comiat és improcedent. Per què? Perquè el conveni col·lectiu exigeix que s'obri un expedient contradictori per tramitar el comiat. No es va fer d'aquesta manera i, per tant, consideren que és improcedent el comiat. De manera que han imposat una indemnització de més de 21.000 euros per la treballadora.
0: Ostres.
1: I a sobre l'hauran de readmetre.
0: No sé què els hi farà més mal de les dues coses. Impressionant, eh? I, bueno,
1: per un defecte de forma, realitat.
0: Sí,
1: al final, tenir una persona que t'ha robat a casa teva, perquè al final comparteixes la ubicació amb el teu negoci, i acomiadar-la, a més amb motius greus, i que els tribunals acabin dient que això, per un defecte de forma, doncs el comiat és improcedent.
0: A mi em perdonaran, eh? Però qui no té formes és qui no entén la situació, no? És a dir, les normes estan per facilitar el que vulgui imparar la llei, lo normal, lo que hauria de ser, no? La lògica. Quan la llei contradiu la lògica, s'hauria de poder invocar no només a una persona, perquè hi hagués un criteri, no, comú, a uns quants experts, unes quantes expertes que diguessin, escolta, en aquest cas es pot entendre que hi hagi aquest defecte, doncs es pot acceptar.
1: Mira,
0: perquè...
1: jo et diria
0: que
1: més enllà de demanar l'opinió d'experts,

0: experts, potser l'opinió de tres persones del carrer
1: seria
0: molt millor que no pas gent que li dona moltes voltes a aquests defectes de forma.
1: Que interessant això que dius, David.
0: Perquè qualsevol persona del carrer diria, és que això és completament injust. Com ha de readmetre i com ha d'indemnitzar a una persona que li ha robat, que ha abusat de la seva confiança.
1: Sí.
0: Però la llei ja sabem que funciona d'aquesta manera.
1: Interessantíssim les reflexions que podem fer sobre tot això i com en el fons entre tots volem un món millor, no un món pitjor. Saps? Vull dir, un món més just no pot ser això. Un món més just ha de ser precisament el que dèiem, no? Per això fins a cert punt aquests tribunals populars, no?, dels Estats Units tenen la seva lògica també, eh? O sigui que, en fi, em sembla que és un tema que no es debat simplement en 10 minuts, vull dir, es tracta de endavant molta gent que digui la seva, no? Però em sembla molt, molt interessant. En fi, nosaltres tornarem aquesta propera matinada, perquè ens agrada acompanyar-vos a les matinades, així que us esperem a partir de 2:15, com sempre, i fins a les 6. David, que tinguis molt bon dia.
0: Bon dia.
1: I tots vostès a gaudir del dijous. Va, anem a pel dijous, 4 de juny de 2026. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
3: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
4: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
2: A Lleida aterra Banda Neon.
3: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
2: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
3: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
2: I Tarragona impulsa el talent emergent.
3: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I amb aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el cap-treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Luis me ha dicho que baja en 5 minutos. Conociéndolo, calculo que me hará esperar media hora. Saliendo menos 5 llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura, que luego da más pereza.
8: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Lleida, la teva radio.
9: Son las 6:30, las

0: ¿Sabías que tu vivienda pierde hasta el 30% de su energía por unas ventanas en mal estado? Cambiarlas no es un gasto, es la mejora más inteligente que puedes hacer. En Solglass te asesoramos. Considera 2-973-267700 o en solglass.es.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Comencem l'agenda amb el Festival Espurnes Barroques. Celebra la seva novena edició del 9 de maig al 7 de juny en diversos municipis de Catalunya Central, amb una programació inspirada en el món dels somnis. El festival combina música barroca, patrimoni, gastronomia, tallers i activitats culturals en espais singulars del territori. Escriurem. Seguim amb l'exposició Records. La vida a través del cinema domèstic reflexiona sobre la memòria i les filmacions familiars, des de les càmeres antigues fins als mòbils actuals. Es pot visitar del 3 de desembre al 7 de juny al Caixa Fòrum Barcelona, amb entrades a partir de 6 euros. La visita familiar, visita dels menuts, permet de redescobrir l'entorn de Montnatura Delta de l'Ebre, amb activitats com observar flamencs, conèixer històries i practicar tradicions del Delta. Es fa els dies 6 i 7 de juny a les 10 i mitja del matí, amb preus de 14 euros per adults, 6 per infants. La Fira Castellet Medieval celebra una nova edició transformant el nucli de Castellet i la jornada en un escenari ple d'activitats amb espectacles, tallers, artesania i ambient medieval. L'esdeveniment és gratuït i ofereix una experiència cultural per a tots els públics. Per acabar, us porto al concert de Carles Casas Diu Llach dins del Mediterranean Guitar Festival. Reinterpreta l'univers musical de Lluís Llach amb una mirada íntima de Carles Casas. L'actuació amb la participació de Camerata Venezia ofereix una proposta emotiva i delicada amb entrades a 10 euros.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
4: I per tot el que viurem.
3: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
5: I ho farem amb una persona que des d'aquí ens connecta amb Ucraïna, la Sasha Molotkova, és periodista ucraïnesa, professora també a la Universitat Abat Oliva Seu. Sasha, què tal? Molt bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Tu tens una filla, oi?
6: Sí.
5: De quants anys?
6: 8.
5: Com li parles d'Ucraïna?
6: No solo le hablo de Ucraïna. La llevé a Ucrania porque yo quiero que mi hija entienda que primero es medio ucraniana, el sentimiento ucraniano que llevo yo, la pertenencia a mi país, a mi nación y la lucha esta que yo siento que yo tengo que formar parte de esto, pero como no puedo estar ahí porque al final priorizo que mi hija necesita una madre viva, pero cuando puedo la llevo ahí. Ella, por desgracia, tiene que saber qué es vivir en una guerra, porque os puedo asegurar que es el futuro de Europa.
7: També em vas explicar que la teva mare s'havia convertit en una experta en missils perquè a través d'una aplicació del mòbil podia saber en quant de temps podia fer la compra.
6: Por ejemplo, mi madre estaba en un dentista y había una alarma, ¿no? Y ellos miran y piensan que, vale, para este tipo de misil tenemos 20 minutos de margen. Entonces acabamos la maniobra con dentista, porque nos da 5 minutos, y luego tranquilamente bajamos al refugio.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
8: Hay lugares que no se visitan, se sienten.

0: El sumario que conocimos ayer marca un nuevo hito en la corrupción de la historia de la democracia, y eso es mucho tiempo. Según el material incautado la semana pasada por la UCO en aquello que no fue un registro, la directora general de la Guardia Civil tuvo 3 reuniones con Leire Díez, ni fontanera ni cobarde, y esto implicaría de forma directa al ministro del Interior, al Ministerio del Interior, que había negado estas reuniones en los planes de la presunta organización criminal de Santos Cerdán y Leire Díez para proteger al presidente. Dice la UCO que Leire y compañía, con ayuda de la directora de la Guardia Civil, con la que dice Leire se whatsappeaba, intentaban amedrentar a los agentes de la UCO que investigan las causas que afectan al gobierno. La Guardia Civil contra la Guardia Civil investigada por la Guardia Civil. España avanza, la UCO también.
1: Moraleja, Marta.
0: Hay tanta gente pringada en el sumario que necesitamos un glosario.
1: Son las 7:20, una hora menos en Canarias, y esto es Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña, la Teva Radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. Sánchez reivindica des de Barcelona els pactes amb l'independentisme i ofereix amnistia i finançament autonòmic mentre el PSOE afronta la seva crisi judicial. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Comencem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dijous amb 2 accidents actius a la xarxa viària catalana. Un el trobem a la carretera GI-552, que talla la calçada des d'aquesta matinada a l'altura d'Arbúcies, en sentit sud, i obliga a obrir desviaments senyalitzats. També tenim un segon accident, en aquest cas a la AP7, a l'altura de Sant Cugat del Vallès, on talla un carril de circulació fa una estona en direcció Tarragona, provocant fins a 2,5 km de retencions. Si parlem precisament també de retencions amb intensitat, parem atenció en tot el vessant Besòs, on ja hi ha retencions amb tot el nus de l'activitat que, de retruc, doncs afecta el primer tram de la ronda de dalt en sentit Llobregat. La ronda litoral també pateix retencions a hores d'ara des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès encara tenim cues també des de Montornès del Vallès fins a Barberà, i a la C58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona. També tenim retencions d'entrada des del Llobregat per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Per la C32 també hi ha lentitud en sentit nord des de Gavà i el Prat. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Temps que arriba amb un canvi marcat, i és que al matí el cel serà variable o ennuvolat i a partir del migdia començaran els ruixats. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del territori, que, atenció, localment poden ser torrencials entre el Berguedà i l'Alt Empordà. Les temperatures es mantenen amb màximes de 30 graus a Girona i Lleida, 27 a Barcelona i 26 a Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Catalunya és l'oasi de Pedro Sánchez en la travessia judicial que envolta el PSOE, i el president, des de Barcelona, vol seduir l'independentisme amb les cartes de l'amnistia i el finançament autonòmic. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Amb el PSC governant les principals institucions catalanes, Sánchez a Barcelona juga com a casa. Tot i haver perdut el suport de Junts a Madrid i la majoria al Congrés, ha tancat les jornades del segle d'economia traient pit dels pactes d'investidura amb els sobiranistes.
6: Ha habido acuerdos, y yo quiero reivindicarlo, ya sea con otras fuerzas progresistas o también con fuerzas nacionalistas y o independentistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, está sentando bien al conjunto del Estado.
5: I per exhibir davant els empresaris una estabilitat política que no té, s'emplaça el 2027 per presentar els pressupostos generals. I amb ànims de recuperar la confiança de Junts i Esquerra, s'ha compromès a treballar pel retorn de Puigdemont i l'aprovació del finançament autonòmic pactat amb Junqueras abans que acabi la legislatura.
3: Mentrestant, l'oposició i els socis exigeixen Salvador Illa que compareguin al Parlament sobre els casos de corrupció que esquitxen el PSOE. El president de la Generalitat ho descarta perquè considera que ja s'han donat totes les explicacions. Marcos Díaz, bon dia.
7: Bon dia. Salvador Illa nega cap irregularitat en el govern o en el PSC, mentre que l'oposició el burxa per la seva relació amb Zapatero. Són Mònica Sales, de Junts, i la resposta del president.
8: És que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC, des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
9: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
7: Els socis també demanen explicacions, però són més indulgents.
10: Apartin les pomes podrides, totes.
11: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions. No tot és lawfare. Per tant, li demanem que els insti a donar explicacions com més aviat millor.
7: Eren Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Jessica Albiac, dels Comuns.
3: A tot això, sàpiguen que els pressupostos de la Generalitat superaran avui la prova de foc del Parlament amb el suport

0: suports d'Esquerra i els comuns. El govern i els seus socis parlamentaris tombaran les esmenes a la totalitat perquè els comptes segueixin la seva tramitació. Aquests seran els primers pressupostos efectius de Salvador Illa, però els segons que porta a la Cambra Catalana. Recordem que l'executiu va retirar el primer projecte a mitjans de març per la negativa d'Esquerra a aprovar-los. Els comptes d'enguany preveuen una despesa superior als 49.000 milions d'euros.
1: Más de uno Catalunya.
0: Aquest migdia acaba el termini perquè els docents puguin posicionar-se sobre el preacord tancat entre els sindicats majoritaris de la vaga i el Departament d'Educació. La proposta inclou un augment salarial de 450 euros mensuals l'any 2029 i la incorporació de 6.400 dotacions per reforçar l'escola inclusiva. USTEC i el sindicat Professors de Secundària han fet campanya pel sí, mentre que la CGT, la Intersindical i COS pel no. Aquest dimecres a la tarda hi havia participat un 44% del cens. Si la proposta no és avalada pel col·lectiu docent, els sindicats aposten per fer vaga indefinida a partir del 8 de juny. Canviem de qüestió, l'estiu torna a posar en evidència la fragilitat alimentària de molts infants a Catalunya i és que, segons l'ONG Educo, més de 300.000 nens i adolescents no tenen garantit un àpat saludable diari quan s'acaba el curs escolar. Actualment, més de 214.000 alumnes reben aquest ajut durant el curs, però desapareix durant els 80 dies de vacances. N'ha parlat en declaracions a la Brúixola la directora general adjunta de l'entitat, Guiomar Tudó.
2: La beca menjador suposa, en molts casos, l'únic àpat saludable al dia que aquests nens i nenes tenen garantits durant el curs escolar. Més de 100.000 infants, sobretot de secundària, tot i viure en famílies vulnerables, no tenien garantida aquesta beca menjador perquè en els instituts no hi ha aquest servei de menjador.
0: A més, l'estiu també impacta en el benestar emocional dels infants en situació de vulnerabilitat, perquè un de cada tres infants a Catalunya no pot anar de vacances ni una setmana a l'any. Informació en format més breu, 14 persones han quedat detingudes per formar part presumptament d'una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana en una urbanització a Cambra del Camp, a Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han intervingut 11 plantacions amb més de 5.000 plantes i també s'han interceptat diverses armes de foc i armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors. Més coses, el Tribunal Suprem ha citat a declarar com a investigat el pròxim 15 de juny a Félix Alonso, diputat dels Comuns i exalcalde d'Altafulla. Se l'acusa d'un presumpte delicte de prevaricació administrativa per l'adjudicació directa de contractes en la seva etapa com a batlle d'aquesta localitat del Tarragonès. Els exconsellers Salvador Milà i Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera també estan sent investigats en el marc d'aquesta causa. I un últim apunt, sàpiguen que les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 27, als esports, José Agustín Gómez, bon dia.
3: Bon dia. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente confirmava ahir que Lamine Yamal no jugarà a l'amistós d'avui a Coruña contra l'Iraq. Leo Messi és guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, segons el jurat, per la seva excepcional trajectòria esportiva i la seva formidable i continuada tasca solidària per promoure l'accés a l'educació i la cura de la salut dels nens més desfavorits. El Joventut cau a Vitoria contra Baskonia 85-71, el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. Divendres es disputarà el segon a Badalona. I aquesta tarda, a les 7, al Palau Blaugrana, el Futbol Club Barcelona rebrà Camp Múrcia al segon partit de la seva eliminatòria. Després de guanyar abans d'ahir el primer, en cas de tornar a superar els murcians, els blaugranes ficaran en semifinals. El Club Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo després de guanyar de nou en el partit de tornada al Club Natació Atlètic Barceloneta, en aquesta ocasió 11-13.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
6: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
7: Son la... A 6:30 de la mañana en Canarias es una muy buena hora para escuchar el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
8: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
9: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
8: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
9: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Lluís Serrano Pentinat ha dit que el papa Lleó XIV parlarà en català durant la visita que farà a Catalunya perquè l'Evangeli, diu, s'encarna en la realitat que tenim i, per tant, ho podem donar per suposat. En aquest sentit, ha destacat l'entusiasme amb què les comunitats cristianes viuen aquesta visita que començarà els propers dies. I la Diputació de Lleida destina 115.000 euros a reforçar la prevenció d'incendis forestals als municipis. La convocatòria permet als ajuntaments redactar o actualitzar els plans locals de prevenció. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero en 20 minuts. Ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
1: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
2: Alsina, la hora.
3: Son las 8 de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Localitzen dues persones mortes a l'aigua a Ponent, una a Utxesa, a Aitona, i l'altra al riu Segre. A Lleida, els Mossos obren una investigació per identificar els cossos i les causes de la mort. Avui és dijous, és 4 de juny de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero Lleida, repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 18 graus de temperatura. A la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 17 graus a Cervera, 18 a Tàrrega, 19 graus a Balaguer, a Mollerussa i a les Borges Blanques. Al Pirineu, lleugerament inferiors, 14 graus al Pont de Suert, 15 a la Seu d'Urgell. La situació meteorològica que ens espera aquest dijous al matí ens l'avança Juan Carlos Piña. Bon dia.
2: Bon dia, què tal? Avui a la província de Lleida tenim el cel poc ennuvolat, augmentant la nuvolositat durant la tarda, i al Pirineu s'esperen ruixats localment forts amb tempestes sense descartar que vagin amb calamarsa. Avui les temperatures diurnes baixen lleugerament al Pirineu i a la Vall d'Aran i es mantenen sense canvis a la resta del territori. Màximes de 32 graus a Balaguer, 30 a Lleida, 28 a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell, 22 a Viella i Aran. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable, tendint al migdia a la component sud, girant a darreres hores de la jornada a ponent moderat a l'extrem sud i fluix de direcció variable a la resta. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos, pel que fa a la situació del trànsit. Hores d'ara, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973-2015-78 i al web ramonvilella.com.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home i una dona, els cossos sense vida dels quals han estat trobats aquest dimecres flotant a les comportes del pantà d'Utxes a Aitona i al riu Segre a Lleida, respectivament. A última hora de la tarda d'aquest dimecres estaven pendents de la seva identificació. En el primer cas, el cadàver d'un home presentava un avançat estat de descomposició i en el segon, que va ser trobat a l'altura del Pont Nou, a la zona dels instituts de Lleida, es tractaria d'una jove. Les troballes es van produir en un interval de menys de 5 hores de diferència. En ambos casos, els investigadors no van observar signes externs de criminalitat. La policia ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquestes morts a l'espera de poder concretar més detalls quan es disposi dels resultats de les autòpsies. Paral·lelament, es comprovaran les llistes de persones desaparegudes per mirar si hi ha alguna coincidència amb les troballes. Gairebé la meitat de les 21 col·lectivitats de regants dels canals d'Urgell han carregat aquest dimecres contra l'acord de modernització que van presentar el govern i la Junta del Canal divendres passat. Afirmen que es tracta d'un pacte pres pel president dels regants de manera unilateral que els ha agafat per sorpresa, ja que en la darrera Junta de Govern del Canal, celebrada només dos dies abans que es presentés l'acord, es va acordar que calia seguir treballant per consensuar un projecte de modernització que defensés els interessos dels regants. Jaume Perera és el president de la col·lectivitat número 13.
4: Jo crec que no estem aquí ningú per fer campanya electoral, ni estem per demanar cap dimissió de ningú. El que demanem tots els aquí presents és que se'n respecti com a vocals, que respecti els regants i que es respecti una mica les ordenances i el funcionament que la comunitat i la casa té per atacar tots aquests processos, i que el president unilateralment no pot fer públics acords que cap de nosaltres haguem subscrit.
1: A la roda de premsa davant dels mitjans de comunicació aquest dimecres hi ha participat presidents i síndics de 10 col·lectivitats, a més de representants d'abastaments i salts hidroelèctrics. Els presents han volgut remarcar que estan a favor de la modernització de la infraestructura hidràulica, però critiquen el paper que té la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell al respecte. Càritas alerta que cada vegada més famílies lleidatanes encadenen situacions de vulnerabilitat i que l'accés a un habitatge digne és un dels principals factors d'exclusió social. L'entitat assegura que cada cop més persones es veuen obligades a viure en habitacions rellogades, llars massificades o han de fer front a lloguers inassumibles. En la mateixa línia, la pobresa i la soledat no volguda s'estan intensificant en les zones rurals, especialment en la gent gran. Rafael Allepuz és director de Càritas a Lleida.
5: Això ens trobem que les persones que acudeixen a les nostres Càritas venen amb una motxilla cada vegada més gran, perquè generalment no venen a demanar suport per una qüestió puntual, sinó que aquesta motxilla cada vegada està més carregada de mancances i de privacions. Per tant, que existeixen processos d'exclusió social en el que aquestes dificultats s'acumulen, paral·lelament a processos de creixement econòmic i social. Per tant, el que falla és el model. El que falla és el sistema en el qual ens desenvolupem i, per tant, tenim una tasca molt important per reconduir el que estem vivint.
1: Les Càritas diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell van atendre el 2025 un 10% més de persones en situació de vulnerabilitat respecte a l'any anterior i proposen un pacte social per desplegar polítiques públiques valentes. En l'àmbit de la inserció laboral, les tres Càritas han fet acompanyament i atencions a 1.804 persones, mentre que han formalitzat 115 contractes laborals a través d'empreses d'inserció que operen les fundacions de l'entitat, invertint més de 5,3 milions d'euros en ocupació i inserció. La Diputació de Lleida destina 115.000 euros a la línia d'ajuts per a la redacció i actualització dels plans locals de prevenció d'incendis forestals, una eina que permet als municipis millorar la prevenció i la capacitat de resposta davant emergències en entorns forestals. La convocatòria, que ja ha estat resolta, té com a objectiu reforçar la seguretat i la protecció civil als municipis de les comarques de Lleida, amb especial atenció als petits municipis. Els ajuts, que arriben fins als 4.000 euros, permeten finançar les despeses derivades de la redacció o actualització dels plans, un document que permet identificar zones vulnerables, endreçar infraestructures preventives, planificar accessos i punts d'aigua i reduir el risc d'afectació. I uns 1.200 comerços de la demarcació de Lleida s'ofereixen des d'aquest dimecres com a refugis climàtics per a la ciutadania en el marc d'una campanya impulsada per Pimec Comerç Lleida amb la col·laboració d'associacions de comerciants i veïnals i la Federació d'Hostaleria de Lleida. Aquest és el tercer any que es posa en marxa la iniciativa en la qual participen el doble d'establiments que l'any passat. La campanya converteix les botigues, bars i restaurants adherits en espais d'atenció i descans per als veïns i veïnes, coincidint amb la pujada de les temperatures. Manel Llaràs és el president de Pimec Comerç a Lleida.
6: Tots els comerços estan identificats amb un cartell amb el qual el que fica que és un refugi climàtic i dona aquesta seguretat, aquesta garantia a la persona que tingui una necessitat molt puntual de que si veu el cartell pot entrar amb tota tranquil·litat, no se li demani que faci cap tipus de despesa, si era ben atès, si és un establiment compromès amb el ciutadà i, per tant, la persona que ho necessiti sap que allí estarà no ben atesa, estarà super molt ben atesa.
1: D'aquesta manera, els establiments de proximitat es converteixen en un complement als refugis climàtics que ofereixen les administracions públiques.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: A les portades de la premsa local en titular i en imatge portada a la mañana trobem dues persones mortes a Utxesa i al riu Segre a Lleida. El cos del pantà és d'un home en avançat estat de descomposició i el cadàver de Lleida és el d'una dona jove també per identificar. Destacat també en primera plana, el pavelló ja acull temporers, però l'horta haurà d'esperar. Al diari Segre troben el cadàver d'un home i el d'una jove al riu Aitona i Lleida en titular i en imatge de portada, on també veiem que l'equip d'Agramunt és escenari d'una sèrie. Arribem a 8:45 del matí, continuant l'actualitat Onda Cero amb Carlos Alsina i tot l'equip de Más de Uno. Tornem a partir de la 1 del migdia amb la ciutat, que acabo de passar un bon matí.
7: Las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: empresa. És la millora més intel·ligent que pots fer. A Solglas t'assessorem. Tom Cirera 2, 973 26 77 00 o a solglas.es.
1: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
2: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
4: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
5: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
3: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
6: I ho farem amb una persona que des d'aquí ens connecta amb Ucraïna, la Sasha Molotkova, és periodista ucraïnesa, professora també a la Universitat Abat Oliva Seu. Sasha, què tal? Molt bona tarda.
7: Bona tarda.
6: Tu tens una filla, oi?
7: Sí.
6: De quants anys?
7: 8.
6: Com li parles d'Ucraïna?
7: No solo le hablo de Ucraïna, la llevé a Ucrania porque yo quiero que mi hija entienda que primero es medio ucraniana, el sentimiento ucraniano que llevo yo, la pertenencia a mi país, a mi nación y la lucha esta que yo siento que yo tengo que formar parte de esto, pero como no puedo estar ahí porque al final priorizo que mi hija necesita una madre viva, pero cuando puedo la llevo ahí. Ella, por desgracia, tiene que saber qué es vivir en una guerra porque os puedo asegurar que es el futuro de Europa.
8: També em vas explicar que la teva mare s'havia convertit en una experta en missils perquè a través d'una aplicació del mòbil podia saber en quant de temps podia fer la compra.
7: Por ejemplo, mi madre estaba en un dentista y había una alarma, ¿no? Y ellos miran y piensan que, vale, para este tipo de misil tenemos 20 minutos de margen. Entonces acabamos la maniobra con dentista porque nos da 5 minutos y luego tranquilamente bajamos al refugio.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
9: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
10: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
9: Sí, senyor.
10: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
9: Sí, senyor.
10: El senyor tal, pum,
9: pum, pum.
10: Pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà a la llista, ah, sí, sí que hi ets, vale, sí, pots sí. Passar.
9: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, pum, i tot. Sí. Jo ho veig, això, eh?
10: Clar, bueno, trigarem una mica més, però...
9: Bueno, compte que vagin en temps, la gent.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
11: Rodri está esperando con una caja de bombones a la chica con la que ha quedado esta tarde. Sí, ella le había dado una cita, pero es su nutricionista. A ver quién le quita ahora la ilusión al chaval. Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.

0: locura, cómo se lo han inventado, qué genialidad.
1: Y luego se cuenta las calorías.
0: Exacte.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
3: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
4: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
5: Inhala. Exhala. Suelta todo lo que ya no necesitas.
6: Hay gente que cree en las energías. Otros simplemente las crean.
7: Hola, hora de levantarse. O no, igual nos tienen ahí puestos en la almohada, pero vamos, que son las 8. En Canarias tienen la venia para seguir una horita más en la cama, va.
6: Empieza el día con la buena energía de Julia Otero en Julia en la Onda. Los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a fiat.cat. Fiat, 5 lletres que donen tranquil·litat.
1: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
4: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
5: S'acaba la tonteria, avui traurà l'artilleria.
3: A Lleida, a terra, banda neon.
4: El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
3: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
4: Les imatges de l'exposició conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
3: I Tarragona impulsa el talent emergent.
4: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
6: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
7: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar, escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant, per què ho està fent, què està sentint? Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
8: Llevas meses sin pisar el gimnasio y cuando lo haces te pasas más tiempo frente al espejo. Y ahora querrás subir el selfie con una frase que hable sobre motivación. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
2: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya

0: Todos conocemos a alguien que se acaba de comprar un coche eléctrico, pero cuyo seguro no tiene coberturas para él. Y esto no es normal que siga pasando hoy en día, Alicia.
1: Es normal que estés contento. Es para decir que te vas a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
2: Más de uno. En Onda Cero.
3: Bañarse en la piscina es un placer, pero que el agua esté perfecta no es magia, es Tahamar. Empresa española con 25 años fabricando productos para piscinas para que tú solo disfrutes. Tahamar. En los mejores supermercados, tiendas de bricolaje y distribución. Químicastamar.es.
4: Verano realidad con Special Tours y viajes El Corte Inglés en Normandía y Bretaña desde 988 euros y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Special Tours con la confianza de viajes El Corte Inglés.
5: A ver esa foto, decir patata.
6: ¡Hijolusa!
7: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
8: ¿Sabes que mientras escuchas la radio, puedes investigar el cáncer, aunque jamás hayas pisado un laboratorio? Porque colaborando con Cris contra el cáncer, impulsas la investigación. Dona en criscancer.org y únete a la generación que cura el cáncer, la generación Cris.
9: Próximo destino, Zaragoza.
10: El sábado 6 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Parque Macanaz de Zaragoza, con motivo de la Feria de la Garnacha 2026 y para descubrir todos los atractivos de una ciudad reconocida este año como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. El sábado 6 de junio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera con Carlas Lamelo. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Onda Cero, tu radio.
11: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
12: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
13: Ell pot. I tu? També pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
14: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu? Què vols ser?
15: I per tot el que viurem.
14: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
16: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
17: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
18: Podríamos hacer una promo de Loving You, pero entonces sonaría así.
19: Un programa de sexo que habla de y hasta de y si nos da tiempo de también. Loving You, el programa que habla de lo que habla sin tabúes, salvo en sus promos, claro.
18: Bueno, ni tan mal, ¿no?
19: Todos los lunes a la 1:30 de la madrugada con Nacho Arias y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
20: La brújula amb Lola Sorribas.
21: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental, aquí a la brúixola, i avui posem el focus en la infància.
22: Per parlar d'un problema cada vegada més present, però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
21: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar...
20: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
22: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per un infant com és la llar.
0: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan. Y luego, como técnica psicológica, es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autorregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción, o la tolerancia a la frustración, ¿no? Que aprendan, ¿no?, lo que habíamos comentado con las pantallas, de si intentamos calmar a un niño automáticamente el berrinche con una pantalla, eso luego vendrá com un boomerang.
20: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
15: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
23: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
6: A Lleida aterra Banda Neon.
15: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
6: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
15: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
6: I Tarragona impulsa el talent emergent.
15: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
20: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
16: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina...

0: com la bretxa de gènere. És molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya en l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa,
1: home,
0: no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida ja, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
2: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que, per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Barcelona ja tenim a tocar el FES ES Design.
6: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
7: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
5: A Lleida, a terra, Banda Neon.
6: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
5: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
6: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
5: I Tarragona impulsa el talent emergent.
6: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
8: Más de uno en Onda Cero, donde el Sina...

0: creat una artista virtual com la Raida Emma. Que xula va ser l'entrevista, Míriam, l'Àngel Fabregat, la persona que hi ha darrere de la Raida Emma, que compta amb milers de seguidors. Fixa't fins on arriba la IA. En definitiva, que la intel·ligència artificial té moltes aplicacions i el que volem saber de vosaltres avui, de la nostra audiència, és si utilitzeu la IA per alguna d'aquestes finalitats. Vinga, va, respostes a través de notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Feu servir la intel·ligència artificial, perquè la feu servir? 676-760908.
1: A veure, Montse, et pregunto tu primer.
2: Vale.
1: Tu fas servir la intel·ligència artificial en el teu dia a dia?
2: A veure, tant com per dir cada dia, potser no, però sí, la tinc una mica bastant incorporada a la vida, la veritat. També amb el tema això de... Bueno, a la feina és més de fonts, coses, no sé, o sigui... una mica més abstracta, per dir-ho manera, però sí que és veritat que m'he acostumat a l'hora de les comissions de festes del barri, a l'hora de demanar idees per fer decorats, com podem reciclar al màxim, amb quins materials es poden fer servir. Nosaltres molts cops preguntem de volem fer això, així que actua com si fossis un dissenyador professional especialitzat en el reciclatge. Llavors, com faries aquest decorat amb tot el màxim de material reciclat, per exemple. Amb coses així sí que ho fem servir. I després també el que li demano molt és quan he de marxar cap de setmana que em faci la llista de la motxilla per assegurar-me que no em deixo res.
1: En sèrio?
0: Ah, mira, això no ho sabia.
1: Però
0: no
1: has fet tu la llista.
2: Sí, jo em faig com primer una llista, però després potser em recorda, no sé...
1: La roba interior, Montse, que te l'has deixat.
2: No, però a vegades també et posa de si fa servir les lentilles i el líquid, tal, que coses que al final, com faig servir el dia a dia i ho tinc per casa, no hi caic després de... T'ho has d'endur expressament en un estutxet, tal. Llavors això m'ajuda a recordar-ho, la veritat.
1: Mira, és una versió que no havia fet servir.
0: Una ajuda a la memòria i un bon conseller, no? Una bona consellera.
1: Però a mi em fa por que perdem la memòria,
2: Ja, amb això.
0: No, clar, ens està tornant...
1: La IA per aquestes coses diàries.
2: Ah, i també la vaig fer servir per fer una cançó, un èxit rotund, que es diu Omnicanalitat.
3: Omnicanalitat,
1: home. Mira, podríem haver posat aquesta.
0: Ha quedat pel record, ja.
2: Gràcies a Jota, ho ha recordat ell.
1: Sí. I per paraules de cançó no fa servir la IA? Rotllo, quines cançons porten aquestes
2: paraules? És que m'ha mentit tantes vegades amb això.
0: Sí. Aquí falla, aquí
2: que
0: falla.
2: No. Però hi ha una pàgina web que es diu lyrics.com, lyrics.com, que ajuda també a buscar...
0: Aquesta va molt bé.
2: A buscar cançons.
1: Robert Calvo, tu t'has fet íntim de la IA.
2: Home, sí, s'abracen i tot.
3: No, és que a banda de... Jo estic d'acord amb una cosa que dius tu, Míriam, que és que no sé si perdrem la capacitat de pensar tant com d'imaginar. És a dir, a mi m'està ajudant tant a trobar solucions o idees, aquelles que no m'arriben a mi al cap, que no m'he d'esperar el cervell a vegades. Vull dir, sé que si li pregunto a la intel·ligència artificial em donarà una resposta, millor o pitjor, però me la donarà. I sempre m'oferirà algun tipus de... això, d'idea, no? I potser penso, ostres, i si deixo de perdre la imaginació, la capacitat d'imaginar, de pensar, d'embogir, per exemple, imaginant coses. Això és una cosa que crec que ens pot passar. Però d'altra banda, a mi em sembla al·lucinant que cada dia, com diuen els joves ara, m'exploti el cap amb alguna cosa, sí, m'exploti el cap amb alguna cosa que nova que li demano. Per exemple, en el tema de les cançons, jo vaig pagar durant un temps una IA musical perquè per provar fins on podia arribar amb la versió premium, no? I clar, és que et pot fer coses que només és capaç de fer...
1: Si vas enviar una d'aquestes cançons...
3: Coldplay, no? Doncs t'ho fa la intel·ligència artificial.
1: Totalment. Doncs avui és el que estem preguntant, ja que estem al SIL, al Saló Internacional de la Logística, i la intel·ligència artificial doncs és un dels grans protagonistes. Gerard, tu fas servir molt, tu no gaire?
0: Jo, mira, no massa, però sí que és veritat, per la seccioneta aquesta que tinc a l'entrada del programa, la cançó del dia, jo penso el tema, penso la notícia i tal, i li dic, escolta, ja... Aviam, recomana'm una cançó per parlar de tal. Però sí que és veritat que falla més que una escopeta de fira. Vull dir, la majoria és... I li dic, ja no existeix aquesta cançó. Ostres, disculpa, ha estat un error de producció. I dic, vale, i al final acabo tirant jo. Però sí que és veritat que de vegades agafo moltes idees. I de vegades a l'hora de preparar una entrevista, no, evidentment, no em fa les entrevistes, però sí que està molt bé perquè... et permet agafar idees, et fa propostes de pregunta que potser tu no havies pensat i dius, ah, mira, doncs tiraré per aquí. L'acabes fent tu, però agafes la idea.
1: Jo crec que aquesta és la clau, agafar idees, però, sisplau, seguim pensant nosaltres, perquè si no, malament rai, cap on anirem a parar. I vosaltres feu servir molt la intel·ligència artificial a la vostra feina o al vostre dia a dia? Feu la maleta juntament amb la vostra assistent virtual, com fa la Montse? Doncs ens ho podeu explicar amb notes de veu al 676-76-0908 i les anirem escoltant durant aquest programa especial que estem fent des del CIL. Mentrestant, Montse, no sé si l'actualitat l'has fet amb intel·ligència artificial. Avui,
2: no, això, crec. Això no, això ho hem de...
0: Això és artesanal,
2: el nostre, això és artesanal. Sí, el nostre toc, si no, malament.
1: No es pot fer l'actualitat amb intel·ligència artificial. Vinga, la repassem.
2: Som-hi.
1: I comencem explicant que els docents de l'escola pública han rebutjat de manera clara el preacord d'educació.
2: Sí, el 65,1% dels participants han votat no en la consulta organitzada pels sindicats i han participat més de 60.000 mestres i professors en un 61% del cens, una participació molt superior a la de la votació del primer acord. Recordem que el preacord incluïa millores salarials de més de 600 euros mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexenis, més professionals per a l'escola inclusiva i noves places de catedràtics. Tot i això, la majoria del col·lectiu ha decidit rebutjar-lo. Ara els sindicats, tant els que els van signar com els que s'hi oposaven, hauran de redefinir les mobilitzacions i de moment es manté la vaga de demà divendres a tot Catalunya. USTEC aposta per una vaga indefinida a partir de dilluns, coincidint amb la visita del Papa i les proves d'accés a la universitat, mentre que la CGT prefereix mobilitzacions puntuals. Per la seva banda, professors de secundària demanen més temps per decidir.
1: I expliquem també que des de les 9 d'aquest matí està en marxa el pla sobre pressupostos que avui superaran el primer tràmit parlamentari i seguiran el seu curs fins la seva aprovació definitiva a principis de juliol.
2: Els comptes tiraran endavant amb els suports d'Esquerra i els Comuns. Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa preveuen una despesa de gairebé 50.000 milions d'euros que tenen l'habitatge i els serveis públics com a eixos principals.
1: Doncs seguint aquest ple sobre els pressupostos tenim el nostre company, el Marcos Díaz. Marcos, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Míriam. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha agraït la responsabilitat dels socis per avantposar Catalunya, diu, a les trinxeres. Ha reivindicat els pressupostos com una eina imprescindible per garantir les polítiques públiques, però també ho és remarcar el finançament singular. Alicia Romero, en aquest sentit, ha fet una crida a Junts i Partit Popular.
5: Espero sincerament que, malgrat les discrepàncies polítiques legítimes que tenim tots, no posin pals a l'arròs els avenços que beneficien el conjunt de Catalunya. Necessitem recursos. Ajudi'ns a que aquest nou model de finançament s'aprovi.
4: L'oposició, en canvi, ha sortit en tromb en contra dels pressupostos, considera que no reverteixen cap dels problemes que té Catalunya sobre la taula, ni tampoc el dèficit fiscal. Són Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
6: Perquè els pressupostos són la suma de tres fracassos. El primer, la incompetència del PSC. El segon, les renúncies d'Esquerra. I el tercer, els extremismes dels comuns.
7: I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
4: La CUP, en canvi, vota en contra perquè els considera realment.
1: Marcos Díaz, gràcies per aquesta connexió abans de que pengis. Què, tu fas servir molt la intel·ligència artificial en el teu dia a dia?
4: No, la tinc incorporada, la intel·ligència artificial, en el meu dia a dia, ni mensualment. No la faig servir, tot i que també crec que sí que l'hauria d'anar incorporant progressivament perquè al final, és a dir, però és d'utilitat i ni que sigui a nivell de feina, a nivell laboral, si no saps manegar la intel·ligència artificial, arribarà un dia que seràs un analfabet.
1: Doncs ens hem de posar les piles en aquest sentit.
0: Me l'imagino. Ia, com es canvia un bolquer, no?
4: Sí. No.
1: Al principi és una mica així,
4: Sí, al principi és... Quants mil·lilitres, quants cullerades necessites de fórmula per fer 120 mil·lilitres? Sí. Aquestes són les preguntes que ara fem encara a Google, però bueno, com que la primera resposta te la genera la intel·ligència artificial, doncs això, perquè no s'adorm la nena? Què li pot passar?
1: Doncs ja veuràs quan li hagis de donar medicació. Escolta, la nena pesa tant quan li haig de donar tal medicament. Ja m'ho explicaràs. Marcos Díaz, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
1: I acabem explicant, Montse, que Nestlé i el

0: especialitat i estem tan decebuts com la nostra afició. Sabem com estimen el club, sabem que estaran al costat de l'equip i que li donaran suport quan l'equip ho necessiti.
1: Un dels personatges que estan al centre de la diana, més criticats per l'afició del Girona, és Quique Cárcel, el director esportiu, per la planificació de la plantilla de les dues últimes temporades. L'última va ser realment lamentable, que ha acabat portant l'equip a segona divisió. Per tant, la seva continuïtat estava a l'aire. Doncs bé, continuarà el Girona Quique Cárcel, ho ha ratificat el senyor Pere Guardiola, el director general del club.
2: Nosaltres, com a accionistes, la màxima confiança al Quique Cárcel i al seu equip. El Quique porta 12 anys en aquest club i ha fet 6 play-offs i 6 anys a primera divisió, amb 2 ascensos i un any a Champions, que ni els millors somnis de cada un de nosaltres pensaven que podia ser una realitat. Per nosaltres la realitat és que per Quique torna a ser el millor per liderar-nos aquest projecte que comencem avui mateix.
1: Doncs el propi Quique Cárcel ha parlat sobre la situació de l'equip, ha explicat que bé, que ell ara mateix a base de cromos podria fer un equip molt potent, molt fort, però que això seria com jugar al fantasy, que les coses no funcionen així i que s'ha d'anar amb peus de plom. Sobre la marxa de Mitchell, decisió consensuada, i el director esportiu del Girona que se n'ha referit al fitxatge del nou entrenador amb aquestes paraules.
3: Nou entrenador, pues, treballant amb moltes situacions, en donar-li sentit comú, en què és el que realment necessitem en aquest moment de caiguda, de saber que hi ha una plantilla que no serà fàcil gestionar perquè hi ha molts jugadors sota contracte i sabem que serà molt difícil, però si l'objectiu, com bé han dit, és tornar a primera divisió, és molt important que aquest conductor pues, estigui preparat, però també a la vegada amb la il·lusió màxima per poder tirar això endavant.
1: Doncs molta feina per davant, moltes carpetes a sobre de la taula, l'objectiu de pujar de nou al Girona a primera divisió, doncs comença ara el camí cap a aquesta gran fita.
4: Vinga, i match ball per al Barça Bàsquet, Víctor.
1: Sí, a veure si l'equip blaugrana dona una alegria a la seva afició. Recordem que estarà a les semifinals del playoff pel títol de la Lliga Endesa si guanya a l'UCAM Múrcia, el segon partit de l'eliminatòria de quarts de final que es disputarà avui a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana. L'equip de Xavi Pascual es va imposar, recordem clarament, en el primer duel. Doncs bé, Tomas Satoranski no se'n refia del rival.
5: Hay que estar preparado que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Yo creo que los aciertos de tiro de fuera lo tenían bajo, gracias a nuestra defensa también, pero bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían su mejor día ayer, así que hay que también estar preparado de bueno, jugar por debajo del marcador, que van a estar más acertados, pero siempre bueno, concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff, ¿no? Con todos aportando en muchas cosas.
1: També té matchball avui, matchball a favor, el Tenerife, que estarà a la semifinal si guanya el Real Madrid al Movistar Arena en el partit que començarà a les 9 del vespre. La 6a Joventut va perdre contra el Baskonia al West Arena 85-71 en un fluix últim quart dels verdinegres després que els tres primers estiguessin força igualats. El segon partit d'aquesta sèrie es jugarà demà a l'Olímpic de Badalona. En l'altre duel de quarts de final disputat ahir, el València Bàsquet es va imposar 83-80 al Bilbao Bàsquet al Roig Arena.
4: I avui juga a Espanya.
1: Sí, la selecció espanyola, que de fet està viatjant ara mateix cap a la Corunya per rejugar aquest vespre contra Irak, el primer i únic amistós abans de viatjar cap als Estats Units per disputar el Mundial. Luis de la Fuente, atenció, ha convocat els nou jugadors convidats, vull dir, aquells que estan de relleno, que diuen en castellà, però que no jugaran al Mundial. Doncs bé, els ha convidat, entre ells, el blaugrana Marc Bernal. S'han quedat fora els tres lesionats, Nico Williams, Víctor Muñoz i Lamine Yamal, al partit davant Irak, es jugarà a les 9 a l'estadi de Riazor. Luis de la Fuente ha assegurat que ja sap quin serà el porter titular en el debut d'Espanya al Mundial, però no ha volgut donar el nom.
6: Yo le quiero decir, preguntar si usted tiene claro su portero
7: titular.
6: Sí. Si podría preguntarle, ¿es Unai Simón su portero titular para este Mundial?
7: Primero déjame que se lo diga a él, ¿no? No, ya sé que yo tengo que, además, por respeto, tengo que darse, siempre tengo la costumbre de darles la primera noticia de la información de la alineación siempre a los jugadores. Pero si me preguntáis que yo si tengo idea de qué portero va a ser el portero que va a empezar el partido, ya, sí lo sé, lo sabemos. Y casi te diría el equipo.
1: Ja està la selecció al ple, s'han incorporat els tres convocats que faltaven, que estaven descansant perquè van jugar la final de la Champions, David Raya i Zubimendi de l'Arsenal i Fabián Ruiz del PSG. Ja estan els 26 jugadors a les ordres de Luis de la Fuente.
4: Vinga, i acabem amb més apunts de l'actualitat esportiva.
1: Et porto una coseta de tennis, el barceloní Marcel Granollers, 40 anys, 40 anys. Doncs bé, s'ha classificat juntament amb la seva parella Horacio Ceballos per les semifinals del torneig de dobles de Roland Garros. Van eliminar el monegasc Hugo Nís i el francès Eduard Roger Wesselin per 6-3-6-4. El bitllet per la final s'ho jugaran demà contra els italians Simone Bolelli i Andrea Vavazzori. I ja tenim 3 dels 4 equips classificats per les semifinals de la Lliga de Futbol Sala. Són el Barça, l'Inter Movistar i el Pozo Murcia, el Pozo va guanyar i el Jaén 3-2 en el tercer definitiu partit de la sèrie de quarts de final. Avui coneixerem el quart, sortirà del partit que jugaran a les 8 el Palma Futsal i el Manzanares al pavelló de Somoix.
4: Víctor Lozano, tu fas servir molt la intel·ligència artificial en el teu dia a dia?
1: No, intento evitar-la completament. Crec que ens està destorbant la vida a tots. Crec que no, això de que posar un vídeo, posar un àudio i mai saps ja del tot cert, al 100%, si veritablement és real o no és real, si és intel·ligència artificial o no, la veritat és que em deixa en una situació d'angoixa. Però haig de reconèixer que sí que la faig servir de vegades en el sentit que va molt bé per aconseguir informació al moment. És veritat que després s'ha de ratificar, però a vegades necessites urgentment informar-te, sobretot els que ens dediquem al món del periodisme.
4: Totalment.
1: I veritablement hi ha moltes coses que sí que funcionen.
4: Doncs molt bé, molt bona reflexió, Víctor Lozano. Estic d'acord amb tu. Víctor, t'escolto demà?
1: Estem d'acord moltes més vegades de les que no ho estem, Míriam.
4: Això és veritat.
1: Assume-lo, accepta-lo.
4: Però queda més divertit si ens discutim una mica. Víctor, fins demà.
1: També és veritat.
4: Apa, nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat des del cim. Fins ara.
8: És la 1 a mediodia en Canàries.
9: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes. En la audiencia de Badajoz siguen declarando los acusados en el caso que investiga el supuesto enchufe del hermano del presidente del gobierno en la Diputación. Tras la declaración de David Sánchez y del expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, es el turno de Luis Carrero, el amigo al que supuestamente habría enchufado el hermano del presidente para que colaborara con él en los proyectos de Ópera Joven. Carrero ha reconocido que antes de entrar en la Diputación trabajaba como asesor de la presidencia del gobierno. En la audiencia de Badajoz está Óscar Flores y Eva Llamazares.
10: Luis Carrero ha explicado que se fue a vivir a Madrid porque su madre enferma necesitaba cuidados. En Moncloa se dedicaba a redactar discursos institucionales del gobierno porque tiene una pequeña carrera como escritor e historiador. A diferencia del hermano de Sánchez, a él su abogado sí le ha preguntado cómo se entera usted del puesto y cómo concursa usted al mismo. Su respuesta coincide palabra por palabra con la de David Sánchez. Se enteró por él cuando ya era público.
11: En septiembre de este año, del año 23... En algún momento él me comenta que se está comentando que posiblemente vayan a reforzar el servicio o salga algún tipo de plaza en el área de cultura. No sabe decirme ni qué tipo de plaza, ni en qué consiste, ni cuál es el proceso, porque entre otras cosas él es bastante ajeno al mundo funcionarial.
10: Trata de justificar un correo que le envía a David Sánchez hablando del puesto. Ya he soltado la liebre en Moncloa. Dice que se refería a que había avisado en su trabajo, no de que le iban a contratar, sino de que existía esa posibilidad.
8: El Partido Popular carga con dureza contra el Partido Socialista y los mensajes en los que descarta que el partido o Moncloa tuvieran algo que ver con los hechos que se recogen en el sumario del caso Leire. Dice la número 3 del partido, Alma Ezcurra, que todas las pruebas apuntan al Juan, a Pedro Sánchez, y que estamos ante un caso de delincuencia de Estado. Génova, José Ramón Arias.
12: Tienen que irse todos, desde la directora de la Guardia Civil, pasando por el ministro del Interior y terminando por el presidente del gobierno, porque según los populares se ha instalado en el poder una delincuencia de Estado que, según la vicesecretaria Alma Ezcurra, se está riendo de los españoles con sus comunicados de disculpa.
13: Porque si alguien pretende que nos creamos que Pedro Sánchez no sabía lo que hacía su fiscalía, su Guardia Civil, su partido al completo, incluso su gerente, pues entonces Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es dimitir inmediatamente por incompetente. Y si lo sabía, que es lo más probable, lo que dice el sentido común, lo que tiene que hacer es dimitir porque es un delincuente.
12: Los populares insisten en que la única salida que queda son unas elecciones porque el gobierno, aunque no lo sepa, está muerto.
8: España condena el último ataque contra el contingente de la FINUL en el Líbano, que ha dejado un casco azul serbio muerto y varios heridos, entre ellos dos españoles, Asunción Salvador.
14: A sus respectivas familias acaba de dirigir un mensaje de condolencias y de condena por lo ocurrido el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez.
15: Condeno con toda firmeza el ataque.

0: ataque que se ha producido contra la base española Miguel de Cervantes. Todas mis condolencias al pueblo y al gobierno de Serbia, y hay varios heridos. Quiero trasladar mis mejores deseos para su pronto restablecimiento, también a sus familias y amigos.
1: Y ha exigido el ministro que se investigue lo sucedido y que los responsables rindan cuentas. También acaba de condenarlo el presidente español Pedro Sánchez, quien ha pedido a través de redes que todas las partes cumplan íntegramente el alto el fuego en Líbano y que las hostilidades terminen. A consecuencia de esas hostilidades, al menos 5 cascos azules han fallecido este año en distintos incidentes al sur del país.
2: Bruselas amplía el expediente abierto a España por la intervención en la OPA de BBVA Sabadell. La comisión ha enviado una nueva carta al gobierno en la que le pide que modifique las leyes que permitieron interferir en la operación al entender que vulneran las leyes europeas. Bruselas, Jacobo de Regoyos.
3: España tiene ahora 2 meses para responder a esta nueva carta de emplazamiento, porque ya hubo una que se envió en julio del 2025, pero España no envió todavía una propuesta para modificar la legislación, según fuentes comunitarias, y si ahora no responden o bien no convencen con su respuesta, Bruselas podría enviar entonces un dictamen motivado, que es el segundo paso en un expediente que en última instancia le permite llevar a los Estados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque según el Ejecutivo Comunitario, España infringe la libertad de establecimiento y de libre circulación de capitales, así como el Reglamento sobre Supervisión Bancaria Única y la Directiva y Reglamento de Requisitos de Capital.
2: Y sepan que el segundo pasajero del crucero Ondius, que dio positivo en antivirus mientras permanecía ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, ha desarrollado febrícula en las últimas horas. El primero sigue asintomático, mientras Sanidad ha actualizado el protocolo a seguir con las personas que están en cuarentena, Sara Iturbide.
4: Según el cual ambos deberán permanecer en esta unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel y solo podrán salir cuando estén al menos 3 días sin síntomas y den negativo en 2 PCR separadas por 48 horas. Después del alta se les hará un seguimiento clínico durante 6 meses para detectar posibles secuelas y monitorizar su evolución, ya que la detección del virus en sangre puede persistir durante un periodo muy prolongado tras la recuperación clínica, aunque no se ha demostrado que ello suponga un riesgo de transmisión. Durante esos 6 meses se harán controles periódicos hasta que la prueba resulte negativa.
2: Y sepan que el 65% de los profesores catalanes han votado en contra del preacuerdo alcanzado el pasado viernes por parte de los sindicatos y el Departamento de Educación. Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
5: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Lleida, la teva radio.
7: Què tal? Molt bona tarda. Passen 6 minuts al punt de la 1 del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
6: A Onda Cero, la ciutat, amb Núria Mora.
7: Nou programa, nova ciutat, la que comencem avui aquest dijous 4 de juny de 2026, des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda, aquí als micròfons a la sintonia d'Onda Cero Lleida. Un dijous en què ja tenim el veredicte del col·lectiu docent pel que fa a les convocatòries de vagues i aquest preacord, el qual rebutgen. Esclat d'eufòria a Tàrrega, on avui es materialitzava doncs, aquestes protestes de territori en el no del preacord, enmig de les crides a continuar amb la vaga i també demanant la dimissió de la consellera Niubols. Docents reiteren que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Aquesta, a hores d'ara, doncs, és la informació amb la que comencem aquesta jornada, en què també parlarem de bioeconomia, parlarem de la declaració institucional del G10, que es va fer oficial la setmana passada, un model d'industrialització rural, sostenible, circular, altament tecnificat i regeneratiu, i que es presentàvem a la Cambra de Comerç de Lleida. Parlarem amb diversos agents que estan implicats per entendre per què serveix i de què servirà aquest model d'industrialització i com transformarà l'economia, també doncs, el dia a dia en molts municipis rurals a les comarques de Lleida. I ens n'anirem fins a Lleida ciutat per parlar de paisatge urbà. Amb l'ambientòleg Jordi Prats, avui posem la mirada a tot allò que ens envolta a les nostres ciutats, d'acord també amb la modificació de l'ordenança del paisatge en la qual està treballant la Paeria de Lleida. Però abans, informació de serveis.
8: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
7: Jornada de salts parcialment ennuvolats a les comarques de la Plana de Lleida, malgrat la sensació de calor i aquests termòmetres que segueixen enfilant-se. Pel que fa a la situació del trànsit, a hores d'ara normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors. 8 minuts passen de la 1 del migdia, una pausa i ens hi posem.
8: Onda Cero Lleida.
9: Una aventura inolvidable. He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel, una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en museomineroescucha.es.
10: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
8: Onda Cero Lleida. Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Un programa amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
7: Aquest dijous a l'Econòmics parlem d'un projecte que aspira a marcar el futur econòmic de les Terres de Lleida, el Pirineu i l'Aran. La setmana passada es presentava a la Cambra de Comerç de Lleida la declaració institucional del G10 per impulsar un model d'industrialització rural, sostenible, circular, altament tecnificat i regeneratiu. Què vol dir això? Doncs una proposta que planteja que una part molt més gran de la riquesa generada pels recursos naturals del territori es quedi aquí mateix. Parlem de convertir residus agrícoles i ramaders en energia renovable. Parlem d'aprofitar millor els recursos forestals, de crear nova activitat industrial vinculada a la bioeconomia circular i sobretot també de generar ocupació qualificada i noves oportunitats per als municipis rurals. Per posar una mica d'ordre al que estem parlant i el que representa aquest model i també doncs, quins reptes té per endavant, ens acompanya en Jordi Verdú, diputat i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Què tal? Bon dia.
11: Bon dia.
7: Jordi Quejido és el responsable del Departament d'Internacionalització de la Cambra de Comerç de Lleida. Bon dia.
11: Bon dia.
7: També ens acompanya Esther Pagano, gerent de la COEL. Què tal, Esther? Molt bon dia.
12: Bon dia.
7: Tenim a Pere Sánchez, secretari general de Comissions Obreres a les Terres de Lleida. Bon dia, Pere.
11: Bon dia.
7: I a Joan Amor, secretària general de la UGT a les Terres de Lleida. Bon dia, Joana.
13: Hola, bon dia.
7: Jordi, comencem contextualitzant una mica tot plegat. Quan estem parlant d'industrialització rural sostenible, de què estem parlant exactament?
11: És una pregunta que donaria per molt, i els companys que m'acompanyen ho explicaran també molt bé, perquè són els que normalment acompanyen a les diferents comissions que treballem des del G10. La veritat que és una aposta que jo ja em vaig trobar quan aquest inici de mandat i que és d'agrair, és exemple, ho hem pogut parlar moltes vegades amb tu, el fet de poder unir les diferents administracions principals del país, amb la Paeria de Lleida, la Diputació, òbviament, la delegació del govern, amb la Generalitat, i també que s'hi ha afegit la subdelegació del govern a Espanya, però després tots els agents socioeconòmics, socials, amb els sindicats, que representen doncs, la PIMEC, la Cambra, la COEL, la Universitat, la Recerca, és a dir, tots els elements principals de la nostra demarcació que poden ajudar i que sumar esforços de la realitat que tenim a la nostra demarcació. No tindria sentit que la Diputació de Lleida tingués un eneure de fer un projecte, la COEL en tingués un altre, la PIMEC un altre, és a dir, el fet de deixar de banda també doncs, els cicles electorals i poder treballar conjuntament pel que necessite doncs, els nostres joves amb temes de talent, no? com anomena el Jaume Saltó, enamorar aquest talent. Què necessiten doncs, per les oportunitats? Quan parlem d'arreglar projectes de vida, també és això. A nivell d'indústria, a nivell de biopolígons, el tema dels boscos, Farrés amb la Teresa Botargues està bé al Pallars Sobirà amb el tema dels boscos, la gran quantitat de boscos, en aquest cas municipals, que tenim a la nostra demarcació, que s'han de tractar i s'han de mantenir i que els ajuntaments és impossible poder-ho fer, no? i poder treballar de forma conjunta en projectes per temes de crèdits climàtics, però també doncs desforestació, cuidar la nostra demarcació de Lleida, Pirineu i Aran. La veritat que tenim els ajuntaments molt alineats i que tenen ganes de treballar en projectes importants per un benefici comú i compartit de la demarcació de Lleida quan parlem de l'agenda compartida.

0: partida. I des de la Diputació de Lleida, aquest rol important amb l'Oficina Tècnica de Transformació, que intenta captivar empreses i a tots els del G10 per poder tirar endavant doncs, totes les iniciatives i projectes que moltes vegades són per solucionar el que el primer sector pateix a nivell agrícola, a nivell ramader, poder transformar en oportunitats aquestes problemàtiques. Sempre parlem d'exemples reals com tenim el Carràs Bioproductors, d'aquesta unió dels diferents ramaders de la població per poder transformar aquests residus en oportunitats i en definitiva també en negoci, que aquí també aconseguim doncs, aquest relleu generacional de la gent jove al sector, que costa molt i ho estem aconseguint, però també doncs, poder solucionar els hàndicaps que es troba el sector per poder continuar tirant endavant els seus negocis i aquest model. I el que hem d'aconseguir, el fet de tenir altres administracions superiors, en aquest cas doncs, Generalitat i l'Estat, és a l'hora de la burocràcia, no? Quan parlem tant d'aquests paranys que ens trobem a l'hora de tirar endavant els projectes, el tema dels permisos, hem de tindre aquesta, com fa una mica l'Estatut del Municipi Rural, no? Aquesta mirada rural per poder donar sortida a empreses que volen tirar endavant el seu negoci en aquella població, però que sempre, doncs, que si el POM, que si la indústria, bé, nosaltres des del G10 es proposen projectes de desenvolupament econòmic amb biopolígons per poder donar aquesta facilitat a empreses a poder instal·lar i desenvolupar el seu projecte i que necessitem les facilitats perquè la gent no marxi. És que en definitiva, quan parlem d'agenda compartida i parlem de desenvolupament econòmic, acabem parlant de l'arrelament de les persones als nostres pobles, que els joves no es vegin obligats a marxar per falta d'oportunitats i que hi hagi molta vida als nostres pobles. Quan parlem de repoblament també és això.
1: Clar, és que al final és això, no? Que el que és la conseqüència final de tot plegat és que també canvi la vida als municipis i que vegin doncs, que aquesta oportunitat de transformar els recursos i que es pugui fer des d'aquí mateix també és una oportunitat no només professional sinó també personal.
0: Clar, que puguem dir a la Generalitat, en aquest cas al Departament d'Educació, quins són els cicles formatius de més demanda que ens diuen la Cambra, la PIMEC, la COEL, que falten al nostre demarcació, que estan ben remunerats i que per això oferir oportunitats qualificades, perquè al final l'objectiu comú és que els nostres pobles no es buidin, que hi hagi oportunitats, que hi hagi serveis, i amb l'agenda compartida, en definitiva, tot i la, a vegades més la dificultat d'entendre doncs, aquests subproductes que generem de residus del primer sector, acaben sent oportunitats laborals, professionals i econòmiques, ja no només de la nostra demarcació, sinó del país.
1: Sovint s'explica que Lleida concentra la bona part dels recursos naturals de Catalunya, però genera menys riquesa industrial de la que li correspondria, perquè hi hagi indústria, fan falta empreses que estiguin disposades a invertir, a innovar i també a generar activitat econòmica, i aquí és on ens n'anem fins a la Cambra de Comerç de Lleida. Jordi, detecteu interès per part de les empreses per aquest model?
2: Sí, de fet, el rol de la Cambra amb aquesta agenda compartida és doble. El primer d'ells és precisament aquest, no? La gestió de l'Oficina de Captació d'Inversions. S'ha incorporat recentment una persona amb molta experiència en el camp de la captació d'inversions i de la gestió de projectes a nivell internacional, amb experiència en altres països com Rússia, i precisament en aquests moments s'ha començat a treballar bàsicament amb dues vies. Una primera seria precisament la que comentava el Jordi, aquests projectes relacionats amb la gestió de la superfície forestal, que com comentàvem doncs és pràcticament el 38% de la superfície total de Catalunya. Aquest és un dels focus amb els que des de l'Oficina de Captació d'Inversions s'està treballant, i després també ha donat aquest coneixement per aixecar fons, diguéssim, finançament no bancari, el no tradicional. Doncs també s'està donant suport tant a interessats en els projectes com a projectes que ja són reals avui en dia, doncs per fer créixer o per fer realitat aquests projectes de futur.
1: Clar, estem parlant al final d'oportunitats de negoci que pot generar la bioeconomia circular. Les empreses que volen venir, que volen invertir a Lleida, què us expliquen? Quines són les avantatges també que hi veuen?
2: En definitiva, la proximitat amb tots aquests recursos és un factor fonamental, i després a nivell d'infraestructures doncs, també estem en un moment doncs, important, no? Com seria Polígon Torreblanca, Quatre Pilans, és a dir, potser la part en la que hem de treballar més, o una de les parts en les que hem de treballar més és amb el tema del talent, que algun dels companys ho comentarà, ser capaços de retenir i sobretot d'atraure aquest talent que sigui capaç de fer realitat i de poder liderar.

0: no et sabria dir, crec que fa 3 o 4 anys, va fer un estudi precisament per, pues, per detectar si hi havia cert moviment d'empreses, fuga d'empreses del territori lleidatà, i recordo que precisament aquest era un dels factors, jo crec que era el principal factor que frenava molts projectes i que fins i tot feia que projectes empresarials d'aquí es plantegessin anar a altres territoris. Per tant, sense cap mena de dubte que desclau.
1: Parlem també doncs, d'un projecte que va molt més enllà de les empreses, de les inversions, de les institucions. Compta també amb el suport dels sindicats. Aquí tenim la Joana i el Pere, que també doncs, ens podeu explicar una mica què és el que valoreu d'aquesta proposta, que és tan transversal, que aglutina doncs, evidentment a totes les entitats, els agents, institucions, que patronals que estan implicats en aquest procés de transformació, que ha de ser un benefici per a tots i evidentment també per als treballadors.
2: Sí, precisament això és el primer que s'hauria de posar en valor, és el fet d'aquest treball conjunt, que i amb una mirada molt, molt clara, amb una mirada que repercuteixi directament amb el territori, i que de totes aquestes mesures hi hagi un retorn social, perquè al final el que estem veient o el que estem visualitzant és un model de país, és un model de territori, és un model que és el que nosaltres creiem que, en base a una sèrie d'evidències, les ha comentat abans el Jordi, tenim un territori que té el 50% de la capacitat per generar energies renovables, però aquesta capacitat no estava sent aprofitada. Llavors aquí el que tenim, aquest model el que planteja és que això no fugi, que això es quedi aquí, que això repercuteixi positivament i que això repercuteixi, entre altres coses, en millorar les condicions de vida de la gent, les condicions laborals, evidentment, que puguin fer un projecte vital a les Terres de Lleida, que no marxin, i al cap i la fi doncs, un projecte comú que repercuteixi en doncs, això. Això no vol dir substituir res, això no vol dir res, no vol dir canviar, però sí que probablement estem parlant molt de diversificar. Tenim una dependència important, tenim un model agropecuari que té un pes molt important amb l'economia de Lleida, però també és veritat que sovint això va associat a certa precarietat en segons quins sectors. Llavors, com a sindicats, nosaltres també és un tema que nosaltres creiem que el que pot fer és aquesta generació de feines amb un valor afegit molt més important i que al final repercuteix doncs, positivament amb tots els treballadors i les treballadores i en definitiva amb tota la població de Lleida.
1: Joana.
3: Pues, estem parlant de la província més gran de Catalunya i a més tenim una gran riquesa de matèria prima per a portar a terme aquest projecte. Llavors, també ens trobem que és una província on tenim molts pobles despoblats i això és una oportunitat ideal per a l'arrelament, vull dir, perquè Lleida enamori, perquè enamori a la gent i perquè es quedi. Vull dir, lo millor és quan tu estàs treballant en un lloc puguis tindre la teua vivenda i fer la teua cohesió social dins de lo que és el poble i formar part d'aquell nucli de població, no? I això és un projecte que pot portar a terme aquesta història, no? El tema de parlarem és el tema dels boscos, no? Vull dir, el tema dels boscos, que tenim una matèria prima, una riquesa superimportant i que això ho han d'entendre tots els ajuntaments de lo que és els Pirineus, els Pallars, de que mos hi han de, bueno, que s'hi ha de deixar entrar, de fer la neteja, perquè estem parlant no de tindre més boscos, això ja en tenim, ni tenim massa, massa forestal. Desordenada, vale? I llavors el que necessitem és una ordenació de la massa forestal. I aquest és un tema que podria ser interessant, a part de treure la matèria prima, per crear pues, diferents components, sigui biocombustible, sigui bueno, pellets, però el biocombustible, vull dir, 50.000 coses. I és un tema que s'ha de portar a terme. Llavors, bueno, claro, és que si te'n vas a un poble allà del Pirineu, que a vegades ja no són pobles, són aldees o són carrers, no? Però és que anar al metge o anar al col·legi o així. Els serveis sempre venen després de la necessitat, no? I vull dir, primer has de crear la necessitat, perquè mai te posen en un col·legi si no tens canalla. Vull dir, primer has de crear la necessitat i després te crearan el servei. I llavors pues, és una manera de repoblar, d'enamorar altra vegada el nostre territori.

0: jo crec.
1: Per a que a tot això funcioni i per a que aquest engranatge doncs, tingui realment un futur i tingui realment un arrelament, necessitem persones que estiguin preparades per poder treballar-hi. I aquí, Esther, sovint es diu doncs, que hi ha empreses que troben a faltar professionals que estiguin qualificats. També passa en aquest àmbit.
2: Sí, exactament. Estem parlant d'una transformació del model, no? Llavors això implica tots els camps, no? Tant a nivell industrial, a nivell de talent, doncs primer que tot, a nivell de, si no tenim un talent format, no hi haurà aquest canvi, no hi haurà aquesta industrialització que es pretén amb els recursos endògens que té el territori de Lleida, Pirineu i Aran. Llavors, ara ja, actualment ja hi ha mancances a l'hora de trobar professionals formats, especialitzats, llavors és molt necessari impulsar, avançar-nos a fer aquestes formacions i donar passos per poder tenir especialistes en aquests sectors, tant de biogàs, tant de, a nivell de boscos, també a nivell de tot la indústria que està emergent i que és una oportunitat pel territori, no?
1: Avui en dia podríem dir que les empreses ja estan buscant aquests nous perfils, una mica del que dèiem, no? Si volem fer una escola necessitem que hi hagi nens, doncs si volem fer això necessitem també que hi hagi la formació.
2: Això ja és una realitat avui en dia, amb aquests sectors emergents, però també amb els sectors que hi ha com a més tradicionals, no? Tradicionals que s'estan modernitzant, que també implica que facin aquest canvi, doncs hi ha necessitats també, no? I per això també s'ha d'anar treballant amb aquest tema. Des del G10 hi ha la comissió de formació i la comissió del talent que ja es treballa per crear aquestes formacions i impulsar-les, no? Es parla molt de demanar un centre d'economia verda transversal per Lleida, no? Doncs perquè s'englobi tot aquest tipus de formacions, tot i que no siguem un centre únic, sinó a nivell de tot el territori, en funció dels recursos que tingui cada territori. Si parlem a Pirineu, doncs millor el tema de fusta constructiva l'hem d'enfocar més cap allà, o en funció de
1: la demanda que hi hagi.
2: No? També hi han fet passos. A nivell de Coella amb el G10 es va ja proposar unes formacions al Consorci de Formació Contínua que estan ara en el catàleg i tothom ho pot demanar, no? Tota Catalunya ho pot demanar. Podem dir que van ser pioners en aquest aspecte, amb els cursos de biogàs, que ja se n'ha fet alguna edició, fusta constructiva i petjada de carboni. Juntament a intentar prioritzar sectors que siguin de medi ambient i tot el tema de recursos i tot això també ja s'està impulsant. No és que comencem des de zero, però falta poder elevar-ho més. Sé que al PNI, precisament amb els 4 agents socials principals, es va impulsar ja tot el tema de la formació amb economia verda, juntament amb el tema del concepte dels biopolígons, que per primera vegada va sortir reflexat al Pacte Nacional d'Indústria. Aquest concepte, gràcies a com va impulsar Comissions Obreres, UGT, Foment i PIMEC. Llavors, això és un tret diferencial, que s'estan fent passos, però com hem dit, el tema burocràtic i el tema regulatori, les ordenacions a muntanya, el tema de que es puguin els ajuntaments reconèixer biopolígons, tot això encara queda molt per fer a nivell de burocràcia.
1: Clar, estaríem parlant del pla d'acció de talent, no? El que ens estaves explicant, que és el que coordineu des de la COEL.
2: Coordinem des del G10 el pla d'acció de talent, aquí som tots, comissions, UGT, totes les entitats del G10 hi participem, i els consells comarcals, i aquí s'està treballant ara amb tres projectes. Un és el que són creació de taules de comarcals per la formació i l'ocupació, que aquest el treballa el líder, com si hagués, en la cambra, dins de la subcomissió, però ho porta a cambra. Després hi ha també un tema de diagnosi de formació i ocupació a nivell també de totes les comarques, que ho porta l'Ajuntament de Tàrrega, i a nivell de projectes per poder concertar o per poder proposar que ho lideri, en aquest cas, comissions. I llavors treballen conjuntament en aquests grups per avançar-nos a el que estem dient, amb aquestes necessitats, i que ja puguem materialitzar totes aquestes formacions i aquests centres.
1: Clar, tenim les formacions, tenim aquesta visió de futur, i ens falta després això aterrar-ho a aquests joves que ara mateix doncs, estem en aquesta època de preinscripcions, de decisions de futur, de què faig, de què no faig, de què

0: estudiaré o si em poso a treballar, com s'apropa això també, doncs, evidentment, als implicats, als joves que han d'ocupar doncs, aquests llocs, aquestes professions.
1: A veure, doncs amb això, com s'ha comentat, a nivell de Diputació, em sembla que hi ha un projecte també que apropi l'economia, bioeconomia a les escoles. Nosaltres tenim el FEM Sectors a nivell de Coell, que també apropem empresaris perquè expliquin totes les professions i ocupacions a l'hora d'escollir no? quina és la seva visió o professió que els hi pot interessar, que ho coneguin tots, però creiem que també bueno, s'hi ha de treballar més en aquest camp, amb aquesta paraula de l'orientació. No? Doncs això encara queda molt per conèixer, la societat ho ha d'acabar de conèixer i creiem que bueno, aquestes petites accions que estem fent entre tots necessita l'ajuda de tothom perquè pugueu transmetre a la societat i que pugui haver aquest canvi.
0: Clar, i a part de tot això, doncs, estem parlant de llocs de treball que evidentment han de ser qualificats i això, Joana Pere, ha de revertir també en la societat, no? com estava indicant a l'Ester.
2: Sí, sí, és que el primer que crec que hauríem de deixar clar, perquè la gent pugui entendre, això no es mira des d'un sol prisma, des d'un sol costat, és una visió global, és una visió sistèmica, és una visió polièdrica de tot. Aquí quan el moment que tu determines que vols fer un canvi en el model, has de crear aquest ecosistema. El primer ecosistema que hem intentat aconseguir i que és molt important, tampoc no ens podem enganyar, és el tema legal, el tema econòmic, sense això és difícilment viable. S'ha donat un pas molt important amb el Pacte Nacional d'Indústria, que per primera vegada reconeix la necessitat de territorialitzar aquest pacte. Normalment es concentrava a zones molt perifèriques de la ciutat de Barcelona i aquesta idea s'ha transmès molt clarament dins del Pacte Nacional d'Indústria i s'ha recollit explícitament amb la creació dels biopolígons, per exemple, i tota aquesta idea de territorialització. El segon aspecte que és clau és el tema de la formació. El tema de la formació, com bé ha dit l'Ester, nosaltres estem deixant ens hem centrat moltíssim i ens hem centrat i sembla que totes les institucions o les organitzacions que hi formem part ho hem tingut clar. El primer que s'ha de fer és canviar el paradigma, canviar el model, dir-li a la gent que la formació ha de ser durant tota la vida, això de començar a treballar en un lloc i tota la vida treballar en aquell lloc és un model que ja és obsolet, que no és el futur, per tant la gent ha d'estar predisposada a fer tot això. I nosaltres també una de les coses que deia l'Ester és aquestes subcomissions que s'estan creant amb objectius molt clars i molt concrets. Per exemple, acostar a les empreses què és el que demanda el jovent. Perquè tu pots tindre molt bé, les empreses necessitem aquestes treballadores i aquests treballadors. Però probablement sabem el que demanden el jovent, sabem el que estan demanant perquè aquest jovent opti per fer un tipus de formació o un altre, doncs estem treballant amb això i, per exemple, un dels objectius que tenem és crear una figura que pugui assessorar les empreses respecte a allò que pugui fer atractiva la seva feina, que ja no és salari, que ja estem parlant de més coses. Ja estem parlant de salari, estem parlant de conciliació.
0: Salari emocional, no?
2: Estem parlant d'altres coses que són diferents. Fins i tot podíem parlar d'altres aspectes que sortiran probablement i que haurem de crear aquest ecosistema que té a veure amb coses com els serveis públics i l'habitatge. Val? Vull dir, perquè si no tenim això, també serà difícil que la gent es quedi. Però creiem que tot això contribuirà a crear aquest ecosistema que permeti que la gent de veritat pugui arrelar i pugui fer a Lleida atractiva i bonica o enamorar, com deia, que em sembla que estem agafant tots la paraula aquesta del Jaume, no? Que pugui enamorar a la gent. Llavors, això és important que la gent ho vegi, però que sí que tenim les coses clares perquè hem fet una feina, perquè això estem parlant de fa molt temps, que s'està coordinant d'una manera molt ben treballada, que s'està adaptant a cadascun dels territoris, que no és una visió des de la plana de Lleida per tot el territori de Lleida, sinó que s'està portant i s'està adaptant a tots els territoris i que ha sigut una fase de diagnosi i ara ja estem en aquesta fase de anem a començar a prendre mesures concretes. I jo crec que anem amb una mesura, amb molta generositat per part de totes les parts. Aquí no hem vist en cap moment una acció on un vulgui imposar els seus, perquè és una qüestió de benefici de tothom i jo crec que això és veritablement el que s'ha de posar més en valor

0: valor de tot el que s'està fent al G10. És aquesta aposta, perquè això és una aposta, això és un compromís de totes les institucions. Personalment, molta gent pot pensar, què fan els sindicats aquí? Doncs nosaltres el que hem d'explicar és que precisament el que fem els sindicats aquí és garantir que es facin llocs de treball de més qualitat que al final repercuteixi en la vida de les persones.
1: Joana.
2: Sí, perquè a més vull dir, i aquí també el que necessitem, com deia abans, és la implicació també dels ajuntaments, vull dir, també han de ser partícips de tot això, perquè és veritat que bueno, pues a la gent l'hem d'enamorar de que, bueno, si tu ets de la Plana, que és de Lleida, però te surt una oferta de treball, jo què sé, pues al Pallars irà, no? I, però claro, tu allí has de viure, si tens família necessitaràs una escola, i aquí necessitem que l'Ajuntament també posi el seu granet de sorra, proporcionant, si té, jo què sé, habitatges buits o així, pues intentar-los arreglar o fer uns preus més atractius, no? Perquè a la gent li sigui atractiu d'anar treballant segons en quin lloc. Vull dir, tot això el que estàvem parlant del salari emocional. Vull dir, ja no és només les empreses que toqui de pagar un salari, de portar a terme el conveni, sinó que a més ha d'haver un, bueno, pues el microclima aquest de que sigui atractiu d'anar-te'n a fer segons quines tasques en d'altres llocs que pues, al Pirineu o en poblacions que és on se ubicarà pues, los biopolígons i el tema de la recuperació de la fusta.
1: Jordi, per part de la Cambra de Comerç, una mica doncs, estem interpel·lant també a les empreses en tots aquests àmbits que estàvem comentant, des de la formació, des de què demanden els joves fins a tenir oportunitats a qualsevol lloc del territori, i aquí també doncs, imagino que s'hi està treballant.
3: Sí, totalment, i estem totalment alineats. De fet, avui en dia ja no es contempla, no?, l'activitat empresarial sense tenir en compte tot això. I en l'àmbit del coneixement també, que estàvem parlant, doncs, creiem que de fet és un projecte impulsat per l'Oficina Tècnica de Transformació que lidera la Diputació. Doncs creiem que també és important, no?, buscar aquest coneixement a nivell públic, però també a nivell privat, per aprendre dels millors, no? Vull dir, al final estem impulsant doncs, l'organització d'una missió tècnica als Països Baixos. Uh-huh. Al final és un referent a nivell europeu en tot el que té a veure amb la descarbonització industrial, gràcies a una sèrie d'ecosistemes avançats que tenen amb economia circular. I una sèrie de hubs industrials, donada doncs, la nostra experiència amb l'organització de projectes a nivell internacional, i després de que l'any 2023 ja es fes una visita a Dinamarca per veure les seves pràctiques en la valorització de residus agroindustrials, doncs, també aprofitem doncs, en el marc de la presentació de la declaració, es va presentar també doncs, que es celebrarà aquesta missió tècnica a Països Baixos el mes de novembre, que creiem que és molt important també doncs, perquè empreses i institucions coneguin de primera mà el que s'està fent allí i intentar doncs, aplicar tot el que es pugui al territori de Lleida i de les Terres de Lleida i l'Aran.
1: Clar, hi ha la possibilitat de veure com ha funcionat allà i de replicar el model aquí, no?, i mirallar-se.
3: Que de fet és clau, i com us deia, no només a Països Baixos en aquesta ocasió, en aquest àmbit, sinó com es va fer a Dinamarca, doncs, en una situació similar, visualitzar què és el que han fet i veure què és el que es pot aplicar, doncs, si podem avançar passos, minimitzar errors, doncs, és molt important per avançar més amb aquest projecte comú.
1: Pere.
0: Sí, només una cosa, ja que nosaltres també, el G10 està arrelant altres parts del territori i ara fins i tot hi ha fins a 16 províncies, no?, que estan intentant replicar el model que estem fent. I això també s'ha de posar en valor i ens ha d'enorgullir.
1: No sé si a nivell de formació també veure aquestes experiències que estan passant pot ajudar a adaptar aquests programes a la realitat que tindrem aquí.
4: Doncs també podria ser interessant explorar com estan formant, no? Aquestes comunitats més avançades, ja sigui Dinamarca, Països Baixos, com ho estan fent, també seria important poder-ho explorar. També volia afegir a nivell del tema de gestió de boscos, de la fusta, que a part de treballar-se amb aquesta cadena de valor, a nivell empresarial també és important pel tema dels fusters, no? Que tenim, que compren la fusta a fora, i que llavors, bueno, pues participen en aquest projecte. Si es fa aquesta valorització de les cadenes de valors de la fusta, doncs pot haver negoci per tothom, no? Vull dir, pels compradors, pels fusters i per qui pugui vendre la fusta als boscos amb més bones condicions, a part de la biomassa i la descarbonització. Però vull dir, també té un pes empresarial la gestió dels boscos, vull dir, a nivell de necessitat i també un tema empresarial també hi és.
1: Jordi, per anar tancant, doncs el que estava comentant el Pere, estem parlant d'un model que s'està replicant i que és d'exemple per a molts altres territoris, perquè la idea és aquesta, que més enllà de cicles polítics que hi pugui haver, hi hagi aquesta mena de pacte entre tots els agents que estan implicats per transformar realment un territori, que en aquest cas és el de Lleida, Pirineu i Aran.
5: Sí, amb aquesta mirada llarga, és a dir, el resultadisme aquí no hi és, aquest és anar regant, anar treballant aquesta terra per poder-ho aconseguir. El fet de que, per exemple, els centres d'innovació transformativa, els CITs, que també estem tirant endavant, que això ho fem amb el Paco Boya, amb el tema de tot el tema de ruralitats, etc., doncs que a nivell espanyol es vegi amb el Ministeri, amb Miteco, doncs com un exemple a seguir, el que estan fent des de Lleida doncs també ens ajuda, el que comentaven ara, doncs que altres demarcacions de l'estat espanyol s'hi sumin, vulguin prendre's d'exemple i també poder aprendre del que fan ells, o per exemple a primers de maig amb la Teresa Botargues van poder anar al Parlament de Catalunya a la Comissió d'Agricultura amb tots els partits polítics que representen el Parlament a poder-los explicar el que fèiem des d'aquí Lleida, no? Que en siguin conscients, que posin facilitats, que no posin traves, que ho coneguin i apostin també, quan es fan els pressupostos, quan es fan les lleis. Crec que també era una passa important que des de tots els partits polítics coneguin la realitat de la nostra demarcació i que amb aquesta visió global i de país, que no ho vegin, doncs, això és pels de Lleida, sinó això
1: és per tots.
5: És per a tothom.
1: Doncs hem conegut aquesta proposta que planteja aprofitar millor recursos agrícoles, recursos ramaders, recursos forestals, com hem estat explicant del territori, per generar doncs, més activitat econòmica, més ocupació qualificada i al final també doncs, aquest valor afegit que caracteritza les comarques de Lleida. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra participació i fins aviat que en seguirem parlant.
2: Gràcies. Gràcies.
6: Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Un programa amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Onda Cero Lleida.
7: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
8: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
9: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
10: I per tot el que viurem.
9: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
10: No tots els urbans són avorrits. El nou Suzuki Swift arriba amb estil, tecnologia i ganes de divertir-te. Etiqueta Eco, canvi automàtic i fins i tot tracció 4x4 All Grip Auto. Preparat per moure't diferent. Nou Suzuki Swift. Fes-lo teu. Suzuki Lleida. Polígon Industrial al Segre. Parcel·la 701. Antic Comac. Grup Optimotor.
11: Onda Cero Lleida.
1: Perquè una ciutat ens sembli agradable, ordenada, coherent i atractiva, hi ha molts factors que hi juguen un paper important, com per exemple doncs les façanes, els ràtols comercials, les terrasses, el cablejat que a vegades es veu, o fins i tot doncs la protecció dels espais patrimonials. La Baeria de Lleida

0: fet un pas més endavant en la modificació de l'ordenança del paisatge, una normativa que el que pretén és millorar la qualitat visual de l'espai públic i reforçar, doncs, per exemple, proteccions en edificis com poden ser la Seu Vella o el Centre Històric i ordenar elements que sovint passen desapercebuts però que condicionen també la imatge que mostra i que projecta la ciutat. En parlem de tot plegat amb l'ambientòleg Jordi Prat sobre què és el paisatge urbà. Què tal, Jordi? Bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Comencem per aquí mateix. Quan parlem de paisatge urbà, de què estem parlant exactament? No, perquè no només és una qüestió estètica, sinó que també hi ha altres factors, no?, que hi ha al darrere.
1: Correcte. Doncs, bueno, el paisatge urbà és la imatge que projecta la ciutat. No? Doncs podria, no? Nos, ho tenim, potser és un terme que utilitzem més, no?, amb un espai natural, no?, el paisatge, no?, el que es veu per la finestra, el que veiem des de dalt d'un cim, no?, des del Pirineu. En aquest cas, doncs, és més o menys el mateix, no?, és el que veiem, no?, el que veiem de la ciutat. I, evidentment, va molt més enllà de la part estètica. Ho has dit bé, inclou molts elements, edificis, val?, que poden ser bonics o lletjos, històrics o no històrics, patrimonials, els carrers també, que és un element molt important de la nostra ciutat, no?, ocupen un espai molt important, els espais verds també, que, no?, com un element positiu, temes de mobiliari urbà, el color de la il·luminació, la intensitat, els retos comercials, tot el tema patrimonial, no? Llavors, jo crec que és molt important, no?, per veure, o sigui, influeix molt en la relació també que tenen les persones que viuen o que visiten aquesta ciutat amb aquests espais, no? Llavors, clar, quan el paisatge urbà és de qualitat, no?, com en general amb tota la vida, doncs millora tot el que està al seu voltant, no? En aquest cas, per exemple, doncs coses com, per exemple, el benestar, no? O sigui, que els oients també reflexionin, no? O sigui, és igual de plaent, o sigui, passes, no?, diguem, la qualitat és la mateixa, per exemple, quan passeges per una vorera estreta al voltant de Ricardo Viñes amb molta intensitat de trànsit, o quan estàs per un espai verd, tranquil i ben ventilat, per exemple, doncs, no?, segur que els nivells d'estrès, no?, són molt diferents. O també un tema d'identitat col·lectiva, no?, l'orgull aquest de dir, no?, és que som d'un poble, no?, aquell poble bonic que sempre té flors als balcons, no?, i també, per exemple, temes d'activitat econòmica. No és el mateix viure en un barri amb una bona qualitat de paisatge urbà que un barri on no. I també a nivell de cohesió social, no? Per exemple, doncs, un bon espai verd fa que, doncs, que les famílies, no?, les escoles, no?, hi hagi més activitats comunitàries i que hi hagi aquest vincle, no?, aquesta cohesió social.
0: Clar, potser no som tampoc prou conscients, no?, a vegades, perquè ho donem per fet, fins a quin punt la imatge d'una ciutat condiciona la percepció que en tenim nosaltres com a veïns, però després també els visitants, no?, quan parlem de projecció exterior, també estem venent aquesta imatge.
1: Sí, aquí, a veure, ja l'ha dit aquesta clàssica, no?, de la importància de la primera impressió, no?, de fer una bona primera impressió, no?, jo crec que és, a part del paisatge, té aquesta component, no?, quan algú ve de fora, el que volem precisament és això, no?, és aquesta primera impressió d'una ciutat que és visual, o sigui, no?, la ciutat no l'olorem fins que no estem dins, no l'escoltem, però sí que la veiem ja des de molt lluny, no?, i aquí també faria reflexionar els oients, no?, el típic, el skyline, no?, aquesta silueta típica de les ciutats que, si ens posessin, no?, si ens fessin un concurs, no?, i ens diguessin, endevina l'skyline d'aquestes ciutats famoses, no?, totes reconeixeríem París, sí, no?, reconeixeríem Londres, reconeixeríem Barcelona, llavors...
0: Lleida!
1: Doncs, Lleida també, efectivament, ja, exacte, sí, no?, llavors bé, doncs una ciutat ordenada, cuidada, és agradable, no?, i genera aquest orgull de pertinença i una percepció positiva, no?, i influeix també directament amb altres temes que potser no són tan directament relacionats, però sí que ho són, no?, per exemple, el tema de la seguretat, o la qualitat de vida, o l'activitat comercial d'un barri, depèn molt d'aquesta qualitat del paisatge urbà.
0: Lleida està revisant la seva ordenança del paisatge. Quines creus que són les principals problemàtiques visuals que actualment tenim a la ciutat?
1: Doncs, mira, abans de les problemàtiques, potser parlar de les fortaleses, i fortaleses literals, no? La fortalesa paisatgística que l'has nombrat, la Seu Vella, no? Aquest és el gran tòtem a nivell paisatgístic, però també tenim molts altres elements, com és el riu Segre, no? Doncs tothom, no?, totes les imatges de Lleida surt el riu Segre i apareix també l'Horta, no? Llavors jo crec que aquí són coses molt importants. Reptes, doncs en tenim molts. El tema dels rètols comercials, vale? Doncs aquesta, no?, sense dir noms comercials, però, no?, fa uns anys va haver un cert conflicte amb una perfumeria de l'eix comercial, no?, sí, que tenia un gran cartell de color rosa cap a la part més visual de la ciutat i ho va retirar, tot i que l'ordenança no era molt clara en aquell moment, però jo crec que amb bona fe ho van fer. Tot el tema de cablejat també, també és un repte molt important. Tota aquesta evolució que hi ha hagut dels últims anys, no?, des dels últims 20 anys de diferents línies d'ADSLs, de fibra, no?, de tot això que
0: ha anat... Sí, a més la tendència que tenim de canviar-ho cada any i que cadascú vingui

0: instal·la els seus propis cables.
1: Correcte, sí, en lloc d'aprofitar el mateix cable, però bueno, en fi. Després també, sempre, no, les façanes, els edificis, no, la ciutat va envellint també, no? I tenim edificis doncs, que, bueno, que al seu moment potser sí que visualment eren molt atractius, però ara en el temps doncs, també doncs, la contaminació, la brutícia, també fan que aquestes façanes quedin més deslluïdes. Un altre tema també, que per exemple, és el tema del centre històric, els solars fuig, vale? També és un gran problema. No per la gestió i la neteja, sinó també per la imatge visual. O sigui, una ciutat està pensada perquè els espais es puguin gaudir, clar, que hi hagi un espai, no? Diguem, amb una tanca, i on a dins es vegi ja doncs, deixadesa, doncs, també fa que bueno, té un impacte important. També espais públics, que n'hem parlat molt cops, espais verds, poc arbrats o amb poca vegetació, no? Que també bueno, jo crec que és una ciutat, no? Que, no sé, per exemple, diria Vitòria, no? Que és molt famosa, precisament per un ús molt, per un molt bon ús de les zones verdes. I després, en general, també el tema dels accessos a les ciutats, no? que jo crec que en el cas de Lleida, per exemple, no sé, l'entrada per la L11, no? Doncs l'Hotel Ilerda i l'Hotel, sí, Condes, no? Que són edificis que marquen molt la visual i que es troben en un estat de degradació que va amb increment, que cada cop fan més impacte visual.
0: La nova regulació, el que veiem és que posa una atenció especial a la Seu Vella i al centre històric, perquè aquests espais també han de requerir d'una protecció més específica.
1: Doncs hem de protegir el més valuós, no? I en aquest cas són espais d'un valor diguem, únic, patrimonial, històric, identitari per Lleida. Llavors, clar, s'ha de regular molt bé quin tipus d'intervenció volem fer i sobretot, clar, entendre que qualsevol intervenció que fem en aquests llocs té un impacte molt gran també, no? O sigui, no? Per la seva importància. Llavors, clar, la Seu Vella és única, no? És única a Catalunya i ens ho hem de creure. Jo crec que la ciutadania ho té clar, a Lleida té clar que la Seu Vella és el gran monument, no? És la identitat de Lleida. Llavors, clar, qualsevol actuació ha de respectar aquesta visibilitat i aquest protagonisme paisatgístic.
0: La Seu Vella és probablement el que deies, aquest símbol visual més potent que tenim de la ciutat de Lleida. Com més protegir el seu entorn perquè continuï sent aquest gran referent paisatgístic de la ciutat, allò de la veus i saps que estàs a casa.
1: Tal qual, literal, Núria. Sí, sempre és el típic, no? Això que vens amb el cotxe, no?
0: Clar, i ho veus,
1: no? Marxes per allà, no? Anem pas a Cambrils, no? I tornes, no? Amb la família al cotxe, no? I quan quede, quan quede? I llavors ja tens la frase, no? Mira, ja es veu la Seu Vella, no?
0: Ja estàs.
1: Estic a casa, no? Doncs està, tothom es tranquil·litza, potser quede mitja hora, però vaja.
0: Però és igual, ja la veus que està allà.
1: Ja la veiem, no? Llavors, sí, o sigui, hem de vigilar, val? Per exemple, bueno, per exemple, avui amb tema actualitat també, les famoses, no? Les torres de la Llotja, no? Que sí. Semblava que hi era un projecte que havíem enterrat, no? Però que sembla que ara han revifat, no? Sortia, crec que hi ha en premsa, no? Uh-huh. Abans d'ahir que es començaven a vendre els pisos. Bueno, ja veurem com acabarà això, però bueno, serà un element distorsionador aquest. I vaja, jo en el cas de la Seu Vella veig clar tot aquest tema, o sigui, sobretot temes d'alçada que embruten aquesta visual tan protagonista de la Seu. I l'altre també diria, potser més, fent una mica més de zoom, no? Que crec que també l'Ajuntament aquí està fent petits passos, que és el tema, per exemple, de regular per exemple, el tema del trànsit que hi ha a la passada Sardana, no? o als voltants de la Seu, que bueno, no han de ser el pàrquing del que va treballar al carrer Major. Hauria de ser un lloc de qualitat, dels usos adequats que se li vol donar a la Seu Vella. Llavors, bueno, jo crec que també la zona de baixa emissió està més o menys en aquesta línia, però jo crec que queda marge i això es pot treballar millor.
0: Moltes vegades quan parlem de contaminació, doncs segurament el primer que ens ve al cap és la contaminació acústica, la contaminació atmosfèrica, però també existeix aquesta mena de contaminació visual, no? Feia referència doncs, a aquestes torres de la Llotja, no sé si seria un exemple o en trobaríem d'altres també que ens distorsionin una mica aquest paisatge.
1: Sí, bueno, aquí clar, aquests és potser dos nivells, no? Hi ha un nivell més macro, no? Més de paisatge general de la ciutat, que clar, elements com aquests són exemples perfectes, no? D'aquest excés, no? O sigui, un excés d'elements que deteriora aquesta percepció de l'espai, no? I fa que li treu un protagonisme amb els elements que vols que tingui protagonisme. Però tornem, no? Si fem aquest zoom, doncs tornem a tornar al mateix. Tots els temes de publicitat en carrer, vale? Doncs tant els aparadors com, no? O sigui, tot el tema lluminós, el tema cablejat, hem dit, el mobiliari urbà també és molt important, val? O sigui, no és el mateix, diguem, per exemple, una bústia, un banc, un contenedor, no? No és el mateix col·locat en un lloc com un altre, llavors aquí també hem de ser molt, molt curosos. I un tema també molt freqüent, malauradament, és el tema dels grafitis, per exemple, no? Bueno, tots sabem que no? Ara també, sembla, també portem anys ja, no? Valorant aquest street art, no?

0: Ferrera,
1: sí,
0: no?
1: Penelles, sí, sí, a Penelles, exacte. Inclús aquí a Lleida també.
0: Exacte, no? Moltes façanes que estem, no? Estem millorant la qualitat paisatgística amb qualitat, però també n'hi ha una part que no té tanta qualitat, diguem, o és de qualitat dubtosa, que bueno, que també afecta molt.
1: L'ordenança vol regular aspectes com, per exemple, ho hem comentat, la retolació comercial o el tema de les terrasses, el cablejat de les façanes. També veiem que cada vegada hi ha més plaques solars, hi ha noves infraestructures tecnològiques als edificis. Com es pot integrar també tot plegat per a que no acabi perjudicant, doncs, aquest paisatge, aquest impacte?
0: Sí, aquí també curiós és que a Lleida ho tenim tot, però és normal que s'hagi d'ordenar això perquè, clar, passen coses i llavors s'ha d'ordenar una mica tot. Jo recordo el seu moment, bueno, de fet es veuen, que és a l'església per Sant Joan, sí. No sé quina és, no? A Plaça de la Sal, sí. Que aquella església, per exemple, té plaques solars al sostre, mm-hmm. I són plaques que són clarament molt visibles en un edifici, no? Diguem, de valor històric, i que alhora també és té molta visual des de dalt de la seva orella, no? I clar, allò es va fer en el seu moment quan no hi havia normativa que limités aquestes instal·lacions de plaques solars. Llavors, bueno, jo crec que aquí és una mica, o sigui, la clau no hauria de ser la prohibició, sinó que s'hauria de basar en temes d'integració. Les plaques solars són imprescindibles, això ja ho hem parlat en molts programes, però clar, s'han d'instal·lar amb criteris paisatgístics, no? I amb, sobretot amb temes d'edificis històrics, doncs anar molt amb compte. Vale? Evidentment també passa amb les antenes, cablejats, no? I fins i tot equips de climatització, torres que dalt de l'edifici o amb façana. Clar, el tema fotovoltaic és una mica com l'agricultura, no? Que també hi ha el debat, no? Si s'ha d'instal·lar sobre, no? sobre zona regable o si s'ha de prioritzar en zones no productives, bueno, doncs aquí hem d'aplicar una mica el mateix sentit comú, no? Escolta, els edificis que tenen més valor o que estan amb, no? Pel que sigui, perquè representen històricament o per la visió que ens té des d'altres punts de referència de Lleida, doncs hauria de ser els que hauríem de posar al final de la llista, no? Perquè al final tenim polígons industrials, tenim zones molt més degradades, no? Amb menys qualitat, on podríem instal·lar aquest tipus d'infraestructura.
1: I a la mateixa ciutat de Lleida, doncs, també hi ha realitats molt diverses segons els barris en què ens trobem i ens movem. La qualitat de l'espai urbà i del paisatge pot ajudar a reduir aquestes desigualtats que hi pugui haver, a reforçar també, doncs, el que dèiem, aquesta cohesió social?
0: Sí, sí, sense dubte. Sí, els barris, no? O sigui, tots, un barri ideal hauria de ser un barri amb molts espais verds, no? Amb carrers cuidats, amb ombra, amb mobiliari en bon estat i també, no ho sé, equipaments de qualitat. Per què? Perquè generem benestar, no? I benestar i més activitat social, que és al final, no? Vivim en una ciutat perquè formem part d'una comunitat, no? Llavors necessitem aquests espais per consolidar aquesta comunitat. I, o sigui, per temes de desigualtat, el que hauríem de fer és garantir que tots els barris, no? Estiguin on estiguin de la ciutat, doncs tinguin accés, i accés amb fàcil, no? Aquests espais públics dignes i agradables.
1: No sé si mirant exemples d'altres ciutats aquí espanyoles, europees, hi ha iniciatives o bones pràctiques que a Lleida podríem replicar, que podríem, doncs, també incorporar en els propers anys.
0: Sí, sí, sí, el copiar-pegar clàssic. A veure, no és res complicat, eh? Al final són moltes coses que hem parlat en altres programes, no? Des del tema aquest del verd urbà, per exemple, no? O sigui, aquestes no? Doncs arbres que proporcionin més ombra, relacionat també amb el tema, no? O sigui, molts cops hem de buscar la manera d'aprofitar no? crisis o problemes, no? I convertir-les en oportunitats, no? En aquest cas, doncs, és això. I, per exemple, aquí en aquest cas, no sé, per exemple, l'altre dia passava per l'encreuament de Avinguda Madrid amb Avinguda Catalunya, no? Que estan fent obres ara, ja, no? Que ha de ser notícia per tema aquest de que estan fent resfaltats, crec, i que hi havia una mica de cua de cotxes. Clar, un encreuament que pràcticament no hi ha ombra. Clar, quan agafes a les 7 de la tarda, a les 5 o 6 de la tarda,
1: sí,
0: a 30 llargs graus, i t'has d'esperar els 2 minuts i mig de rigor allà al semàfor, i no hi ha absolutament cap ombra amb 50 metres a la rodona, no? Llavors dius, bé, doncs aprofitem. A més, és un espai que visualment és lleig, no? Doncs aprofitem-ho, no? Més verd urbà, que millori aquesta visual, no? Que potser que ens tapi fins i tot una part de la carretera, no? O sigui, bueno, busquem la manera. Llavors, jo el verd urbà el veig clarament un de les pràctiques a replicar, que moltes ciutats ja ho han fet i ho tenen present, i aquí potser anem fent, però encara una mica amb vergonya o amb por política, potser. Però hi ha exemples, per exemple, hi ha els temes de renaturalització d'espais públics, que a mi m'han agradat els dos projectes que hi ha, el de Fleming i el de Riu Ebre. També hem tingut la seva controvèrsia, però al final els espais han millorat. O sigui, això jo crec que és inqüestionable. O sigui, vas allà i els espais són més agradables.

0: Cita del Papa a Madrid y los no autorizados van a ser neutralizados.
1: Pues terminamos así este rato de radio en la realización Gema Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos, ya saben, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández. Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
3: Molt bona tarda. Escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Així és com va definir fa uns dies la consellera Esther Niubó què significaria una victòria del no en la consulta. I aquest ha estat el resultat. El 65% dels docents que hi ha participat han votat en contra del preacord amb el Departament d'Educació. Per tant, derrota de la conselleria, però també derrota d'USTEC, tot i que poca autocrítica n'ha fet. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha instat el Departament a reprendre la negociació de forma immediata.
4: Ara la pilota és a la taulada del Departament d'Educació. És un missatge directe i clar a la consellera Niubó. Cal anar molt més enllà del preacord que hem consultat.
3: I la resposta de la consellera ha estat una apel·lació a la responsabilitat, sobretot d'USTEC, l'única organització de les que va firmar el preacord que se n'ha desmarcat.
5: Per tant, això és el que els volia traslladar, aquesta demanda de responsabilitat al conjunt de la comunitat educativa i concretament a les organitzacions sindicals que van signar aquest preacord la setmana passada.
3: I és que el sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí el firmarà. Així doncs, s'agreuja també la divisió sindical. Un escenari incert, però amb una conclusió immediata. Demà es reprenen les mobilitzacions amb una vaga sectorial a tot Catalunya.

0: al Parlament, el resultat de la consulta d'Osona ha irromput enmig del debat sobre els pressupostos. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Esquerra ha promès que continuarà treballant per a l'acord al costat de la comunitat educativa, mentre que els comuns han instat la consellera a seure immediatament amb els sindicats. Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
2: Jo crec que això demostra que no anava només de retribucions, que no anava només de posar més recursos per la inclusiva, sinó que això va de model.
1: Junts per Catalunya qualifica el resultat d'esmena a la totalitat a la consellera i també a Esquerra i Comuns. Mònica Sales és la presidenta del grup parlamentari de Junts.
3: Comuns i Esquerra donaran validesa a aquests pressupostos després d'aquest resultat que han fet els mestres a través d'aquesta votació amb més d'un 60%. Potser el racó de pensar han d'anar a vostès després del que els ha passat avui.
1: La CUP el qualifica de bufetada a la consellera.
0: Com dèiem, el govern català ha sumat avui una de freda i una de calenta. La bona notícia per a l'executiu és que els pressupostos tiren endavant al Parlament.
1: Les esmenes de la totalitat han estat rebutjades amb els vots en contra del PSC i dels seus socis d'investidura. Des del govern, la consellera d'Economia, Alicia Romero, amb els comptes a la butxaca, ja té a l'horitzó una nova batalla.
4: Espero sincerament que, malgrat les discrepàncies polítiques legítimes que tenim tots, no posin pals a l'arròs els avenços que beneficien el conjunt de Catalunya. Necessitem recursos. Ajudi'ns a que aquest nou model de finançament s'aprovi.
1: Junts assegura que els pressupostos representen la incompetència del PSC, les cessions d'Esquerra i l'extremisme dels comuns. El líder del PP català, Alejandro Fernández, també ha recriminat als socialistes que utilitzin el compte per col·locar gent del partit a l'administració.
5: I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
1: Si no hi ha sorpreses, els comptes seran aprovats definitivament a principis de juliol.
0: En plan econòmic, Nestlé i els sindicats han tancat un preacord per reduir l'impacte de l'ERO a Catalunya. Finalment, els acomiadaments baixen de 178 a 119.
1: L'acord millora les indemnitzacions amb 45 dies per any treballat i inclou la recol·locació d'una seixantena de persones per evitar més acomiadaments. Tot i això, el conflicte no es dona per acabat i les protestes continuen a l'espera de la validació final de la plantilla.
0: I atenció, usuaris del metro, perquè les obres de la infraestructura dificultaran la mobilitat en alguns punts de la xarxa a l'estiu.
1: El tall més important és a la L1 entre Florida i plaça de Sants. Quedarà fora de servei des de meitat de juliol i fins al 28 d'agost per la renovació de la via. A més, el tram de l'L9 i l'L10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre estarà tallat del 25 de juny fins a finals d'agost pel macropou de la Sagrera.
0: I en plana cultural, la primavera musical s'instal·la a Barcelona.
1: Avui Massive Attack, Bad Gyal i Doja Cat passaran per l'escenari del Fòrum. És la primera gran jornada després de la sessió inaugural ahir amb Guitarrica de la Fuente i Wet Leg.

0: El titular d'esports amb el Víctor i Llucia. Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi.
0: La selecció espanyola disputa avui el primer dels dos amistosos de preparació de cara al Mundial d'aquest estiu.
1: Quan queda tot just una setmana per l'inici de la Copa del Món, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Iraq, selecció també mundialista, a l'estadi de Riazor, a la Corunya. El seleccionador Luis de la Fuente ha deixat fora de la convocatòria a Pedri, a banda de Lamine Yamal, per lesió. D'altra banda, sí que han estat inclosos Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Dani Olmo, Gavi, Ferran Torres i Marc Bernal, que forma part dels nous jugadors de recolzament pels entrenaments previs al Mundial i que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta.
0: Protecció Civil de la Generalitat demana màxima prudència davant les pluges intenses i sobtades previstes per aquest dijous a la tarda a bona part de Catalunya, sobretot, Ricard, a les comarques de Barcelona i de Girona.
2: Sí, ja s'ha activat la fase d'alerta del Pla Inuncat i el Meteocat ha elevat el nivell de risc per aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i fins i tot arribar als 60 en 3 hores en alguns punts. L'episodi començarà a l'interior i avançarà cap al litoral amb ruixats forts, tempesta i localment pedra o calamarsa.
0: Repassem aquesta previsió del temps, la completem amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores a Catalunya anirà augmentant la nuvolositat amb ruixats localment forts que podran anar acompanyats de calamarsa al Pirineu i a la resta de la meitat oriental, sent puntualment molt forts, amb possibles acumulacions de 20 a 40 litres per metre quadrat en una hora a Girona, Barcelona i al Pirineu Lleidatà. A vista taronja, perill important a l'interior de Girona i de Barcelona. Avui les temperatures diurnes pugen al litoral i prelitoral de Girona, baixen a la resta amb màximes de 30 graus a Girona i Lleida, 27 a Barcelona, 26 a Tarragona. Demà divendres tindrem intervals de núvols, però durant la tarda es formaran núvols d'evolució a l'interior oriental, sense descartar algun ruixant dispers. Així mateix, les temperatures seguiran baixant. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen dos quarts de tres de la tarda i gairebé 7 minuts. Ismael Aparra, el control tècnic.

0: Els docents catalans han dit no al preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació. El 65% dels professionals que hi han votat l'han rebutjat. Davant d'això, USTEC reprendrà les mobilitzacions demà mateix, quan hi ha convocada una vaga a tot Catalunya i una manifestació central a Barcelona. En canvi, professors de secundària signarà igualment el document perquè el seu col·lectiu, diuen, sí que l'ha avalat. Més detalls amb l'Anna Utiel. Anna, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. En la consulta organitzada per USTEC, CGT i la Intersindical hi han votat més de 60.500 docents, l'equivalent a un 60% del total de la plantilla. La majoria, prop de 40.000, hi han votat en contra. En canvi, el sindicat professors de secundària ha fet una consulta només entre la seva afiliació i aquí ha guanyat el sí. Per tant, sembla que aquesta consulta ha acabat de desfer la unitat sindical. D'una banda, hi ha USTEC, majoritari al sector, que assumeix el resultat de la seva consulta i reactiva les protestes a partir de demà mateix i amb intenció de convocar-ne de noves la setmana vinent. Yolanda Segura n'és la portaveu.
2: Demà tothom a la vaga. Tothom a les 12 a Arc de Triomf. I la setmana vinent hi haurà noves jornades de vaga. Decidirem la forma d'aquestes col·lectivament, com hem fet fins ara, parlant amb la resta de sindicats i consultant a la nostra afiliació.
1: Segura també ha demanat una reunió demà mateix amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per reprendre les negociacions i continuar-les, si cal, de cara al curs vinent. Alhora, ha fet autocrítica i ha admès que potser es van precipitar signant el preacord de la setmana passada. Ben diferent és el posicionament, com dèiem, de professors de secundària, que celebra en un comunicat haver consolidat els guanys, tot i que adverteix que la lluita no acaba aquí. I ben lluny de aquest sindicat i a CGT i la Intersindical, que havien fet campanya pel no a la consulta i estan satisfets amb els resultats. En aquest cas demanen fins i tot el cap de Niubó.
3: El que demanem al president Salvador Illa és que cessi immediatament a la consellera Niubó.
4: Faci el favor de convocar d'una vegada per totes una negociació en el marc del comitè de vaga, com venim exigint la Intersindical des del minut 1, i exigim també el cessament immediat de la consellera Esther Niubó.
1: Eren la secretària general de CGT Ensenyament, Laura Jané, i el portaveu d'Intersindical Educació, Marc Martorell. Tots dos descarten, això sí, fer una vaga indefinida durant el que queda de curs.
0: Gràcies, Anna. El no al preacord entre sindicats i educació ha desarmat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que aquest dijous s'han manifestat a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. Allà hi és la Núria Mora.
5: També un punt s'ha fet públic el resultat. Els manifestants han reaccionat amb una enorme satisfacció i fins i tot han destapat ampolles de cava. Els docents i les organitzacions convocants han fet crides a continuar amb la vaga i han exigit la dimissió de la consellera Niubó. Segons insisteixen, el sou no és el seu objectiu prioritari, sinó les millores estructurals i avançar cap a una educació de qualitat. Carlos Vilchez és delegat a Lleida de la Intersindical.
6: Exigim la convocatòria immediata del comitè de vaga. Exigim la dimissió de la consellera Niubó i la interlocutòria del president Illa. Demanem que tothom demà al carrer secundi aquesta vaga, la del 5 de juny al carrer. Confirmarem, ens sumarem a la convocatòria de vaga, que ja ha convocada també per la setmana que ve amb la visita del Papa, i evidentment que la lluita continua, la lluita no s'atura. El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
5: Els convocants han reiterat que mantindran la pressió sobre el Departament d'Educació mentre no s'obri una negociació sobre les reivindicacions estructurals que plantegen, entre les quals la reducció de ràtios, l'increment de plantilles, més recursos per a l'atenció a la diversitat i un augment sostingut de la inversió en educació pública.
0: Mentrestant, el govern s'espolsa tota responsabilitat i reivindica les bondats del preacord assolit amb els sindicats. La consellera d'Educació, Esther Niubó, acaba de destacar el reforç de l'escola inclusiva, l'increment salarial o les inversions en infraestructures com a pilars del pacte. Ho ha fet al Parlament i seguint aquesta compareixença hi ha estat el nostre company Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
7: Bona tarda, Gavi. Esther Niubó ha reivindicat l'esforç pressupostari que ha fet el govern per atendre les reclamacions dels sindicats i els ha fet una crida a la responsabilitat, especialment a vostè que estigués la CGT i la Intersindical. La consellera no dona per trencat l'acord, sinó que la seva intenció és desplegar-lo tal i com es va signar. Tot i així, Esther Niubó ha anunciat una ronda de contactes amb els sindicats.
8: I, per tant, després d'hores de recursos invertits, doncs, en diàleg, en negociacions, per arribar precisament a un acord sense precedents, un acord que vull recordar que supera els 2.700 milions d'euros, precisament destinats a aquesta millora de l'educació, a enfortir el sistema educatiu, a enfortir el sistema educatiu inclusiu, a millorar aquest reconeixement dels professionals, doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar
7: escoltem
8: també
7: paraules de la titular del El que no ha volgut concretar és si té intenció de començar de zero les negociacions.
0: Gràcies, Marcos. Després tornarem al Parlament perquè hi ha hagut més teca. El que volem fer ara també és analitzar què en pensen de tot això la resta de partits. Esquerra es compromet a seguir treballant per la desescalada del conflicte. Els comuns exigeixen la represa de les negociacions i Junts, Vox i la CUP entenen el no dels docents com una derrota del govern de Salvador Illa.
9: Sí, el president de Republicans, Oriol Junqueras, ha dit a través de les xarxes socials que la seva formació continuarà fent tot el possible per millorar les condicions dels docents. Com a soci de govern poden influir en el traspàs de diners d'un departament cap al d'Educació per respondre a les demandes dels docents. L'altre soci, els comuns, urgeixen a Educació que tornin a començar les negociacions i que compti, ara sí, amb els sindicats, la resta de partits polítics i també les famílies. D'altra banda, des de l'oposició més ferma, Junts, Vox i la CUP fan una lectura negativa de la votació i l'aprofiten per seguir desgastant el govern de Salvador Illa a les portes d'una més que possible vaga indefinida de bona part de la comunitat educativa.
0: Com dèiem, al Parlament la qüestió principal avui ha estat la dels pressupostos, que superen la prova de foc parlamentària perquè s'aprovin definitivament a principis de juliol. Els primers comptes de Salvador Illa preveuen una despesa de gairebé 50.000 milions d'euros. L'habitatge i els serveis públics són els principals eixos, però també hi ha una partida per enfortir l'Agència Tributària de Catalunya de cara al finançament singular. Marcos.
7: Sí, el govern té els pressupostos gairebé al serró i ja pensa en la reforma del model de finançament, una eina igual d'imprescindible que els comptes per tirar endavant Catalunya. Són paraules d'Alícia Romero, consellera d'Economia.
10: Necessitem aquest nou model de finançament i per això jo faig una crida, doncs, sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país, que pensem en els ciutadans, en aquests més recursos que arribaran a Catalunya.
7: Romero ha agraït els suports d'Esquerra i Comuns. És un acte de generositat, qualifica la consellera, però els socis avisen que el pacte pressupostari no és un xec en blanc. Són Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
11: Sabem que queda camí per recórrer, que el país necessita avançar, que no és tot el que Esquerra Republicana voldria, perquè nosaltres ho volem absolutament tot, ho volem governar tot. Però és veritat que per avançar calen acords.
12: Això no és, de cap de les maneres, un xec en blanc. El govern, cada vegada que...

0: A partir d'ara, vulga aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura i llei a llei.
1: Sí, com sigui, el govern ha aconseguit encarrilar els pressupostos en el segon intent després que a principis de març, recordem, Esquerra rebutgés el primer projecte.
2: Seguim al Parlament, Marcos, perquè l'oposició, en canvi, tira per terra els comptes perquè considera que situa Catalunya en la decadència.
1: Sí, la bancada de la dreta considera que els pressupostos no donen resposta a cap dels problemes que pateix Catalunya, com ara la crisi de l'habitatge, el malestar dels professors o dels sanitaris, ni tampoc reverteix el dèficit fiscal. Són Mònica Sales de Junts, Alejandro Fernández del PP i Javier Ramírez de Vox.
3: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels comuns.
4: I d'això estem parlant avui aquí, de la gran menjadora socialista, insaciable, voraç, estagenovista, implacable. Són vostès els grans ocupes amb K de l'administració pública.
5: Que hoy no solo y únicamente se aprueban los presupuestos o se empieza el trámite para ellos, sino que se realiza el pago en diferido de los indultos y de la amnistía.
1: La CUP, en canvi, està en contra d'aquests comptes perquè creu que són poc ambiciosos. Laura Vega, diputada.
6: Cara, hi ha Catalunya i hi ha generacions senceres que han fet exactament el que els hi vam dir. Apretar-se el cinturó, estudiar, treballar, esforçar-se. I ara se'ls premia dient-los que amb 35 anys han de compartir pis. Això no és prosperitat compartida, això és una estafa.
1: I per últim, Aliança Catalana troba els comptes una vergonya que només busquen, diuen, preservar cadires.
7: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
2: En plana econòmica, us destaquem que Nestlé i els sindicats han arribat a un preacord per rebaixar l'impacte de l'ERO a Catalunya. Finalment, l'empresa passa d'acomiadar 178 treballadors a 119, una reducció d'un terç respecte de la seva primera proposta.
8: Sí, la gran majoria de les afectacions es concentren a Esplugues de Llobregat, amb més d'un centenar de casos, mentre que Girona i Reus en registren molts menys. L'acord també millora les indemnitzacions, que seran de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats, i tindrà en compte tota l'antiguitat des del primer contracte. A més, es recol·locaran unes 60 persones per reduir el nombre d'acomiadaments. Ara bé, tot i el preacord, el conflicte sindical no es dona per acabat i es mantenen les protestes a l'espera que la plantilla validi definitivament l'acord.
2: Més coses, la intel·ligència artificial s'ha convertit en un element clau per al sector de la logística perquè permet prendre decisions més ràpides i precises en àmbits com el transport, la distribució o la producció. Aquesta tecnologia no només fa més eficients les operacions, sinó que també ajuda al sector a adaptar-se, Ricard, a un entorn global marcat per la incertesa i el canvi constant.
8: Aquesta aposta es fa evident al CIL, el Saló Internacional de la Logística, que celebra la 28a edició a Barcelona amb xifres rècord de participació i impacte. Més del 90% dels visitants tenen capacitat de decisió a les seves empreses i hi acudeixen per conèixer novetats o establir contactes. Blanca Soriguer és la directora general del Consorci de la Zona Franca.
9: Tenim un espai que és el Job Marketplace, en el que les empreses expositores posen a l'abast de qualsevol visitant les ofertes de treball. I tots sabem que el nivell de, diguéssim, de contractació al sector logístic és dels nivells més elevats.
8: En declaracions de la ciutat, d'Onda Cero Catalunya també ha tret pit de les 160 innovacions i la presència de tota la cadena de subministrament. El Saló reflecteix un sector dinàmic que no para d'evolucionar i que cada cop més es consolida com un pilar essencial per al funcionament de l'economia i de la societat.
2: Els desnonaments per no pagar les hipoteques tornen a pujar a Catalunya i ho fan amb força. En el primer trimestre de l'any s'han registrat 906 casos, és un 14% més que fa un any.
8: I és el primer cop des del 2022 que se superen els 900 desnonaments en 3 mesos, un senyal clar de repunt després d'anys de certa estabilitat. Aquest augment situa Catalunya com la segona comunitat amb més execucions hipotecàries de tot l'Estat, només per darrere d'Andalusia. De fet, gairebé 2 de cada 10 desnonaments que es fan a Espanya es concentren aquí, a Catalunya. Tot plegat apunta a un canvi de tendència i a un augment de la pressió econòmica sobre moltes llars i moltes famílies que tenen cada cop més dificultats per fer front al pagament de la hipoteca. Thank you.
2: Tornem a parlar d'educació, però des d'un altre punt de vista. L'estiu torna a posar en evidència la fragilitat alimentària de molts infants a Catalunya. Segons l'ONG Educo, més de 300.000 nens i adolescents no tenen garantit un àpat saludable diari quan s'acaba el curs escolar. Ens en dona més detalls la Montse Valls. Montse, bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda. Actualment més de 214.000 alumnes reben la beca menjador durant el curs, però desapareix durant els 80 dies de vacances. I no només això, sinó que...

0: 100.000 adolescents que necessiten aquest ajut no el reben perquè a secundària hi ha pocs menjadors. N'ha parlat en declaracions a la Brúixola la directora general adjunta de l'entitat, Guiomar Todó.
1: La beca menjador suposa, en molts casos, l'únic àpat saludable al dia que aquests nens i nenes tenen garantits durant el curs escolar. Més de 100.000 infants, sobretot de secundària, tot i viure en famílies vulnerables, no tenien garantida aquesta beca menjador perquè en els instituts no hi ha aquest servei de menjador.
0: A més, l'estiu també impacta en el benestar emocional dels infants en situació de vulnerabilitat, perquè un de cada tres infants a Catalunya no pot anar de vacances ni una setmana a l'any. En aquest sentit, l'entitat reivindica el dret al lleure educatiu i denuncia que les places subvencionades són insuficients i sovint no inclouen menjar. Proposa que casals i colònies siguin gratuïts 15 dies per als infants vulnerables i que garanteixin un àpat diari.
2: Un parell de punts en la plana local, el metro de Barcelona aprofitarà la baixada de passatgers de l'estiu per fer obres en diversos punts de la xarxa. L'afectació principal serà la línia 1, on el tram entre Florida i Plaça de Sants quedarà fora de servei del 17 de juliol al 28 d'agost per una renovació integral de la via.
3: També hi haurà talls a la L9 i l'L10 Nord, el tram entre la Sagrera i 11 de setembre estarà interromput del 25 de juny al 30 d'agost i després l'afectació s'allargarà fins a Bonpastor fins al 6 de setembre. Des de la Generalitat han donat per fet que la perforació de la línia 9 s'acabarà aquest any. A més, es tancarà l'estació de Verdaguer de l'L4 durant bona part de l'estiu i també quedarà inhabilitat el passadís d'enllaç entre l'L1 i l'L3 a Catalunya, a Plaça Catalunya. Tot plegat obligarà els usuaris a buscar recorreguts alternatius durant setmanes.
2: I les bicicletes compartides de companyies privades desapareixeran de Barcelona l'any vinent i es reforçarà el servei de bicing. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en constatar que la gran majoria dels usuaris de l'anomenat bici sharing són turistes.
4: Cada tarda, a 2:15, tota la informació de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.

0: Muñoz no podran jugar per lesió. A més, De La Fuente ha deixat fora de la convocatòria homes com Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Rodri o David Raya. En canvi, el migcampista culer de Berga, Marc Bernal, que forma part del grup de reforç que s'han dut al seleccionador espanyol, podria debutar oficialment amb l'absoluta.
1: El Girona ja apaita el dol del descens i se centra en el retorn a primera.
0: En una roda de premsa en què han participat el president del club, Delfí Geli, i el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el club ha demanat disculpes a l'afició. A més, Geli i Guardiola han reiterat la màxima confiança en el responsable dels èxits esportius del conjunt blanc i vermell en els darrers 12 anys, Quique Cárcel, el director esportiu, que ha explicat els motius de la sortida de Mitchell rumb a l'Ajax d'Amsterdam.
2: Per mi és una persona molt especial, és una persona que jo treballar també molt a gust i hem tingut una gran química. Estava convençut que si l'equip s'hagués salvat, Mitchell hagués pogut continuar. Ell se sent un mes d'aquí i jo estic convençut que ell hagués volgut continuar aquí, però el futbol té sentit comú en el moment que hi ha un descens i ell té capacitat per anar-se'n a clubs importants. És que no hi ha molt a parlar, és que jo crec que no hi ha ni debat i jo me n'alegro molt pel Mitchell que estigui a l'Ajax i pugui fer unes grans temporades i jo per mi aquí té un company de feina, potser un amic que el recolzarà sempre.
0: Quique Cárcel ja està pensant en portar un entrenador que lideri el projecte per tornar a primera divisió. Una de les primeres opcions per suplir-lo era el fins ara tècnic del Toulouse, Carles Martínez, però aquest matí ha estat anunciat com a nou entrenador del Bayer Leverkusen per les dues properes temporades.
1: I el Real Madrid, Florentino Pérez i Enrique Riquelme encenen la campanya electoral.
0: Sí, Riquelme va anunciar ahir a l'Hormiguero que fitxarà Erling Haaland si guanya les eleccions, però poques hores després la gent del futbolista, Rafaela Pimienta i el pare del jugador, han emès un comunicat desmentint aquesta informació. En la mateixa línia ha anat al Manchester City declarant que no hi ha cap opció que Haaland acabi el conjunt blanc a final de l'estiu i no descarta fins i tot emprendre accions legals. I també d'ahir a la nit, l'altre candidat i actual president, Florentino Pérez, va anunciar el fitxatge de José Mourinho com a entrenador. Curta però intensa està sent la campanya electoral en unes eleccions que se celebraran aquest diumenge 7 de juny. I un últim apunt de futbol, la selecció espanyola sub-17 amb 5 jugadors del Barça a la convocatòria i amb el català Sergio García com a tècnic s'enfrontarà a Itàlia a les semifinals de l'Europeu a les 7 de la tarda. El seu possible rival a la final sortirà del vencedor del Bèlgica-França amb avantatge per 2-0 dels belgues quan resta mitja hora pel final del duel.
1: Obrim la plana poliesportiva. En bàsquet, el Barça pot tancar l'accés a les semifinals de la Lliga Endesa.
0: Ho aconseguirà si derrota el Camp Múrcia al Palau Blaugrana a partir de les 7 de la tarda. Els de Xavi Pasqual ja van derrotar els murcians dimarts i dominen la sèrie per 1-0. Un triomf avui els donaria, per tant, l'accés a les semifinals. En parla el capità culer, el txec Tomas Satoranski.
3: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
0: Més problemes té el Real Madrid. Els de Sergio Escariolo jugaran davant la Laguna Tenerife, partit a Caixa o Faja, perquè els blancs van perdre el Movistar Arena contra el conjunt canari, que si avui aconsegueix un triomf davant la seva afició, enviarà cap a casa el líder de la fase regular de la Lliga ACB. D'ahir, el Joventut de Badalona va perdre el primer partit de la sèrie de quarts de final contra el Baskonia per un clar 85-71. Demà buscarà empatar la sèrie a l'Olímpic i encara en bàsquet, el Força Lleida confirma la renovació d'un dels referents de la plantilla, el nord-americà James Bateman, per dues temporades més, és a dir, fins al 2028.
1: Víctor i Llucià, gràcies i bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda.
1: L'últim minut d'aquest Notícies Migdia el dediquem a la cultura i concretament a la música. Després de l'escalfament d'ahir amb la celebració de la jornada inaugural, el Primavera Sound 2026 entra avui en la seva primera gran jornada. Massive Attack, Bad Gyal i Doja Cat són els plats forts d'aquest primer dia.
4: Fins diumenge, Barcelona acollirà el festival, el qual s'ha consolidat com un dels grans esdeveniments musicals de l'any. En aquesta edició, Primavera Sound presenta un cartell que combina el millor de l'indie i de la música electrònica, amb un equilibri molt cuidat entre novetats, artistes consolidats, grans noms internacionals i propostes nacionals.
1: De Doncs amb la música de Doja Cat nosaltres posem el punt final a aquest temps de notícia.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda, són les 7, això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: Parlem a la prèvia d'una nova jornada de vaga educativa a tot Catalunya després que els docents hagin dit que no és suficient, que volen més. La consulta del preacord a què van arribar departament i sindicats no ha estat fructífera, amb un 65% de votants que estan en contra de les mesures acordades. Des del departament, la consellera ha demanat reflexió i ha anunciat una ronda de contactes amb els diferents sindicats signants.
1: Per tant, això és el que els volia traslladar, aquesta demanda de responsabilitat al conjunt de la comunitat educativa i concretament a les organitzacions sindicals que van signar aquest preacord la setmana passada.
0: El sindicat USTEC ha estat l'únic que s'ha desmarcat, però lluny de fer autocrítica, ha instat el departament a reprendre les negociacions demà mateix. Però ara ens preguntem, i ara què? Compliran amb l'amenaça de vaga indefinida fins que acabi el curs? Tornaran les mobilitzacions al setembre, juntament amb els nervis dels alumnes que retornen després de l'estiu? Avui parlarem amb les dues vessants, el sindicat que ha votat en contra USTEC i el sindicat professors de secundària, que assegura que sí que signarà el preacord.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: resultat, el de la consulta educativa, que ha arribat també al Parlament. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Sí, els republicans han promès que continuaran treballant per l'acord al costat de la comunitat educativa, mentre que els comuns han instat la consellera a seure immediatament amb els sindicats. Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
2: Jo crec que això demostra que no anava només de retribucions, que no anava només de posar més recursos per la inclusiva, sinó que això va de model.
1: Junts per Catalunya qualifica el resultat d'esmena a la totalitat a la consellera i també a Esquerra Republicana i als comuns.
3: Comuns i Esquerra donaran validesa a aquests pressupostos després d'aquest resultat que han fet els mestres a través d'aquesta votació amb més d'un 60%. Potser el racó de pensar han d'anar a vostès després del que els ha passat avui.
1: Era Mònica Sales, presidenta del grup parlamentari Juntaire.
0: Mentrestant, els pressupostos han superat les esmenes a la totalitat que havia presentat l'oposició amb els vots en contra del PSC i dels seus socis d'investidura.
1: Des del govern, la consellera d'Economia, Alicia Romero, amb els comptes a la butxaca, ja té a l'horitzó una nova batalla.
4: Espero sincerament que, malgrat les discrepàncies polítiques legítimes que tenim tots, no posin pals a l'arròs els avenços que beneficien el conjunt de Catalunya. Necessitem recursos. Ajudi'ns a que aquest nou model de finançament s'aprovi.
1: Junts assegura que els pressupostos representen la incompetència del PSC, les cessions d'Esquerra Republicana i l'extremisme dels comuns. El líder del PP català, Alejandro Fernández, també ha recriminat als socialistes que utilitzin el compte per col·locar gent del partit a l'administració.
5: I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
1: Tot apunta que a principis de juliol els comptes estaran aprovats.
0: En clau econòmica, Nestlé i els sindicats han tancat un preacord per reduir l'impacte de l'ERO a Catalunya. Finalment, els acomiadaments baixen de 178 a 119.
1: L'acord millora les indemnitzacions amb 45 dies per any treballat i inclou la recol·locació d'una seixantena de persones per evitar més acomiadaments. Tot i això, el conflicte no es dona per acabat i les protestes continuen a l'espera de la validació final de la plantilla.
0: En l'àmbit local, el metro de Barcelona aprofitarà la baixada de passatgers de l'estiu per fer obres en diversos punts de la xarxa.
1: L'afectació principal serà a la línia 1, on el tram entre Florida i Plaça de Sants quedarà fora de servei del 17 de juliol al 28 d'agost per una renovació integral de la via. També hi haurà talls a l'L9 i a l'L10 nord. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha donat per fet que la perforació de la línia 9 s'acabarà aquest any.
6: Vull reiterar primer aquesta cosa de que la Generalitat continua invertint al metro de Barcelona i el nostre compromís és, reitero, que la perforació de la línia 9 s'acabi aquest any. Es posaran en marxa noves estacions el 2028.
0: I en plana cultural, la primavera musical s'instal·la a Barcelona.

0: Avui, Massive Attack, Bad Gyal i Doja Cat passen per l'escenari del Fòrum. És la primera gran jornada després de la sessió inaugural ahir amb Guitarrica de la Fuente i Wetleg.
1: El titular d'Esports ens el porta el José Agustín Gómez. José, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lola. Luis de la Fuente ha deixat fora de la convocatòria per l'amistós d'aquesta nit entre Espanya i Irak als barcelonistes Pedri i Lamine Yamal. Des les 9, des les 7, al Palau Blaugrana, Barça i UCAM Múrcia estan jugant el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. Si els barcelonistes guanyen, es ficarien a semifinals. I els responsables del Girona entonen el mea culpa per l'ascens de l'equip a segona divisió i es marquen la tornada primera com a objectiu per la propera campanya.

0: aquesta hora estem molt alerta al cel perquè veníem de dies d'altes temperatures, però ara sembla que s'ha girat. De ben segur que si miren per la finestra el sol brillarà avui per la seva absència. De fet, en les últimes hores sabíem que hi havia alguns punts de Catalunya on es podrien produir precipitacions d'uns 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. N'estarem amatents, però també volem saber què ens espera la jornada de demà, a veure si millora la cosa. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal? Demà divendres a Catalunya tindrem intervals de núvols, disminuint la nuvolositat fins que del cel poc nuvolat. Això sí, durant la tarda se formaran núvols d'evolució a l'interior oriental sense descartar algun ruixat dispers. Les temperatures baixaran més notablement a l'est de Girona, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida, 25 a Barcelona, 24 a Tarragona, 22 a Girona. Així mateix, durant el matí bufarà vent fluix de les components nord i nord-oest als extrems del litoral i de direcció variable a la resta de la comunitat. Durant la tarda predominarà la component sud, sent ocasionalment moderat a la depressió central de Lleida. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen 7 minuts de les 7 de la tarda. Al control tècnic, Ismael de la Parra. Els docents catalans han dit no al preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació la setmana passada.

0: El 65% dels professionals que han participat en la consulta l'han rebutjat. Davant d'això, USTEC reprendrà les mobilitzacions demà mateix quan hi ha convocada una vaga general a tot Catalunya i una manifestació central a Barcelona. En canvi, professors de secundària signarà igualment el document perquè el seu col·lectiu diuen sí que l'ha avalat. Ana Utiel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. En la consulta organitzada per USTEC, CGT i la Intersindical hi han votat més de 66.500 docents, l'equivalent a un 60% del total de professionals. La majoria, prop de 40.000, han optat pel no. En canvi, el sindicat Professors de Secundària ha fet una votació només entre la seva afiliació i aquí ha guanyat el sí amb un 63% dels vots. Amb tot, sembla que aquesta consulta ha acabat de desfer la unitat sindical. D'una banda, hi ha USTEC, majoritari al sector, que assumeix el resultat i reactiva les protestes a partir de demà mateix amb la intenció de convocar noves accions la setmana vinent, quan està prevista la visita del Papa a Catalunya. Alhora, demanant una reunió també demà amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per reprendre les negociacions. En canvi, des de professors de secundària posen en valor en un comunicat el fet d'haver consolidat els guanys, tot i que adverteixen que la lluita no acaba aquí. I ben lluny d'aquest sindicat hi ha CGT i la Intersindical, que havien fet campanya pel no a la consulta i estan satisfets amb els resultats. En aquest cas, demanen fins i tot el cap de Niubó. Descarten, això sí, fer una vaga indefinida durant el que queda de curs.
0: Gràcies, Anna. Ara abordarem aquesta qüestió, però el no al preacord entre sindicats i educació ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que aquest dijous s'han manifestat a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida, una jornada que Educació ha xifrat aquesta tarda en un 8,5%. Més detalls amb l'Onda, amb la Núria Mora des d'Onda Cero Lleida.
2: Tan bon punt s'ha fet públic el resultat, els manifestants han reaccionat amb una enorme satisfacció i fins i tot han destapat ampolles de cava. Els docents i les organitzacions convocants han fet crides a continuar amb la vaga i han exigit la dimissió de la consellera Niubó. Segons insisteixen, el sou no és el seu objectiu prioritari, sinó les millores estructurals i avançar cap a una educació de qualitat. Carlos Vilchez és delegat a Lleida de la Intersindical.
3: Exigim la convocatòria immediata del comitè de vaga, exigim la dimissió de la consellera Niubó i la interlocutòria del president Illa, demanem que tothom demà al carrer secundi aquesta vaga, la del 5 de juny al carrer, confirmarem, ens sumarem a la convocatòria de vaga que hi ha convocada també per la setmana que ve amb la visita del Papa i evidentment que la lluita continua, la lluita no s'atura, el que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
2: Els convocants han reiterat que mantindran la pressió sobre el Departament d'Educació mentre no s'obri una negociació sobre les reivindicacions estructurals que plantegen, entre les quals la reducció de ràtios, l'increment de plantilles, més recursos per a l'atenció a la diversitat i un augment sostingut de la inversió en educació pública.
0: Gràcies, Núria. Doncs quan passen 11 minuts de les 7 de la tarda, aquesta hora a la brúixola volem abordar les dues cares de la moneda, els que estan en contra i a favor d'aquest preacord. El Sindicat Professors de Secundària ha impulsat una consulta entre els seus afiliats que ha resultat amb un 63% dels vots favorables al preacord i, per tant, procediran a la seva signatura. Andreu Navarra, portaveu del sindicat, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, què tal, com esteu?
0: Bé, a veure, per quins motius han avalat el preacord més de la meitat dels afiliats del sindicat?
4: Doncs perquè és un acord que és bo per la secundària, perquè té molts, no considerem que siguin engrunes, no? Per exemple, pel 2029 estaríem cobrant 5.000 euros més al mes, torna el deute dels sexenis, hi ha 5.000 càtedres que aconseguiran que no hi hagi un cos únic d'educació bàsica a Catalunya, per tant, per professors de secundària això és important, 6.400 places d'inclusiva, però aquest acord a nosaltres tampoc ens satisfà. És a dir, nosaltres el que fem és el que deia ahir l'Andreu Montbrú d'USTEC, amb el qual estàvem d'acord. Nosaltres recollim aquests gairebé 3.000 milions d'euros d'inversió en educació i comencem a demanar més coses. És a dir, comencem a treballar, comencem a caminar ara. Comencem un camí que és el mateix que reivindiquen tots els altres sindicats. Per exemple, és molt urgent que es baixin les ràtios. És el primer que nosaltres direm a la comissió de desplegament de l'acord i direm a tot arreu. Després exigirem el canvi en el currículum. El currículum s'ha de revisar perquè el programa escolar està fracassant en tots els nivells. També exigirem la climatització de les escoles, que la inclusiva sigui real, que es pugui atendre realment a tothom, que s'acabi amb la fusió de ciències, que es derogui la LEC, que es derogui...

0: els decrets de plantilles, de direcció, d'inclusiva i tots aquests decrets que van sortir de la LEC i que ens han portat al fracàs total, no? Però vam pensar que havíem de fer, de recopilar uns guanys mínims i reprogramar totes les lluites, no?
1: Com és que van organitzar una votació només dins la seva afiliació, si el preacord afectava el conjunt del col·lectiu?
0: No és cap secret que professors de secundària no és un sindicat assembleari. Nosaltres som un sindicat tècnic, som un sindicat laboral, i per tant ens devem a la nostra afiliació. La nostra afiliació parla clarament, hi ha més de 2/3 dels voltants, dels nostres afiliats, que avalen la decisió de seguir endavant amb el preacord, i estem obligats a fer-ho. Si hagués sortit el no, exactament igual. Nosaltres haguéssim dit no al preacord, però és que ens han dit que sí. Per tant, el signem i comencem a caminar. Hi ha, hi ha petits detalls, molt petits detalls, que ens porten a una escletxa d'esperança. Aquesta negociació ha estat molt dura. No hauríem d'haver arribat fins aquí. Hauríem d'haver escoltat els docents molt abans i no els hauríem d'haver maltractat. I esperem que ho continuïn fent, que comencin a escoltar els docents de debò, perquè si no, perquè és que la situació és explosiva des de fa anys. Jo personalment he escrit llibres des de fa 10 anys sobre educació, ja vaig avisar que passaria això. I em deien de tot, que si estava boig, que si era un reaccionari, ara ha esclatat tot. I el que estan dient a totes les manifestacions és el que nosaltres portem dient des de fa anys, anys i anys, i ningú ens feia ni cas. Per tant, nosaltres considerem legítimes les reivindicacions de tots els que estan al carrer. Però considerem que cal començar a caminar, a construir, perquè han destruït l'educació catalana.
1: De fet, parlava d'aquest terç que han votat en contra, és un 36%. Han assegurat que no desatendran les demandes d'aquests que no han estat a favor de l'acord. Què faran al respecte?
0: Escoltar. Nosaltres ens devem a la nostra afiliació de professors de secundària. La nostra obligació és ser la veu de la secundària. Per tant, nosaltres escoltarem els docents i recolzarem la lluita de totes les altres, de tots els altres nivells docents.
1: Participaran des del sindicat professors de secundària a la vaga general prevista per demà?
0: No, l'hem desconvocat. Nosaltres el que no som és hipòcrites, és a dir, nosaltres som conseqüents. Si comencem a negociar en un marc de desplegament d'un acord, que no considerem satisfactori, però que creiem que obre la porta a coses, alguna cosa que pot arribar a ser interessant, per exemple, aquestes dotacions per atenció a la diversitat inclusiva han d'arribar urgentment i millor que siguin 25.000 i no 6.400. És a dir, és molt urgent el pla de xoc del company de la Intersindical. De fet, ara mateix, d'aquí mitja hora, tinc un podcast amb una altra persona de la Intersindical, amb el Gerard Forés. Té raó, fa falta un pla de xoc, però fa falta fa anys, fa dècades. I no han escoltat i han organitzat aquí un pedagogisme propagandístic que ens ha portat aquesta ensulciada i aquesta mena d'esclat social, perquè no han escoltat els docents des de fa dècades. Ho faran ara, començaran a fer-ho. Bé, en aquestes dotacions hi ha una petita part també per a escola inclusiva, és a dir, que acaba amb una mena de dogma de fe que estava afectant al desenvolupament normal de l'alumnat. I també hi ha una clàusula molt tímida sobre currículum, perquè l'ambició de professors de secundària és i serà sempre la reforma del model escolar català, perquè és un model fracassat. Llavors, nosaltres exigirem la derogació dels decrets derivats de la LEC. Aquesta legislació ha fracassat en 10 anys i ens ha portat a la cua de tot. I exigirem canviar el currículum de soc arrel a la baixa. Perquè sigui un currículum progressiu, estructurat, consensuat amb els docents, que serveixi perquè l'alumnat aprengui tot el que ha d'aprendre per viure en una democràcia. I sobretot ensenyi a pensar.
1: Ja per acabar, fins quin punt creu vostè que en general han interferit en aquest no a la decisió els interessos sindicals?
0: Bé, això ho diem al nostre comunicat i el que passa és que jo el que no faré aquí és provocar i parlar malament d'altres centrals sindicals perquè les respectem totes. És més, fa poc en un debat de Vilaweb vam veure que en un 90% podríem estar d'acord. Tots tenim reivindicacions bastant comunes. Tots volem una educació suficient per la Catalunya actual, perquè crec

0: veiem que l'educació està en ruïnes, està completament destruïda, la situació és dantesca. I el primer que s'ha de fer és baixar les ràtios i revisar el currículum. I després, més coses, tota aquesta legislació i tota aquesta entrega de diner públic escandalosa a fundacions privades i a proveïdors d'ordinadors, tot això ha d'acabar. Tot això ha de ser redirigit a l'escola i a la secundària pública.
1: Doncs Andreu Navarra, portaveu del Sindicat Professors de Secundària, moltes gràcies, molt bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres. A reveure, gràcies.
1: Qui s'ha negat a secundar l'acord de totes ha estat USTEC. La seva portaveu és Iolanda Segura. Iolanda, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Per què el resultat de la consulta ha estat negativa per part d'USTEC?
2: Bueno, no, nosaltres no ha estat negativa per part de l'USTEC, ha estat negativa per part del col·lectiu. És a dir, nosaltres hem sotmès aquest preacord a consulta i el col·lectiu ha votat majoritàriament que no, que aquest preacord no és suficient i que, per tant, doncs, no l'accepta. I nosaltres, doncs, com que ens vam comprometre a sotmetre a consulta aquest preacord i ens vam comprometre amb el resultat d'aquest acord, doncs, evidentment, si el resultat és no, nosaltres no signarem aquest acord.
1: Per tant, entenc que des d'USTEC sí que creien que era suficient.
2: No, nosaltres no, en cap moment hem pensat que fos suficient. Nosaltres el que sí que vam defensar que era positiu, doncs, poder assentar, o sigui, que el que era positiu era poder assentar aquestes millores que evidentment no resolen tots els problemes que tenim a l'educació, però fan unes passes endavant en algunes qüestions, doncs com són les qüestions salarials, efectivament, però també a nivell de ràtios i d'inclusiva, encara que, per exemple, amb les ràtios són unes passes tímides i pel que fa a la inclusiva, doncs, bueno, queda molt camí a recórrer, perquè partim de tan avall amb el tema de recursos a les aules que el que necessitem és estratosfèric. Llavors, no és suficient l'acord, no és un acord que realment resolgui tots aquests punts que estaven doncs en aquesta plataforma reivindicativa, però sí que feia unes passes endavant i nosaltres pensàvem que era bo consolidar-les per poder continuar fent passes endavant. Però el col·lectiu ha dit que no. Per tant, nosaltres, com he dit, actuem en conseqüència i nosaltres ens fem nostra la veu del col·lectiu.
1: Per tant, confiaven que el col·lectiu l'aprovaria.
2: Confiàvem i no confiàvem. Vull dir, en el moment que tu sotmets doncs una proposta a consulta, et pots esperar qualsevol cosa.
1: Clar.
2: I sí que és veritat que hi ha hagut diversos elements que han influït pues, a decantar-se cap a un, no? Cap a un resultat, però bé, nosaltres això ho acceptem, no? S'ha d'acceptar amb esportivitat i actuar en conseqüència. I per tant, nosaltres doncs, demà ens llancem a la vaga, estarem allà a donar suport al col·lectiu, al costat, nosaltres som el col·lectiu i per tant estarem allà amb tota la resta i farem la pressió necessària per veure si podem reconduir aquesta situació que és evident que fa falta reconduir-la.
1: Ara em deia, no pensàvem que fos suficient. Llavors, em pregunto com és que van tirar endavant amb aquest preacord i no van continuar negociant.
2: Perquè la negociació ja no donava més de si. És a dir, nosaltres portàvem hores i hores negociant, i de fet ja veníem de dies intentant negociar, i en el marc de la negociació això ja no donava més de si. La conselleria ens va dir que era el màxim que ens oferia, fins i tot a darrera hora, pressionant, vam aconseguir arrencar alguna cosa més, però ja vam esgotar aquesta via, no? Per tant, o una de dues, o dèiem, pues, nosaltres marxem i no continuem negociant, o ja dèiem, bueno, doncs mirem a veure si aquesta proposta, el col·lectiu ja la veu doncs, adequada, més que res, doncs per això, el que he dit, assentar-la, no? Consolidar-la i poder després passar a fer altres passes endavant, perquè tenim moltes altres qüestions que posar sobre la taula, doncs, obrir nous fronts, nous objectius, no? Sobre qüestions que necessiten una solució. I per tant, doncs, bueno, pensàvem que això doncs, podria beneficiar una mica doncs, en aquest camí que hem de fer cap a tenir un sistema d'educació inclusiu de debò, no? Públic, un sistema educatiu públic, inclusiu i de qualitat, perquè és evident que ara mateix,

0: pues no tenim aquest escenari.
1: Per tant, ara ens tornem a trobar un altre cop a la mateixa casella de sortida que abans de les 8 reunions maratonianes que van mantenir amb el departament?
0: Bueno, casella de sortida.

0: amb les dificultats que això suposa, no? Nosaltres també defensàvem el sí perquè dèiem que també entrar en el marc de negociació d'aquests guanys ens hagués permès doncs, no només consolidar-los, sinó intentar arrencar des de la negociació, millorar aquestes condicions. Però bé, no passa res, nosaltres, ja et dic, acceptem el resultat, perquè nosaltres és el que ho hem sotmès a consulta precisament per acceptar el resultat, i el que no farem és no acceptar-lo, perquè això també seria totalment hipòcrita, no? I per tant, doncs res, demà ens veiem a la vaga i esperem, doncs, la setmana que ve, doncs, tornar a fer pressió amb alguna jornada de vaga més i a veure si obtenim algun resultat, i si no, doncs res, ens adreçarem a l'any que ve i a continuar.
1: Demà es tornaran a reunir amb la consellera?
0: Demà la consellera sí que és veritat que ens ha demanat si ens podíem reunir, però nosaltres creiem que demà, que és un dia de vaga, no és el dia adequat, malgrat en un primer moment nosaltres sí que hem fet una crida doncs a la consellera que ens convoqués per demà, però després tenint en compte doncs, que hem de tirar endavant aquesta jornada de vaga, més que a qui ha convocat des dels sindicats que vam signar el preacord, nosaltres ara ja no hi som dintre d'aquest grup de sindicats, per dir-ho d'alguna manera, i per tant tampoc no, demà no creiem que sigui el dia pertinent, així que no descartem reunir-nos amb la consellera perquè creiem important traslladar doncs, el que ha passat, no? Que puguem parlar el que ha passat de forma pues, serena, fer l'anàlisi i una mica doncs, crec que amb la consellera li hem de fer veure que aquesta negociació no ha sigut la negociació més òptima, no s'ha emmarcat en l'escenari que s'havia d'emmarcar, s'ha volgut protegir, no?, i salvar els mobles d'un acord del mes de març que tot el col·lectiu també va rebutjar majoritàriament amb un 95%. Això també dins de l'espai de la mesa sectorial, que amb els sindicats signants de l'acord del març, això ha impedit, no?, fer una negociació oberta, una negociació flexible, diguéssim, no?, possibilista, a més a més, que no fos amb condicions encotillada en el marc d'aquest acord i, a més, amb el fre i amb el, diguéssim, amb l'obstacle de les dues organitzacions signants. Mm-hmm. Això, la veritat és que no ens ha ajudat. Més aviat creiem que ha sigut un impediment que segurament ha comportat que arribéssim a aquest escenari, perquè crec que el col·lectiu que volies era un nou acord on se situessin aquestes qüestions, començant de zero, no dic començant de zero menys tenint l'acord de març, però que fos un altre acord amb els sindicats que no havien signat l'acord de març i crear aquest nou marc, perquè el marc antic no ha beneficiat en aquest, diguéssim, que poguéssim arribar endavant i que el col·lectiu doncs, pogués, diguéssim, votar que sí en aquest preacord.
1: Ja per acabar, molt ràpid, ens hem d'imaginar el curs vinent, com a mínim l'inici, marcat també per les mobilitzacions que hem vist els últims dies?
0: Doncs això no et puc donar resposta perquè és una cosa que l'hem de consensuar, l'hem de debatre, l'hem de posar també doncs, en mans de les assemblees de centre, dels claustres, sobretot, i també nosaltres també ho consultarem a la nostra pròpia afiliació. Aquesta vegada doncs, també volem comptar amb ella i per tant doncs, veurem quin escenari és. Jo tenim un estiu entremig i segurament aquests dies treballarem fort doncs, per reconnectar amb la gent, perquè ens puguin traslladar doncs, què és el que volen que prioritzem aquesta vegada i quin escenari de mobilització hem de tirar endavant.
1: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, moltes gràcies i bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.

Dos minuts i arribem a dos quarts de vuit del vespre. Salvador Illa, Albert Dalmau i Esther Niubó s'han reunit d'urgència al Parlament després de conèixer els resultats de la votació. El president de la Generalitat i els consellers de la presidència

0: I Educació han tancat files amb el preacord signat fa una setmana i el donen per bo. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. I per això la titular d'Educació ha assegurat que desplegaran les mesures pactades. Esther Niubó ha reivindicat l'esforç del govern per atendre les reclamacions dels docents, especialment en matèria salarial, reforç de l'escola inclusiva, ampliació de plantilles i millores en infraestructures. Per tot plegat, la consellera fa una crida a la responsabilitat dels sindicats contraris i ha anunciat una ronda de contactes per demà mateix.
2: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
1: Esther Niubó, en tot cas, no ha aclarit si té intenció de començar de zero les negociacions.
0: Gràcies, Marcos. Pel que fa a la resta de partits, Esquerra es compromet a seguir treballant per la desescalada del conflicte, els comuns exigeixen la represa de les negociacions i Junts, Vox i la CUP entenen el no dels docents com una derrota del govern de Salvador Illa.
3: Sí, el president dels Republicans, Oriol Junqueras, ha dit a través de les xarxes socials que la seva formació continuarà fent tot el possible per millorar les condicions dels docents. Com a soci de govern, poden influir en el traspàs de diners d'un departament cap al d'educació per respondre a les demandes dels docents. L'altre soci, els comuns, urgeixen a Educació que tornin a començar les negociacions i que compti amb els sindicats, la resta dels partits polítics i les famílies. D'altra banda, des de l'oposició més ferma, Junts, Vox i la CUP fan una lectura negativa de la votació i l'aprofiten per seguir desgastant el govern de Salvador Illa a les portes d'una possible vaga indefinida de bona part de la comunitat educativa.
0: Els pressupostos segueixen la tramitació parlamentària després de superar el debat a la totalitat. Ara es debatran en comissió i es preveu que s'aprovin definitivament a principis del mes de juliol. Els primers comptes de Salvador Illa, pactats amb Esquerra i Comuns, preveuen una despesa de gairebé 50.000 milions d'euros. L'habitatge i els serveis públics són els principals eixos, però també hi ha una partida per enfortir l'Agència Tributària de Catalunya de cara al finançament singular. Marcos.
1: Amb els pressupostos gairebé al sarró, Lola, amb el govern ja pensa en la reforma del model de finançament, una eina igual d'imprescindible que els comptes partiran davant les polítiques socials. Alicia Romero, consellera d'Economia.
4: Necessitem aquest nou model de finançament, i per això jo faig una crida, doncs, sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país, que pensem en els ciutadans, en aquests més recursos que arribaran a Catalunya.
1: Romero ha agraït els suports d'Esquerra i Comuns. És un acte de generositat, qualifica la consellera, però els socis avisen que el pacte pressupostari no és un xec en blanc. Són Esther Capella d'Esquerra i Jessica Albiach dels Comuns.
5: Sabem que queda camí per recórrer, que el país necessita avançar, que no és tot el que Esquerra Republicana voldria, perquè nosaltres ho volem absolutament tot, ho volem governar tot. Però és veritat que per avançar calen acords.
6: Això no és de cap de les maneres un xec en blanc. El govern, cada vegada que a partir d'ara vulgui aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura i llei a llei.
1: Sí, com sigui, el govern ha encarrilat els pressupostos al segon intent després que a principis de març, recordem, Esquerra rebutgés el primer projecte.
0: L'oposició, en canvi, tira per terra els comptes perquè considera que situen Catalunya en la decadència.
1: Sí, la bancada de la dreta considera que els pressupostos no donen resposta a cap dels problemes que pateix Catalunya, com la crisi de l'habitatge, el malestar dels professors o sanitaris, ni tampoc reverteix el dèficit fiscal. Són Mònica Sales, de Junts, Alejandro Fernández, del PP, i Javier Ramírez, de Vox.
7: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels comuns.
8: I d'això estem parlant avui aquí, de la gran menjadora socialista, insaciable, voraç, estagenovista, implacable. Són vostès els grans ocupes amb K de l'administració pública.
9: Que hoy no solo y únicamente se aprueban los presupuestos o se empieza el trámite para ello, sino que se realiza el pago en diferido de los indultos i de l'amnistia.
1: La CUP, en canvi, retreu que són poc ambiciosos. Laura Vega, diputada.
10: Que ara hi ha Catalunya i hi ha nacions senceres que han fet exactament el que els hi vam dir. Apretar-se el cinturó, estudiar, treballar, esforçar-se. I ara se'ls premia dient-los que amb 35 anys han de compartir pis. Això no és prosperitat compartida, això...

0: una estafa.
1: I per últim, Aliança Catalana diu que els comptes només volen evitar unes eleccions.
2: Gràcies, Marcos. Mentrestant, la Generalitat rebrà enguany més de 30.000 milions del repartiment del sistema de finançament autonòmic, un 7% més que l'any passat, segons les dades del Ministeri d'Hisenda. Aquesta entrega de compte forma part dels 157.700 milions d'euros que el Consell de Ministres va aprovar en un reial decret per comunitats autònomes.
3: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
4: Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
5: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
4: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es.
2: En punt les 7:35, Nestlé i els sindicats han arribat a un preacord per rebaixar l'impacte de l'ERO a Catalunya. Finalment, l'empresa passa d'acomiadar 178 treballadors a 119, una reducció d'un terç respecte a la seva primera proposta.
7: La gran majoria de les afectacions es concentren a Esplugues de Llobregat, amb més d'un centenar de casos, mentre que Girona i Reus en registren molts menys. L'acord també millora les indemnitzacions, que seran de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats, i es tindrà en compte tota l'antiguitat des del primer contracte. A més, es recol·locaran unes 60 persones per reduir el nombre d'acomiadaments. Ara bé, tot i el preacord, el conflicte sindical no es dona per acabat i es mantenen les protestes a l'espera que la plantilla validi definitivament l'acord.
2: El sindicat de treballadors ha rebutjat els acomiadaments anunciats per l'empresa Dow, que afectaran 138 persones de les 732 que treballaven a les seves plantes arreu d'Espanya.
7: El president del comitè d'empresa de Dow Sud, David Navarro, rebutja frontalment els acomiadaments i diu que no els van explicar els motius.
8: Ahir ens ho van anunciar, però no ens van presentar cap tipus de justificació, cap memòria, cap tipus d'explicació d'on surt aquest número, i rebutgem aquesta medida totalment.
7: Ha exigit més transparència i també ha explicat que per ara no hi ha calendari d'inici de les negociacions. Necessiten saber d'on surt la xifra d'acomiadats que consideren, diuen, desproporcionada.
2: I la intel·ligència artificial s'ha convertit en un element clau per al sector de la logística, perquè permet prendre decisions més ràpides i precises en àmbits com el transport, la distribució o la producció. Aquesta tecnologia no només fa més eficients les operacions, sinó que també ajuda el sector a adaptar-se a un entorn global marcat per la incertesa i el canvi constant. Ricard Jiménez, bona tarda.
9: Bona tarda, Lola. Aquesta aposta es fa evident al CIL, el Saló Internacional de la Logística, que celebra la seva 28a edició a Barcelona amb xifra rècord de participació i impacte. Més del 90% dels visitants tenen capacitat de decisió a les seves empreses i hi acudeixen per conèixer novetats o establir contactes. Blanca Soriguer és la directora general del Consorci de la Zona Franca.
10: Tenim un espai que és el Job Marketplace, en el que les empreses expositores posen a l'abast de qualsevol visitant les ofertes de treball, i tots sabem que el nivell de, diguéssim, de contractació al sector logístic és dels nivells més elevats.
9: Amb 160 innovacions i la presència a tota la cadena del subministrament, el Saló reflecteix un sector dinàmic que no para d'evolucionar i que cada cop més es consolida com un pilar essencial per al funcionament de l'economia i de la societat.
2: Gràcies, Ricard. Els desnonaments per no pagar les hipoteques tornen a pujar a Catalunya i ho fan amb força. En el primer trimestre de l'any s'han registrat 900 casos, això és un 14% més que l'any passat.
7: És el primer cop des del 2022 que se superen els 900 desnonaments en 3 mesos, un senyal clar de repunt després d'anys de certa estabilitat. Aquest augment situa Catalunya com la segona comunitat amb més execucions hipotecàries de tot l'Estat, només per darrere d'Andalusia. De fet, gairebé 2 de cada 10 desnonaments que es fan a Espanya es concentren aquí, a Catalunya. Tot plegat apunta a un canvi de tendència i a un augment de la pressió econòmica sobre moltes llars que tenen cada cop més dificultats per fer front al pagament de la hipoteca.
2: En clau local, ho dèiem en titulars, el metro de Barcelona aprofitarà la baixada de passatgers de l'estiu per fer obres en diversos punts de la xarxa. L'afectació principal serà la línia 1, on el tram entre Florida i Plaça de Sants quedarà fora de servei del 17 de juliol al 28 d'agost per una renovació integral de la via, Joan.
7: També hi haurà talls a l'L9 i a l'L10 Nord. El tram entre

0: La Sagrera i 11 de setembre estarà interromput del 25 de juny al 30 d'agost i després l'afectació s'allargarà fins a Bon Pastor, fins al 6 de setembre. Des de la Generalitat, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha donat per fet que la perforació de la línia 9 s'acabarà aquest any.
1: Vull reiterar primer aquesta cosa de que la Generalitat continua invertint al metro de Barcelona i el nostre compromís és, reitero, que la perforació de la línia 9 s'acabi aquest any. Es posaran en marxa noves estacions el 2028.
0: A més, es tancarà l'estació de Verdaguer de l'L4 durant bona part de l'estiu i també quedarà inhabilitat el passadís d'enllaç entre l'L1 i l'L3 a Catalunya. Tot plegat obligarà els usuaris a buscar recorreguts alternatius durant setmanes.
2: També en mobilitat i a la capital catalana sàpiguen que les bicicletes compartides de companyies privades desapareixeran de Barcelona l'any vinent i es reforçarà el servei de bicing. Així ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en constatar que la gran majoria dels usuaris de l'anomenat bici sharing són turistes.
0: En una entrevista a Catalunya Ràdio, el Batlle ha detallat que actualment hi ha 3.500 d'aquestes bicicletes compartides a la ciutat i des del gener de 2025 han acumulat unes 5.500 sancions.
3: Acumulen un nombre de sancions i de disciplina per mal ús de l'espai públic, bicicletes que ens tornen abandonades per tot arreu, un sistema de mobilitat que, a més, només fa servir el 10% dels residents i un sistema, a més, que té una alternativa local que ajuda l'economia local.
0: En la mateixa línia, Collboni ha defensat el bicing com un dels sistemes de bici pública més importants d'Europa i ha afirmat que cal potenciar-lo per garantir la mobilitat sostenible alhora que es protegeix l'espai públic.
2: I acabem a Girona, on l'Ajuntament ha fet un pas més per millorar la resposta en situacions d'emergència. El consistori ha arribat a un acord amb els sindicats per regular l'activació urgent de brigades i personal municipal fora d'horari, una pràctica que ja es feia però que fins ara no estava formalitzada.
0: L'objectiu és actuar de manera més ràpida i coordinada davant d'episodis com ventades, inundacions, nevades, incendis o caigudes d'arbres. L'acord inclou treballadors de brigades, protecció civil i diverses àrees municipals com mobilitat o serveis socials. Segons el govern municipal, el pacte reforça la capacitat de resposta davant situacions excepcionals.
2: Ara volem conèixer quina actualitat esportiva ens deixa la jornada d'avui. José Agustín Gómez, què tal? Molt bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda de nou, Lola. A les 9 de la nit tenim una cita amb la selecció espanyola que jugarà un amistós contra l'Iraq a Coruña. És el penúltim partit amistós abans de debutar el proper dia 15 al Mundial de Futbol. Luis de la Fuente ha deixat, entre d'altres, fora de la convocatòria a Lamine Yamal i Pedri. I ja tenim l'11 amb un debut interessant per part del Futbol Club Barcelona. Joan García sota pals, Pedro Porro, Laporte, John Martín i Grimaldo línia defensiva, Gavi, Olmo i la novetat, Marc Bernal en el mig camp. I al davant, Ferran Torres, Borja i Baena. Com deia, penúltim amistós de la selecció espanyola de cara al Mundial que començarà pel combinat de Luis de la Fuente el proper dia 15. I des de les 7 de la tarda s'està jugant al Palau Blaugrana el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB entre Barça i UCAM Múrcia. Anem cap a l'escenari del partit on ja es troba l'Albert Arranz. Hola, bona tarda, Albert.
5: Bona tarda.
6: Hola, bona tarda, José, des del Palau Blaugrana, que avui no s'ha omplert, aproximadament uns 5.000 espectadors per veure aquesta segona cita, el millor de tres de la sèrie de quarts. El Barça està perdent, afregada al descans, 43 segons per arribar-hi, 38 a 41 davant de l'UCAM Múrcia, que ha manat pràcticament des del salt inicial. De fet, el primer quart ha estat visitant 18-22 amb un Barça molt erràtic, 4 de 12 tirs de 2 tan sols convertits. El segon també ha tingut domini Múrcia, liderats avui per un excel·lent David de Julius, que acumula ja 15 punts, oposit a 9 Joel Parra pels de Xavi Pasqual, que avui ha descartat pel partit a Norris i Núñez. Cito Alonso, extècnic blaugrana a la temporada 17-18, avui juga sense Senros ni Ennis per lesió. Hem de recordar que en cas de victòria blaugrana el rival a semifinals, perquè es classificarien els de Xavi Pasqual, si avui vencen, seria el guanyador de la sèrie entre Tenerife i Real Madrid amb un triomf insular al primer maig. El segon es juga avui al Fernando Martín de Tenerife a partir de les 9 de la nit. Com us dic, queden 43 segons amb 4 dècimes per arribar al descans aquí al Palau. 38 Futbol Club Barcelona, 41 Camp Murcia.
4: Moltes gràcies, Albert. Els responsables del Girona per fi han fet avui roda de premsa i ho han fet per entonar el Mea Culpa pel descens de l'equip a segona divisió i es marquen la tornada a primera

0: com l'objectiu per la propera campanya. Escoltem el director esportiu, Quique Cárcel.
1: Jo vull mirar endavant, vull mirar el que ve, no vull pensar més en el passat, perquè realment pensar en el passat a mi m'està fent que, vulguis o no, et costi molt arrencar. I ja he arrencat, perquè porto 12 anys aquí, això és per mi, ho he dit moltes vegades, és com un fill, jo un fill no l'abandonaré mai, tornar a lluitar, tornar a il·lusionar o a intentar il·lusionar a tothom, que tothom torni a sentir que realment s'ha fet un equip i que a final de temporada, que crec que porto 12 temporades, crec que tothom ha lluitat fins a l'últim partit per objectius molt grans. Sincerament crec que estic capacitat per fer-ho i ja estic mirant endavant.
0: I mirant endavant ja pensen en la contractació d'un nou entrenador. Recordem que Mitchell ja ha signat per l'Ajax i un dels objectius per la banqueta gironina, Carlos Martínez, és entrenador del Toulouse, acaba de fer-se oficial avui que signa pel Bayer Leverkusen de la Bundesliga. Per tant, primer objectiu, nou tècnic per la propera campanya per intentar retornar a primera edició.
2: Perfecte, José, doncs moltíssimes gràcies, molt bona tarda, que vagi bé.
0: Bona tarda.
3: Si buscas entretenimiento sin límites,
4: aún hay mucho más por ver.
5: Soy la dueña de estas tierras.
4: Más de 20.000 horas de los mejores contenidos en español.
6: ¿Quién lo mató?
4: Por ti y para ti.
3: ViX, en exclusiva en A3Player, por solo 3,99 euros al mes.
4: O 39,99 euros al año. Confieso.
7: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa, como lo oyes. Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.

0: Quan passa un minut de 8:45 del vespre, abans d'obrir la tertúlia, el temps d'anàlisi aquí a la brúixola, com cada dijous, fem un cop d'ull a totes les notícies que ens ha deixat la jornada en clau cultural. Comencem a la plaça de Sant Pere de Berga, perquè s'ha omplert aquest migdia ja amb centenars de persones per viure la primera Patum de lluïment de les festes de Corpus. Tot i l'amenaça de pluja, la plaça ha vibrat amb el salt de les comparses històriques, turcs i cavallets, masses, guites, àliga, nans vells, gegants i nans nous. Els plens no sortiran fins aquesta nit, just quan la meteorologia pot complicar més la festa, això sí. L'alcalde Ivan Sánchez descarta suspendre-la i assegura que no només s'adaptarà, que només, volíem dir, s'adaptarà si cal.
1: Portem ja bastants anys que som conscients també del patrimoni. És a dir, el Patum s'adapta a tot, però som conscients del patrimoni i si hem d'enredarir, enredarim, i si hem d'escurçar un cop hem trobat que algun passacarés de dissabte hem escurçat alguns salts perquè hem hagut d'enderrarir molt, doncs ens adaptarem. Però a hores d'ara, tranquil·litat, no cal que ens amoïnem pel que passarà a les 9 de la nit.
0: Doncs la primera Patum completa tindrà lloc aquesta nit, a 9:45, també a la plaça de Sant Pere. I mentrestant, Barcelona també celebra les festes del Corpus avui amb un ampli desplegament de l'ou com balla. Diem ampli perquè s'ha pogut veure en 25 espais diferents. També s'han col·locat catifes florals en 31 localitzacions. En total, la programació arriba a 45 punts repartits per tots els districtes fins diumenge. L'ou com balla torna a lluir en claustres i patis històrics, mentre que les catifes florals confeccionades per entitats barcelonines omplen carrers i equipaments. La novetat d'enguany és el Palau de la Virreina, que incorpora un ou com balla i una catifa floral elaborada pel Centre Ocupacional Sant Camils i Parcs i Jardins. El Corpus barceloní es completarà amb cercaviles, ballades, portes obertes, repics de campanes, exposicions i xerrades. I si parlem de teatre, els hem d'explicar que Joan Pera puja sol a l'escenari per rememorar records i experiències amb l'auca del senyor Pera.
2: Fer una biografia era com molta atenció, no cal, un biopic, no cal. Però un auca sí que tenia una certa gràcia, perquè la meva vida sempre ha sigut una mica un auca, no? Vas dient tota la vida amb aquells trossets divertits, simpàtics, i molt divertit de coses que et passen.
0: Com explica Pera, és un repàs de la seva vida amb to còmic des que era petit, quan anava a l'escola, quan va començar a dedicar-se al teatre, fins quan va aparèixer a la seva vida Paco Morán o Woody Allen. Es podrà veure des d'avui mateix al Teatre Condal, aquesta obra dirigida per Daniel Anglès i Jaume Vinyes. I després de l'escalfament d'ahir, amb la celebració de la jornada inaugural, el Primavera Sound 2026 entra avui en la seva primera gran jornada. Massive Attack, Bad Gyal i Doja Cat són els plats forts d'aquest primer dia.

0: Fins diumenge, Barcelona acull el festival que s'ha consolidat com un dels grans esdeveniments musicals de l'any. En aquesta edició, el Primavera Sound presenta un cartell que combina el millor de l'indie i de la música electrònica amb un equilibri molt cuidat entre novetats, artistes consolidats, grans noms internacionals i propostes nacionals.
1: La brújula amb Lola Sorribas.
2: En la provincia de Segovia se unen historia, naturaleza y una rica tradición gastronómica, con un lugar ideal para invertir, emprender y crear empleo. El destino perfecto para una escapada o vacaciones inolvidables. Todo esto se pone en valor en una nueva edición de los Premios Diputación de Segovia. Y Rafa Latorre y el equipo de La Brújula no se lo quieren perder. Miércoles 10, desde las 7 de la tarde, en directo desde el patio de columnas del Palacio Provincial de la Diputación. Onda Cero, tu radio.
3: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
1: La brújula. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: Quan queden 9 minuts exactes per arribar a les 8 del vespre, obrim l'espai que cada dijous dediquem a fer balanç i analitzar amb calma l'actualitat. Avui, indiscutiblement, el protagonisme és pel sector educatiu, de nou, després del resultat negatiu de la consulta que havia d'avalar el preacord que van arribar la setmana passada departament i sindicats. Tot això el mateix dia en què els pressupostos han tirat endavant el Parlament, després que els socialistes i els socis d'investidura hagin tombat les esmenes a la totalitat que havia presentat l'oposició. De tot això parlarem fins a 9:15, però abans escoltem l'editorial del cap d'informatius de la casa, Gabriel Figueredo. Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. L'educació catalana arriba a final de curs en el pitjor dels escenaris possibles. La consellera Esther Niubó està desplegant un acord en què no hi creu bona part de la representació dels docents. Els sindicats estan més dividits que mai, el professorat cansat i molest a parts iguals i l'alumnat i les famílies desemparades davant un calendari de mobilitzacions que demà reprèn el conjunt de Catalunya. Fa temps que els partits polítics, o una bona part d'ells, van decidir que deixar les grans decisions en mans de les bases era una aventura arriscada, de difícil pronòstic. La democràcia interna està molt bé, venien a dir, però amb mesura. I el millor exemple d'això és Esquerra Republicana, que fa uns dies va convocar el Consell Nacional per informar de l'estat de les negociacions dels pressupostos, però cap votació. El sistema assembleari ha deixat en fals la direcció d'USTEC, tot i que ara la seva líder reconegui que potser es van precipitar a l'hora de firmar-lo. No només és necessària l'autocrítica, sinó també l'assumpció de responsabilitats. No pot sortir de franc, firmar un acord i que després no passi res si les bases tomben la teva posició. Qui també ha de prendre nota de tot el que està passant és la consellera Niubó, que tampoc s'ha plantejat la dimissió. Si bé és cert que ha aconseguit sumar un nou sindicat a l'acord, el de secundària, la realitat és que el conflicte educatiu continua obert i tot indica que les hostilitats s'intensificaran aquest final de curs i molt probablement l'inici del vinent. La victòria del no a la consulta educativa ha amargat el que havia de ser un dia de celebració de Salvador Illa. El Parlament ha tombat les esmenes a la totalitat dels pressupostos i el president de la Generalitat està cada dia més a prop d'aprovar els primers comptes de la legislatura, un pas més cap a l'estabilitat parlamentària i una assegurança de vida fins al 2028. Qui també aposta per aquesta via és un altre socialista, Pedro Sánchez. Des de Barcelona, el president espanyol ha tirat la canya, podríem dir, a Esquerra i a Junts, per continuar avançant en els acords firmats amb les dues formacions independentistes. Fins i tot, en el seu moment de més debilitat parlamentària, s'ha atrevit a anunciar la presentació de pressupostos per al 2027, el que sigui per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
0: Doncs amb aquest bitllet d'opinió del Gabriel Figueredo ja podem analitzar-ho tot plegat saludant els tertulians que ens acompanyen avui. Santi Terraza, periodista, què tal? Molt bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: I el també periodista Eric Encinas. Eric, bona tarda.
6: Molt bona tarda als dos.
0: Primer de tot, esperàveu aquesta negativa dels docents al preacord?
6: Sí, bueno, començo jo mateix. Jo crec que sí, jo crec que és evident que hi ha una situació del professorat com hi ha d'altres sectors, perquè crec que és evident que hi ha una precarietat, jo crec, general, tot i l'optimisme de les dades que ofereix tant la pròpia Generalitat com el govern d'Espanya, però per no anar-me les dades ara que podríem comentar, no, del, en general, vull dir, la situació del docent a Catalunya ha empitjorat molt, en el sentit de que dels ràtios, per exemple, que falten professors, falten també que es recompensi millor salarialment, no, al professorat, com altres sectors, insisteixo, que crec que estem patint, no, aquesta situació. Però a part d'això, jo crec que la proposta que ha fet el govern de la Generalitat ha sigut en tot moment insuficient. Jo crec que sí, i això és el que ha fet que molts professors, que jo també he parlat, i tinc família que es dedica, no, al completament al sector de ser professor, no, troben que hi ha moltes dificultats i també falten més recursos per atendre molta més gent, a moltes més alumnes, també alumnes estrangers, que cada cop hi ha més als centres educatius catalans, i per tant falten mesures, no?
5: Vaja, inicialment, quan va sorgir, doncs, la negociació, les mobilitzacions, la polèmica, el conflicte, semblava, o si més no, l'accent es posava en l'increment salarial o en la diferència del salari respecte al que hauria de ser, doncs, del que el poc que havien crescut i s'havien adaptat en els últims anys. Ara s'ha vist que no és només l'aspecte salarial, tot i que ja des d'un bon principi també es van marcar altres aspectes, sobretot d'infraestructures, d'equipaments, de serveis, i ara el que s'ha prioritzat en la votació, sobretot, és, malgrat que la Generalitat sí que feia un esforç afegit en qüestió salarial, doncs les altres carpetes, doncs, quedaven pendents, doncs, les aules inclusives, les ràtios, sobretot, la manca d'infraestructures, el fet que encara hi hagi barracons, etc, etc. I, per tant, home, és bo que el professorat, doncs, hi posi l'accent, doncs, en aquests aspectes que ja no només els afecten directament, sí que els afecten directament com a professió, però ja no només des del punt de vista salarial, sinó en el servei que estan prestant i que és absolutament cabdal, doncs, bueno, per una educació de qualitat, una educació pública en els estàndards en els quals hi correspondria a aquest país. Però més enllà de fins a on pot arribar el govern, fins a on poden arribar a cedir els sindicats, o en aquest cas més que els sindicats, doncs l'assemblea de docents, el que sí que es posa de manifest, fent una mirada i una visió més llarga, doncs, bueno, que en aquest país ara hi ha el conflicte amb els docents, hi ha el conflicte també amb els metges sanitaris, ara hi ha un conflicte també amb els bibliotecaris, amb els bombers, hi ha tota una sèrie de conflictes amb diversos servidors públics, diverses professions, que no són únicament per una qüestió salarial, sinó que és una qüestió pels dèficits del servei. I probablement el que ha succeït en aquests anys, en aquestes últimes dècades, a Catalunya és, doncs, que ha estat un país que ha crescut amb uns nivells en els quals després no es podia correspondre la prestació de serveis d'acord amb els nivells demogràfics en els quals estava creixent. I uns nivells demogràfics estava creixent perquè hi havia unes necessitats socioeconòmiques, sobretot en el sector del turisme, sector de la construcció, etc. I probablement el que està en crisi és el sistema el sistema sociopolític i el sistema socioeconòmic d'aquest país, perquè aquesta aposta desmesurada, al meu entendre, pel turisme i pel sector de la construcció, doncs, bueno, ha posat de manifest, doncs, que els serveis que es necessitaven, doncs, no creixien d'una manera paral·lela, i, bueno, vam veure ara fa unes setmanes, doncs, quan va sorgir un informe molt interessant, l'informe Fènix, per part d'economistes de prestigi, que deien, no, no estem creixent bé, no estem creixent bé perquè la major part, doncs, de noves professions o les professions a les quals, doncs, hi accedeixen els nous catalans, doncs, són de baixa qualitat, de salaris baixos, i per tant

0: El que ells aporten, al sector públic és inferior al que al final el sector públic els acaba donant, amb la qual cosa doncs, bueno, és un peix que es mossega la cua. És que necessitem població immigrant per treballar en determinats sectors, però és que el que, després doncs, aquesta població que arriba no aporta, amb el que aporta a la hisenda pública, doncs, el que acaba costant, amb la qual cosa doncs, bueno, ens trobem en aquesta situació doncs, que els serveis sanitaris estan infradotats, els serveis educatius estan infradotats, el transport públic està infradotat i bueno, tenim un país que avui en dia amb determinats serveis públics és amb un nivell qualitatiu inferior al que hi havia doncs, al començament de segle. I això es veu d'una manera molt clara quan has d'anar a un hospital públic o quan t'han de fer una operació. T'han de fer una operació doncs, que potser has d'estar esperant un any. I això fa 25 anys no passava. Si abans t'anaves d'urgències, doncs, bueno, depèn de quins hospitals, però, escolta, podies estar més o menys doncs, una hora. Ara hi ha hospitals que te n'estàs 4 hores, no? Llavors, el sistema ha crescut molt malament, vull dir, s'ha planificat molt malament i això és una responsabilitat i culpa de tots els governs que hi ha hagut en aquests últims anys, des de Convergència, els tripartits, els independentistes i aquest govern doncs, que s'ho ha trobat, però vaja, que tampoc ha mostrat una clara aposta també per intentar redreçar-lo més enllà de solucionar els problemes puntuals. I per tant, doncs, bueno, tot això és conseqüència d'una mala planificació que hi ha hagut.
1: Has fet una molt bona radiografia social, no?, d'aquests últims anys. M'agradaria centrar-me en les reunions que s'han anat produint en l'àmbit educatiu aquests dies, sindicats i Departament d'Educació, perquè, clar, estem parlant de reunions, en alguns casos, maratonianes. L'última, doncs, inclús van acabar dijous passat dormint al Departament per continuar negociant el proper dia. Clar, i al final arribem amb, d'acord, es tanca un preacord, però que no s'acaba avalant per totes les parts al final. Qui ha fallat en aquest sentit?
2: Bueno, jo crec que el rerefons és que és un acord insuficient, que jo coincideixo amb el que m'ha apuntat també ell, no? que respon a una radiografia anterior també de diferents governs i jo crec que ara es demana, no?, una mica la solució cap a un context més desesperat, no? I com estan altres serveis, tenim també els Mossos d'Esquadra, per exemple, que no donen abast, no?, amb una situació d'inseguretat que està patint Catalunya ara mateix amb tirotejos cada setmana, no? Pràcticament i jo crec que tenim una situació, jo crec que coincideixo molt amb el que s'ha dit avui, és que estem la major crisi, no?, sociopolítica ara mateix, no només de Catalunya sinó d'Espanya des de la transició, per els escàndols, no?, de corrupció, per la situació dels serveis públics, perquè a més ara mateix es paguen més impostos, molt més impostos que fa 10 anys, i per tant s'ha convertit Catalunya també en un infern fiscal, no? I per tant s'ha de dotar de recursos al professorat, s'ha de dotar de recursos als bombers, no?, que estaven dient. Jo crec que en aquesta reunió el que s'ha dit sobretot és que no, per exemple, que el que estan dient els que no estaven d'acord és que es pagui més per als complements del que s'havia pactat en el preacord. Per exemple, aquest és un punt, però hi ha altres punts, no?, que és el tema d'augmentar el professorat, de reduir els ràtios, no?, que això no s'ha acabat de concretar. I per tant jo crec que el que es busca amb aquesta encara mobilització és que la Conselleria d'Educació prengui una, diguem-ne, més nota de les peticions que estan fent els professors catalans.
1: Clar, en aquest sentit, per exemple, COS i la Intersindical demanaven la dimissió de la consellera després de com han anat les negociacions aquests dies. No sé si vosaltres creieu que després de totes aquestes trobades sí que s'hauria de produir aquesta dimissió o un cessament, si no, per part del president, o que d'aquesta manera tampoc se solucionaria res.
0: En aquest país sempre el primer que fan els partits de l'oposició, siguin els que siguin, o els grups de pressió doncs, que ja estan d'oposició respecte a una acció de govern, en aquest cas doncs, serien els sindicats, és demanar la dimissió i després no dimiteix ningú. jo crec que tampoc solucionaria res, perquè vaja, la consellera no està sola allà, sinó doncs, de fet durant uns mesos doncs, no va ser ella qui va pilotar les negociacions per baixa laboral, sinó que és el govern. Ara bé, és que el govern, doncs, tots aquests factors, tots aquests conflictes se'ls ha trobat, no és herència ni conseqüència, no és conseqüència de la seva acció de govern, sinó que és herència doncs, d'això que estàvem dient, de tot un sistema socioeconòmic, al meu entendre, fallit, en el qual doncs, s'ha crescut per sobre de les possibilitats en matèria de serveis que es podien donar, i a més afegit encara amb una altra cosa, la lentitud extrema i absolutament desesperant de l'administració, perquè bueno, com a mínim fa 25 anys doncs, hi havia un president, un conseller o un alcalde que deia, escolta'm, aquí farem això, farem un pavelló, farem una escola, i bueno, relativament ràpid això es feia. El moment en què diuen és que aquí farem una escola, probablement passin 8 anys fins que l'escola no s'inauguri, i això és un fracàs del sistema en si, no? I no és en absolut positiu, perquè al final arriba un moment doncs, que en tant que tots els partits han estat responsables o corresponsables, doncs sí. Al final la gent es decanta cap a les opcions més extremes que els hi prometen que solucions, que després, solucions màgiques que després no es produiran, de ben segur, però que en tot cas doncs, no deixa de ser doncs, bueno, una conseqüència doncs, això d'aquest cúmul d'una mala planificació que hi ha hagut pels diferents governs. Aleshores, la consellera dimitís, que jo crec que dimiteixi o no dimiteixi, probablement el resultat serà, si hi ha d'haver un acord, hi haurà un acord amb ella o sense ella, i si no hi ha d'haver acord serà independentment també que es produirà al marge de qui sigui ella o no.
2: Sí, a part, bueno, tot i que aquest tema es parla més entre professors, jo crec que també en els darrers anys s'ha ficat molt la política a les aules també, tot i que això no és una petició, no? Jo crec que, però sí que voldria comentar
0: dius, que estem parlant... Els grups espanyolistes aquesta, que bueno, demanen que
2: bueno,
0: no s'aprengui català.
2: Jo estic en contra de qualsevol grup que faci política a les aules. Jo crec que les aules estan per ensenyar, crec que això és
0: el que s'hi han posat són els jutges en les decisions de política, més aviat.
2: Bueno, els jutges estan per investigar, jo crec que... Bueno,
0: i també per intervenir políticament en alguns casos.
2: Bueno, el que hem vist, jo crec... Bueno, sí, però deixa'm acabar. El que hem vist, per exemple, referent als escàndols de corrupció, és que el govern no volia que s'investigués la corrupció del PSOE, a l'AUCO, bueno, els comandaments de la Guàrdia Civil van demanar, però referent al xoc que em deies, no?
1: En parlarem després d'això, eh?
2: Sí, però referent, tornant a l'educació, sí. Vull dir que la política, tot i que aquest no és un tema que s'està discutint en aquesta vaga, jo crec, però sí que hi ha professors amb els que he parlat i que critiquen això, és que s'ha intentat endinsar, ja sigui d'una banda o d'una altra, i provocant disturbis a universitats, i això també ha fet un detre... Jo crec que la radicalització en una part de l'ensenyament també ha fet que molts cops no s'hagi avançat en el que realment necessita l'ensenyança, que és tenir els recursos necessaris per ensenyar i que els estudiants sàpiguen més i segueixin sàpiguen com sabien altres generacions, que jo crec que ara estan més enfocada a l'educació cap a amb noves tecnologies, no? Però tu deies, per exemple, que ara està menys formada que anys enrere, no? Tu creus, personalment, no m'estaves dient en el
0: tema? Sí, jo és que, vaja, això que estàs tu exposant d'una possible intervenció de la política, a veure, les escoles, la política educativa és conseqüència d'una acció política i, per tant, conseqüència d'una acció de govern, i això passa en tots els països del món i en tots els governs del món. El que és recomanable és que sigui un pacte d'estat, o en aquest cas a Catalunya, doncs un pacte de país entre els partits majoritaris, per tal de que cada vegada que canvien el govern no es canvien, com malauradament ha passat en aquest país, es facin doncs lleis d'educació noves. Ara bé, l'intervencionisme al qual tu adueixes més enllà d'alguna anècdota puntual, no sé a què ve, perquè vaja, si et refereixes, o alguns dels espanyolistes al que es refereixen, doncs és a la immersió lingüística, vaja, només cal anar a qualsevol pati de qualsevol escola, de qualsevol punt de Catalunya per veure el drama en aquest moment, bueno, en el qual està la llengua catalana patint, perquè els patis són absolutament en castellà, fins i tot entre els fills de catalanoparlants que ja parlen en castellà. Sí. Això és un drama i probablement aquí sí que hi ha d'haver una intervenció política intervenció política per assegurar que la llengua continua i que no està en un retrocés com el que està patint en aquests moments.
2: La llengua com a imposició
0: és quan la gent
2: no aprèn, no aprèn.
0: No és una imposició.
2: Jo defenso el català, jo soc català.
0: Escolta'm, tu, si te'n vas a Madrid, hauràs de parlar castellà. Doncs si estàs a Catalunya, has de parlar català. És així de senzill, així de simple. Si jo me'n vaig a Londres, no puc viure si no parlo anglès. Per tant, si tu aquí, una persona que ve a Catalunya, ha de parlar català.
2: La imposició no és el camí.
0: No és una imposició, no és una

0: imposició, és el normal en qualsevol país.
1: I recomanar la gent...
0: No, recomanar no, perquè el català, està en inferioritat de condicions davant una llengua de 500 milions de persones que té tots els recursos.
1: Política s'ha deteriorat el cadu...
0: És una conseqüència de molts factors.
1: Es deu a diversos factors. Jo crec que l'endarreriment del català es deu, entre d'altres factors, a que hi ha hagut un radicalisme, no dic de tu...
0: No, no, el que hi ha hagut és probablement una política lingüística excessivament laxa, que hauria de ser molt més estricta per assegurar que la gent... És a dir, ara mateix jo me'n vaig aquí a la Rambla i me'n vaig a qualsevol bar i me'n vaig a qualsevol bar i probablement jo parlaré en català i em respondran en castellà. Doncs això ho sento, però això no hauria d'estar permès en qualsevol país.
1: Llavors tu estàs a favor de les multes lingüístiques, per exemple?
0: Jo el que estic a favor és que es parli en català a Catalunya, i qui no vol parlar en català a Catalunya doncs no ha de tenir accés a un lloc de treball de servei públic. Cadascú a casa seva que faci el que vulgui, però al carrer, amb un servei públic, sigui de l'administració pública o sigui, doncs en aquest cas, doncs una botiga, s'ha de
1: parlar. Bueno,
0: igual que si te'n vas a França, a París, metges, no podràs viure sense
1: francès. Falten metges, per exemple, i no es prioritza, per exemple, el currículum en lloc de que sigui que aprengui bé el català.
0: No és que no es prioritzi, el que passa és que és una condició, el parlar català ha de ser una condició sinó
1: no, però es pot recomanar que aprengui.
0: Com si te'n vas a Lió, que et posaran aquesta condició de saber francès.
1: Sí, jo crec que amb el català s'ha utilitzat molt la política i també ha afectat això a l'ensenyament i per cert jo crec que ha vingut també manipulació de la història a les aules, ho hem vist de diferents maneres, per exemple amb figures com Companys que han sigut que tenen delictes en el passat, no?
2: Jo crec, Eric, que ens estem anant una mica de la qüestió, perquè evidentment parlem d'educació.
0: Et posseeix el fanatisme, Eric, eh?
1: No.
0: El sectarisme, la veritat. Facis aquesta afirmació de Companys que va ser afusellat pel franquisme.
1: Companys
0: té sentències
1: de mort cap a catalans.
0: Que ha estat afusellat.
1: No, i ell també va ordenar afusellar també. Hem de saber història.
2: A veure, calma, que aquí estem parlant de dues persones, periodistes, amb molta experiència, cadascú amb el seu...
1: No, no, és només això, que va ser afusellat per Franco, no et dic que no.
0: És l'únic president europeu d'un país democràtic que va ser afusellat.
1: Però ell també va ordenar afusellar gent.
0: Segur que ell va cometre molts errors, però vaja, no sé a què ve ara això que treguis quan estem parlant de l'educació, que t'assumpte.
2: Clar, tornem un altre cop al tema d'arrel que comentàvem, parlàvem al voltant de l'educació i a mi ara hem parlat molt de política, però el que m'agradaria parlar també és de com queden els sindicats, perquè l'any vinent tenim unes eleccions a nivell sindical i imagino que això, us volia preguntar si creieu que això també ha fet que segons quines formacions sindicals s'hagin decantat més pel sí o pel no a l'hora de signar aquest preacord. Com ho veieu vosaltres?
0: Bé, jo crec que el Gabriel ho exposava molt bé en l'editorial prèvia, no? En aquests moments doncs, les organitzacions polítiques i en aquest cas sindicals, com s'ha vist en aquesta situació, doncs van molt amb les mans lligades, perquè per prioritzar el pragmatisme i per poder arribar a buscar doncs, un acord, sempre hi ha d'haver unes renúncies. El que passa és que en aquests moments, com que hi ha un nivell d'efervescència tan elevat en molts sectors i el poder demanar més enllà del que de vegades fins i tot es pot arribar a assolir amb una visió pragmàtica, el que fan és segrestar la capacitat de decisió o l'autonomia de les pròpies organitzacions, en aquest cas els sindicats, de cara a entaular negociacions, sigui per un assumpte concret com és aquest de l'acord en l'ensenyament.
2: Eric?
1: Sí, jo crec que al final en aquest cas arribaran a algun acord. Jo crec que de totes maneres el que si ja s'arriba a un acord aviat serà insuficient, perquè calen canvis en molts sectors públics, insisteixo, i molts dels que necessitem ara no són a curt termini, sinó que ja es necessiten canvis profuns en molts sentits a mitjà i llarg termini, no? Que jo crec que és el que falta, no? Realment, que hem estat acostumats aquests darrers anys a polítiques de curt termini, no? Cap a les eleccions, no? I el que falten avui dia són estadistes, no? Que mirin aquests temes, com és l'educació, no? Que és el que reclamen els professors, no? També, i que és important, perquè al final l'ensenyança és el pilar d'una societat també, són els valors també que es transmeteixen a les generacions que venen, no? I per tant que s'acabin els barracons, per exemple, com demanen, no? Que hi ha a Catalunya a les escoles, doncs és una, jo crec que ha de ser una prioritat, igual que també que estiguin millor recompensats el treball dels professors.
2: Si us sembla, parlem també de pressupostos, perquè ja estem més a prop de tancar-los a principis de juliol, després que avui s'hagin tombat les esmenes de la totalitat que va presentar l'oposició. No sé si creieu que ara queda més reforçat el govern de Salvador Illa després d'aquest tràmit.
0: Sí, el que passa és que s'ha produït la notícia de l'acord inicial dels pressupostos el mateix dia que hi havia, doncs, aquest cop l'estat, doncs, de no tirar endavant, doncs, l'acord inicial, doncs, que hi havia amb l'ensenyament. És molt necessari que hi hagi un pressupost. El que no pot ser és el que està passant, doncs, això en aquest país en els últims anys, el que està passant a l'Estat, el que passa en, doncs, molts ajuntaments d'arreu de Catalunya, doncs, que no hi hagi pressupost, perquè les majories en aquests moments, doncs, a diferència de dècades enrere, doncs, són molt més complicades, perquè tot està molt més fragmentat. Tot ho estarà encara més amb el creixement d'Aliança Catalana i, per tant, tot això encara serà més difícil. I, per tant, home, això es beneficia independentment de qui governi, al marge de qui governi, doncs, que no hi hagi pressupostos és deficitari pel conjunt de la societat, sigui en aquest cas del país, de qualsevol ajuntament, de l'Estat. És bo? No, no és bo. Per tant, és positiu que avui, doncs, s'hagi assolit, doncs, aquesta, o s'hagi materialitzat o visibilitzat aquesta primera entesa i que, per tant, doncs, bueno, hi ha tota una sèrie d'elements que Catalunya necessita, doncs, noves aportacions, entre d'altres el conflicte aquest de matèria educativa, és a dir, perquè si no hi ha pressupostos serà molt difícil que hi pugui haver, en tant que es necessita, doncs, una aportació molt superior a la que hi havia en els últims anys. I després, doncs, bueno, el traspàs o la millora en el finançament insuficient, totalment insuficient amb la que necessitem i amb la que necessita aquest país, però que efectivament és millor que no pas res. Per tant, aquests 4.700 milions, de tenir-los o no tenir-los, doncs segur que es poden destinar a moltes iniciatives, entre les quals les educatives.
2: Eric?
1: Sí, en aquest sentit, bueno, sí, jo crec que sí. Els pressupostos són necessaris, jo crec que són necessaris, portem temps que no hi ha pressupostos a Catalunya, tampoc hi ha a Espanya, i evidentment són necessaris, i de fet inclús, fins i tot la pròpia Constitució obliga, no?, a nivell espanyol que hi hagi pressupostos, tot i que ja això ho passem molt per alt, no?, molts cops. Però és evident que es necessiten per fer canvis, no? Per fer canvis i realment adaptar la situació pressupostària a la realitat que pateixen, pues, molts ciutadans i molts actors públics, com estem veient, no? Que no només és a Catalunya, tenim una Espanya que necessita realment un reordenament, no?, i més recursos en moltes zones, no?, per diversos col·lectius públics, no? Però insisteixo, també hi ha un sector privat que crec que tot i les dades de, ho comentaven abans, no?, ràpidament, crec que estan inflades per al turisme, per al fet de que s'han incrementat, és cert, funcionaris, però jo crec que el sector privat també està patint molt les conseqüències que estem patint, no?, econòmiques i polítiques, i hi ha una precarietat que es veu, no?, que es veu, i que hi ha dades i estadístiques que diuen que els espanyols, els catalans, per tant, també són més pobres, no?, que des del 2000 ja, que estan sent cada cop més pobres, no?, i jo crec que cal fer canvis, no?, en aquest sentit.
2: Ahir teníem el president espanyol Pedro Sánchez aquí al Cercle d'Economia i veiem un president aferrant-se, podríem dir, a l'independentisme, amb el convenciment, doncs, de poder aprovar els pactes que havien arribat amb Junts i amb Esquerra. L'escoltem.
3: Por tanto, por delante nos queda abordar, bueno, pues las raíces de este conflicto territorial, en consecuencia avanzar en los acuerdos de Bruselas con la formación política de Junts per Catalunya, cumplir también la hoja de ruta fijada y acordada con Esquerra Republicana, y para ello cuento con la ayuda infatigable y también con el sabio consejo del presidente Salvador Illa.
2: Clar, alhora també parlava d'estabilitat i ha anunciat que presentarà també els pressupostos de cara l'any vinent. Creieu que estem davant d'una tècnica, podríem dir, per desviar el focus d'atenció de la presumpta corrupció que plana sobre el PSOE?
1: Totalment, totalment. Això És a dir, jo, reiterant el que havia dit, són necessaris, però és evident que si no ha pogut aprovar aquests pressupostos d'enguany, Pedro Sánchez està utilitzant aquest tema en aquest moment, en aquest instant, per desviar l'atenció de tots els escàndols de corrupció.

0: resolució que ha fet tant el PSOE, del cas del sumari, no?, que recent hem sapigut de Leire, on hi havia unes cloaques, no?, sembla ser que hi havia tot, fins i tot algun periodista que estava contractat, no?, per aquesta corrent, no?, socialista, no? I jo crec que és evident que hi ha una situació de putrefacció que almenys que es veu al carrer, que es palpa al carrer, de que cal més mesures contra la corrupció, perquè tot i que surtin innocents molts d'aquests imputats, suposant que això passi, és evident que la imatge que està donant internacional a Espanya a nivell de corrupció és bastant desoladora, per no dir molt desoladora. I evidentment el fet de que ara avui digui que cal que té un pla, no?, per pressupostos per l'any vinent, no?, per 2027, jo crec que és evident que s'està utilitzant per desviar l'atenció, perquè ni tan sols té encara suports, no? I de fet jo crec que la legislatura, i fins i tot per propis socialistes que es van reunir amagades a Madrid fa uns dies, donen per esgotada, no?, la legislatura, tot i que sigui vigent, que jo crec que seguirà fins a 2027 si no passa res més, perquè Sánchez vol seguir, insisteixo, però jo crec que està esgotada malgrat això.
1: A veure, la corrupció, en primer lloc, el primer que cal fer, doncs, és que hi hagi judicis i, per tant, doncs, que hi hagi sentències. Les últimes sobre corrupció sempre han estat, o bàsicament, que han afectat el Partit Popular. Els casos més greus de corrupció, més reiteratius, i el partit que acumula més casos de corrupció, no només d'Espanya, sinó probablement d'Europa, és el Partit Popular, és la dreta. Són aquests que tant s'omplen la boca en donar lliçons i són els qui menys en poden donar, perquè són els qui acumulen un currículum enorme, enorme, a nivell estatal i a nivell de moltíssimes comunitats autònomes de casos de corrupció. Aleshores, caldrà veure quins són reals, quins responen, doncs, perquè els indicis, doncs, ho poden arribar a intuir que això va així, i quins són conseqüència, doncs, d'operacions de Laufer, perquè és que operacions intencionalitzades o mal intencionalitzades per part dels jutges, doncs, n'hi ha hagut en aquest país. N'hi ha hagut, recordem, un senyor que es deia Xavier Trias, que al qual, doncs, hi havia una policia patriòtica que ha sortit absolutament indemne de tot el que va fer i amb tot el que es va inventar. Hi ha hagut l'operació Catalunya, que els jutges després no li han fet absolutament res. Hi ha hagut ara mateix, doncs, hi ha també unes sentències de l'amnistia que els jutges es neguen a aplicar. És una cosa absolutament indecent des del punt de vista democràtic. I després hi ha altres casos que són evident que hi ha una intencionalitat, el cas de la dona del president, el cas del germà, doncs, bueno, que tot indica, doncs, que són casos, doncs, que, bueno, que és conseqüència, doncs, de el que pueda hacer que haga.
0: Sí. No,
1: el que pot fer que ara, el problema d'Espanya és que té una dreta, doncs, que és una dreta, doncs, que encara no ha passat pel sedàs democràtic, i aleshores està connectada entre la dreta, els determinats poders de l'Estat, determinats poders, evidentment no pas tots, de la judicatura, i amb determinats, també, abans parlaves, doncs, de periodistes a sou, doncs, bueno, de totes les cloaques mediàtiques que hi ha a l'entorn del Madrid DF.
0: No,
1: i aleshores
0: no,
1: això el que volen és condicionar, perquè no han acceptat que el 2023 Pedro Sánchez no governés, Pedro Sánchez governés i no pas ho fes Feijón, malgrat que totes les enquestes que hi treien cada dia, doncs, li donaven una majoria absoluta. Perdona una cosa, i afegint respecte a això que estàveu dient de Junts. A veure, jo crec que a Junts no li interessa que Pedro Sánchez, que hi hagi les eleccions generals posteriors a les eleccions municipals. No li interessa per una raó molt evident. Aliança Catalana, que és la principal amenaça que té en aquests moments Junts, ha manifestat que no es presentarà en unes eleccions espanyoles. Ho ha manifestat. Després, si ho fa, ja veurem, perquè també en alguns casos havia manifestat, doncs, que no acumularien càrrecs, i després és alcaldessa també, sí, i portaveu al Parlament, no? Aleshores, home, li interessa molt més a Junts presentar-se en unes eleccions on no tindrà, doncs, que patir la mossegada que patiria per part d'Aliança Catalana, que no pas fer-ho primer en unes municipals on, de ben segur, que i especialment doncs, les comarques de Girona, les comarques de la Catalunya Central i de Lleida, doncs, que patirà una mossegada forta i en alguns casos pot arribar a ser molt forta per part d'Aliança Catalana i per tant anar amb unes generals després d'haver doncs, patit aquest sotrac doncs, no és el millor dels plans. És a dir, a Junts no li interessa que les eleccions generals siguin quan han de ser, que és a l'estiu del 2027. Ara bé, el que difícilment farà Junts doncs, és votar igual que Vox per desbancar Pedro Sánchez, perquè bueno, saben que això una part molt important

0: amb el govern de Pedro Sánchez, també com Junts, també com Esquerra, des de que està des del 2018, no? I també Bildu, no? I jo crec que mentre aquests, almenys el PNV, no, i Junts no es retirin, que no crec que ho facin, jo opino igual que tu en això, jo crec que és evident que no els interessa a nivell d'electorat, a nivell de que tenen una... Bueno, jo crec que està esgotada, insisteixo, la legislatura està esgotada, però els interessa mantenir a Sánchez encara fins a 2027, en aquesta situació d'escàndols, no, de corrupció. Jo crec que sí, el que deies, no, que el Partit Popular també ha tingut molts escàndols, no dic que no, però és evident que hi tenim oberts ara del Partit Popular també, s'ha de dir també, però és evident que hi ha moltes proves que estan sortint, perquè ja són proves que s'han fet públiques de la UCO, diners, quan parlem de diners, que és en efectiu, de molts calés en efectiu, de diners fins i tot en lavabos, de diners també de comptes, no? Fins i tot de connexions internacionals amb espies, no? Com és el cas de Zapatero, no? Perquè el CNI ha titllat també una empresa, no? Que amb la que tractava Zapatero, de que és un espia xinès, no? Jo crec que és evident que hi ha moltes connexions, hem de veure, no? Opino en això igual que tu, fins a quin punt s'arriba, no? Realment al final, però jo crec que aquest mes, aquest juny, ja veurem també les mesures que prenen, per exemple, respecte a Zapatero, cautelars, no? També Begoña també passarà vista, enmig d'aquesta visita també que tenim del Papa a Barcelona, no? I a Madrid, jo crec que és evident que serà un juny també intens i, bueno, veurem com evoluciona, però jo crec que és una situació que per molt menys, tot i que siguin innocents, suposant que surtin innocents, que jo crec que hi ha moltes proves, suposant que siguin innocents, per molt menys a Gran Bretanya, per exemple, a la pandèmia Boris Johnson va dimitir per una festa. Allà ho deixo.
1: Sí, per alguna més, però el que passa és la cultura anglosaxona amb la cultura espanyola, doncs hi tenen poc en comú. Vaja, a Gran Bretanya, després de Boris Johnson, doncs hi ha hagut tres primers ministres més. I estem parlant de fa només 5 anys. Aleshores, tampoc és un exemple d'estabilitat.
2: Mm-hmm. Hem acabat a Gran Bretanya avui amb tot plegat. Parlàveu del Papa, una visita que tindrem la setmana vinent i que, com que no hi ha hagut acord, doncs també haurà de coexistir amb protestes educatives. Per tant, veurem també com es desenvolupa la setmana en aquest sentit. Nosaltres ens acomiadem.
1: I esperem que això del Papa, doncs, que no hi posin el català com una cosa purament folklòrica, sinó que és que ve a Barcelona, que hi ha una llengua pròpia, doncs que el català sigui la llengua vehicular.
2: Un tema que també ha portat debat aquesta setmana i acabarem de veure també com fins que, al final, jo crec que fins que no veiem participant als actes i escoltem, fins aquell moment no sabrem qui no se'n farà, no? Al final, exacte. Eric Encinas i Santi Terraza, moltes gràcies, molt bona tarda.
1: Fins a vosaltres.
2: I nosaltres tornem demà a partir de les 7 de la tarda. Ara els deixem amb el Radio Estadio i que vagi molt bé, molt bona tarda.

0: en el Atlético, disputó 93 partidos y marcó 43 goles, contribuyendo a la conquista del Campeonato Nacional de Liga de 1977. El Atlético de Madrid quiere compartir con todos los atléticos que su presidente, el consejero delegado y el resto de miembros del Consejo de Administración y, lógicamente, todos los empleados, transmiten su más sincero pésame y se unen al dolor de la familia. Descanse en paz, Leiviña.
1: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
2: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
3: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
5: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
6: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
4: A Lleida aterra Banda Neon.
5: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
4: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
5: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
4: I Tarragona impulsa el talent emergent.
5: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
7: Si eres de los que, cuando está de viaje, dice que... como en casa en ningún sitio. Viaja desde tu casa con Gente Viajera y Carlas Lamelo. Todos los fines de semana a partir de las 12 del mediodía. Onda Cero, tu radio.
2: La actualidad de Cataluña. Entra a OndaCero.es Posa't al dia del que passa a prop teu i també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem on de fer a Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Nit ja de juernes, nit de dijous cap al divendres 5 de juny de 2026. D'ara en endavant us farem companyia i us farem moltes propostes perquè estigueu acompanyats, perquè estigueu acompanyades, i és que la matinada és un bon moment perquè ens expliquin històries, perquè ens posem al dia de moltes coses i al llarg de la setmana intentem doncs que us anem explicant coses variades, doncs els dijomarts les sèries, per exemple, els dimacres fem personatges televisius que ens han acompanyat, les tertúlies dels dimacreus, i en els juernes, per exemple, ens agrada parlar de tecnologia, però també ens agrada parlar de tot el que són les tendències i el que el jovent doncs ens va incorporant, com van canviant els temps. És molt important saber l'evolució de la tecnologia, però també de la societat. És molt interessant també fer reportatges. Avui parlarem d'una mítica sèrie de televisió que va ser el Súper. El Súper va ser, ostres, en el seu moment tothom estava pendent del Súper. Recordeu on la vèieu, amb qui la vèieu, aquesta sèrie, i quins actors i actrius després es van fer prou famosos, començant en aquesta telenovela. Recordeu a quina cadena s'emitia? Ens ho expliqueu després. Tenim moltes històries per acompanyar-vos, i també avui no podrem tenir els tribuneros, però sí que en el seu lloc parlarem de cert aspecte socioeconòmic que avui dia ha sortit a partir de l'informe Fènix, que ens explica una mica quina és la situació econòmica actual i quines mesures caldria prendre si volem garantir que tenim un futur sostenible econòmicament al nostre país. Molt interessant. En parlarem amb el professor Jordi Franc. Per tant, des d'ara i fins a les 6, molta història a explicar-vos, molt que comentar, i és que comencem ja el divendres 5 de maig, comencem Nits de Ràdio.

0: digamos, como apartar un dinero que, digamos, estuviera centrado en citas, pues ahora, entre los que sí lo hacen, intentan mantenerse una mayoría por debajo de los $100 mensuales. O sea, te pones un límite de dinero para tener citas.
1: Clar. Clar, clar, clar. O sigui, hi ha un límit. Aquest mes no puc conèixer ningú més, no? Ja no puc tenir més cites aquest any.
0: Oh,
1: Ai, aquest
0: pero es
1: mes.
0: que, pero ojo, ojo, al punto ya, si ya estaba mercantilizado el tema de las citas, imagínate ya ahora.
1: Ves que no sigui ja en la pròpia aplicació que ja li puguis ficar la quantitat, o sigui, quant portes gastat. Saps
0: No me extrañaría
1: què vull
0: que
1: dir?
0: ya
1: Allò
0: acabe
1: que...
0: llegando a
1: Sí,
0: sí.
1: si dius, diu, a ver, cuánto, dius, no, quiero, bloquéame
0: Sí.
1: tiempo. Diu, ¿por qué? No, porque ya no, ya no. Diu, ¿cuánto has gastado? A ver, diu, mira, pues esta igual, con, o este con un zumo ya puedes quedar, porque le gustan los zumos. Ah, bueno, escolti, mira alguna que em surti pel meu pressupost, saps què vull dir?
0: Y encima, por si te arrepientes
1: Sí,
0: y
1: sí.
0: quieres desbloquear ese límite, lo suyo sería que entonces pagaras. Porque, joder, si ya me he puesto un límite para no gastar de más, ahora para
1: Clar.
0: quitarme el límite tengo que pagar.
1: I
0: ¡Qué
1: això m'he de pagar, no em surt a compte. No em,
0: mierda!
1: no em surt a compte la història. No, no, si és complicat, eh? S'està complicant tot aquest món, eh? Sí que es veu,
0: Sí,
1: sí.
0: es curioso, muy curioso.
1: Bueno, és el que diem, que vull dir que els temps estan canviant i que tots aquests temes que ara ens estaves dient, en el fons, juguen sobre una mateixa canvi, no? Generacional de, i no només és un factor, és multifactorial. És a dir, situació econòmica, el fet de que estigui tothom més interconnectat per les xarxes socials, etc. Tots aquests factors, sempre la diferenciació de la generació anterior, és a dir, tots aquests factors al final fan que estiguem en el punt en el que estem, no? I això funciona així i això s'ha d'entendre així. I és curiós, no? Alhora, doncs, també, pues, fins i tot, clar, això perquè nosaltres no ho teníem tant. Tu ja sí, a la teva generació, però el fet de que de poder, doncs, per exemple, jugar un videojoc, no? De forma comú amb tothom, no només juguen, sinó que estan parlant, s'estan veient amb l'altra persona. Vull dir que, clar, això fa un nivell de connexió que, si em permets, no necessites tant el veure't físicament com abans, no? Que si no quedaves, no et veies. Que no podies parlar directament perquè havies de trucar al telèfon de la família i es posava el pare o la mare i tu dissimulant, saps? Vull dir, no, soc, hola, soc el no sé qui. Clar, perquè, clar, diu, però no, vostè no ha trucat molt ja. No, no, soc una altra persona. Saps? Vull dir, clar, es feia complicat tot això. Vull dir que és un tema aquest, eh?
0: Y fíjate, solo matizar que lo de solo Maxim, perdón,
1: Sí.
0: es esta nueva filosofía bautizada en redes sociales
1: Sí.
0: y que lo que, digamos, explica o le da nombre, como siempre es darle nombre a algo,
1: Sí.
0: es literalmente, lejos de presentar la soltería como una situación transitoria o una etapa de espera, esta tendencia la redefine como una elección consciente. Es decir, estar solo o sola ya no se interpreta necesariamente como un fracaso sentimental, sino como una estrategia para proteger tiempo, dinero y estabilidad emocional.
1: Sí, com allò de que dèiem de que primer les pel·lícules feien una petita pausa per ficar anuncis i ara veus anuncis i entre els anuncis et fiquen un tros d'una pel·lícula. Vull dir que al final ja canvia una mica l'ordre de les coses i en aquest cas doncs és així. Molt interessant tot això. Ara fem una pausa perquè ens posin al dia dels serveis informatius i a la tornada hi ha hagut esdeveniments i recomanacions que sempre volem tenir de videojocs amb en Dani Martín Cors 89. Fins ara mateix, ara tornem.

0: Hola a tothom, sóc la Júlia Ferrer, dietista nutricionista, i us porto alguns temes que segur que us resultaran interessants. Avui parlarem sobre l'oli de coco. L'oli de coco està super de moda, no només en productes d'alimentació, com a un oli de consum, sinó també en productes de cosmètica. Segur que molts de vosaltres ja esteu utilitzant pastes de dents naturals a base d'oli de coco o col·lutoris a base d'oli de coco. L'oli de coco hem passat de criticar-lo a adorar-lo. Hem de dir que l'alimentació és una ciència i, com totes les ciències, no hi ha res que sigui cert el que diem. És a dir, diem el que està demostrat fins al moment i que a mesura que evolucionen les investigacions i es descobreixen coses noves, es canvien els missatges de salut que s'acostumen a dir. Quan jo vaig estudiar a la universitat, l'oli de coco era com un verí, quasi. És un oli que és bàsicament saturat i el classificàvem en el mateix sac que l'oli de palma, que segur que us sonarà com un oli no recomanat pel consum i que hem d'intentar evitar. És cert que l'oli de coco és un greix saturat, però sí que s'ha vist que té bones propietats per la salut. Bàsicament, l'àcid saturat que té és l'àcid làuric i té propietats antimicrobianes, d'aquí que s'hagi posat tant de moda en productes de cosmètica, sobretot d'higiene oral, no? com les pastes de dents o els col·lutoris, perquè pot ajudar a prevenir les càries, per exemple, entre d'altres problemes dentaris. No? Però en quant a l'alimentació, és un oli que el que s'ha vist és que no sobrecarrega, no fa servir el fetge ni les sals biliars per ser digerit. És a dir, que persones amb certs problemes, per exemple, doncs de fetge gras o problemes digestius que han d'evitar bastant els greixos, l'oli de coco pot ser una alternativa per no sobrecarregar tant aquest procés digestiu i poder obtenir beneficis sense fer treballar, doncs, com us deia, el fetge i la bilis, no? Llavors, aquí ja veiem que té propietats que, en segons quin tipus de problemes, pot anar bé. Per exemple, una cosa molt comú que molta gent dirà: ah, aquest sóc jo, persones que els han tret la vesícula biliars. Pues l'oli de coco podria ser un oli recomanat per aquest tipus de persones, sobretot les persones sense vesícula que tenen tendència a anar bastant laxades al lavabo, que segons que mengen de seguida tenen ganes d'anar al lavabo. Pues canviar altres tipus de greixos per l'oli de coco els hi podria ajudar a millorar això. O persones que han patit una resecció intestinal, pues per diverses causes, que han tingut un tumor o tenen una malaltia de Crohn i els han tret trossos d'intestí i també la digestió no els hi funciona gaire bé, o que tenen problemes de pàncreas, doncs el consum d'aquest oli de coco podria estar recomanat. Ara anem. Què passa amb una persona sana, que som la majoria, que no tenim problemes digestius? Jo, en aquests casos, no recomanaria canviar l'oli d'oliva per l'oli de coco. Tenim la sort de viure en un país on tenim oli d'oliva bo, a un preu molt bo també, tot i que us pot semblar car, en realitat, per la qualitat que té l'oli d'oliva verge extra, aquí a Espanya l'obtenim a un preu que està molt bé. Per tant, aprofitem-nos d'això i millor consumir oli d'oliva verge extra que oli de coco. Dit això, sí que recomanaria utilitzar l'oli de coco com a substitut de la mantega. Per exemple, quan preparem coses, doncs, tipus pastissos, galetes, coses de repostaria típiques que es fan amb mantega, sí que podem canviar la mantega per oli de coco, que té molt poc gust, i no és com intentar fer un pa de pessic amb un oli d'oliva verge extra, que tindrà molt gust a oli, i això, doncs, organolèpticament no queda tan bo. I en canvi estem donant, doncs, això, un greix que, igual que la mantega, és saturat, per tant donarà una melositat i una consistència al preparat similar, i estem donant un oli més saludable que la mantega. Per tant, si heu sentit mil i una bondats sobre l'oli de coco, tampoc en feu cas, perquè molts cops en alimentació, i sobretot si busquem per internet, s'exageren molt els beneficis dels productes i dels nutrients, i tampoc penseu que l'oli de coco us farà primar, que és un producte que serveix per perdre pes. Això no és cert, engreixa o aporta l'energia igual que qualsevol altre oli. Per tant, bueno, us animaria, als que feu servir molta mantega, que proveu l'oli de coco, i els que feu servir oli d'oliva habitualment, que seguiu fent servir l'oli d'oliva habitualment. si voleu més informació, em podeu trobar a la meva web centrejuliaferrer.es.
1: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
2: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemán, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojiblanco durante muchos, muchos años.
3: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
4: Jo crec que no és un jugador de 100 milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
5: Són les 2, la 1 en Canàries.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas noches. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, reconoce que se reunió en varias ocasiones con Leire Díez, pero dice que jamás para perjudicar a la UCO. La Guardia Civil asegura, a través de un comunicado, que en las reuniones que ambas mantuvieron no hablaron de nada relacionado con el cuerpo de la Guardia Civil y afirman que en el último encuentro que tuvieron, la directora se levantó después de que Leire Díez le planteara que el comandante Rubén Villalba, que se encontraba sin destino por su presunta implicación en el caso Koldo, volviera a su puesto de trabajo. Los audios del sumario del caso revelan cómo la exmilitante socialista presumía de su relación con la directora de la Guardia Civil ante el excapitán de la UCO, Juan Sánchez Yepes.
7: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil.
8: No, yo con eso no quiero.
7: La mía.
8: Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver.
7: Es de mi confianza.
8: Sí, pero sí, yo lo sé. Y que tú. Pero yo es que no me fío ni del DAO ni me fío de nada. El DAO no es mío.
5: La Guardia Civil asegura además que cuando se hizo pública la participación de Leire Díez en una reunión atacando a agentes de la Guardia Civil, la directora general se reunió personalmente con los principales mandos de la Jefatura de Policía Nacional, de la UCO, y el agente señalado para mostrarle su confianza. Estas reuniones, que reconoce la propia Guardia Civil, fueron negadas por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien hoy ha defendido a la directora del cuerpo.
9: Vuelvo a decir que no he conocido, se las hubiera conocido, no las hubiera tolerado, y lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
5: Desde la oposición, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha pedido la dimisión de la directora de la Guardia Civil y del ministro Marlaska tras conocerse la reunión.
10: Se ha acabado el tiempo de las dimisiones selectivas. Nadie quiere más explicaciones de quien nunca ha dicho la verdad. Tienen que irse todos, empezando por la directora de la Guardia Civil y terminando por el presidente del Gobierno, pasando por el ministro del Interior. España ya no necesita más explicaciones, necesita unas urnas para iniciar cuanto antes la reconstrucción nacional.
5: Tras conocerse estos detalles del sumario, las investigaciones siguen su curso. El juez Pedraz ha autorizado a la UCO a inspeccionar las cuentas del Partido Socialista y del Partido Socialista Catalán de los años 2024 y 2025. Y en el exterior, Cuba rechaza las sanciones de Estados Unidos contra su presidente, Miguel Díaz-Canel. Washington avanza en su política de presión sobre la isla y anuncia una nueva ronda de sanciones económicas al presidente cubano y al entorno familiar de Raúl Castro. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
11: Estados Unidos apunta directamente a lo más alto del gobierno de Cuba, a su presidente Miguel Díaz-Canel, al hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, y a las organizaciones militares encargadas de la defensa de la patria, como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y a los Comités de Defensa de la Revolución, la Milicia Popular, que se debería encargar de defender a la isla de un asalto norteamericano y que sin petróleo y con armas viejas poco podrán hacer para evitar el asalto de Donald Trump, que hoy se ha referido al futuro de la isla.
12: Look, it's a failed nation. The country is starving.
11: Es una nación fracasada y está pasando hambre. No tiene petróleo, ni electricidad, ni dinero. Lo que tiene es una bonita parcela de tierra. Tenemos unos muy buenos planes para Cuba y debemos de...